Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo que penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Amb quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però...

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Ah, sembla que estigueu anant,
5: que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergas.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio. Bet, gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra, a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, tenim
3: tot. Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que

0: del dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, eh? Per tant, sí, un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra, i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs, a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul, en aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
1: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
0: Sí,
1: és que està esplèndida.
0: Sempre, no?
1: Sí.
0: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
1: Home!
0: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
1: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Entenc, en aquesta gala, Oriol?
0: Sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
1: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
0: Mira, a Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Luminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit, doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
1: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu, perquè, vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol, fins ara.
0: Perfecte.
1: Gràcies, adéu. Arribem ja a un quart de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol. I Marta, els problemes de cor.
2: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen, doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
1: Doncs haurem de vigilar.
2: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
1: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, eh? També
2: sí,
1: t'ho dic, eh?
2: Vull
1: dir,
2: però
1: que
2: no som tan...
1: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
2: sí, però no.
1: No se't para la patata, sí, de mirar.
2: Justament la Marta,
1: és que clar, clar,
2: com
1: és que
2: una boja,
1: ella,
2: saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
3: No perdem el nord.
2: Exacte.
1: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, a l'Ot. Ara.
4: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent.

0: Per les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la litúrgia, el museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
1: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues d'alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
2: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
3: It's like when I see you, it's like I'm home.
4: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va reventar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No, ah, no cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula. I...
3: Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis. Va. Beneïm,
3: senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
1: Sí, em recordàvem una colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
1: Sí.
0: Ah, sí, ja. Altra.
1: Vols que ho fem?
4: Bueno, sí, ara
0: beneirem la taula dels matiners. Ara beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
5: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
6: Oh, és que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
5: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
8: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatasa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
9: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera, o de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger, y al final me ha dado un abrazo, y no puedo hablar. Sí, le solicito un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
10: Yo no he dicho las palabras yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucosos que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
11: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
12: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
11: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
13: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
11: Os digo, siempre que estoy bien.
13: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
11: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
13: Si no mal.
12: Y del amor también.
11: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
14: Ni sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Ai, què sabe nadie, Lara, què sabe nadie.
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
15: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene tiene un silencio muy fuerte. Y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros, i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un més i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, que comences...
1: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners, com esteu?
18: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
17: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough de Cher del disc Philip. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: I abogar de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una pila de les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors, unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis, assegura.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia. Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. El recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes, fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners, i aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí, sí que el
8: sí?
0: Tenim,
8: home, perfecte. I tant.
0: Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering.
0: Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, de Pitt, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de Pitt ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Loftus.
12: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit al Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, a dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi m'agrada molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica, ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Janney i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, a categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show, de Stephen Colbert, s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé, doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit del Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
13: No cal que ho recordis.
0: Sí,
13: tant.
0: Sí que recordes.
6: Us he de dir que a mi personalment la dada avui m'encanta.
0: Ah!
6: Això vol dir que és difícil,
0: ja t'ho dic ara. Vinga, anem-hi.
6: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros,
0: pesa
6: 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
6: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
13: Però m'encanta perquè te la jugues tard així
0: al
13: bocó.
0: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estigui.
13: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
13: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
13: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
13: 700.000, és que em sembla molt...
6: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
6: La major, no és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
13: Home, és que 3 milions.
0: Què? Quants n'hi ha?
6: A veure, n'hi ha 350.000.
13: Anaves bé amb el 3, Carrelies.
0: La Lara, tu ja t'has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
14: Sí, guanyar la Marta.
0: Ai, Marta
14: 200.000 ha dit, no?
15: 200.000.
0: La Marta és 200.000.
14: I la Lara és 700.000.
0: Ah, que has dit 700. Ah, confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
15: Us estic atrapant. Mira, ja.
6: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit, perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos. Clar, llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ans moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ans a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
6: Vinga, fins ara. Adéu.
0: 3:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
16: Tu podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
17: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
16: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
18: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
16: Carles Vinyoles.
17: Vinyoles, sí.
16: Quin tro de veu.
17: Un tro de veu. I jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
16: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
19: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
16: Ramon Moneda.
17: Sí, Jonathan Ramon Moneda.
16: Un altre tro de veu, no?
17: Sí, i bé, i un simbol i emblema d'aquesta casa.
16: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
17: Sens dubte, sí.
16: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
20: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 9:45. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació, també amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor el rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs passa. Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
20: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474, línies obertes per parlar amb els més matiners.
21: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
12: Home, d'enhorabona.
22: Moltes gràcies.
23: Avi Bassas, l'avi Antoni.
22: Bueno, no cal insistir.
21: I les iaies.
24: Ets la iaia costurera.
25: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
21: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
26: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
27: Serà un lío.
26: Com? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
28: Sexca.
26: Francesc.
29: Com?
26: Francesc.
30: Fàbregas, que no me sale.
31: O cada uno me llama como quiere.
21: La tarda de Catalunya Ràdio.
32: Vostè està aquí.
21: Amb Francesc Garriga.
33: Adiós.

0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Molt bé, que has dormit millor avui.
1: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, estic fent com un moret.
0: Sí.
1: Un moret de pedra seca.
0: Ah, mira, l'ella paleta.
1: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, oi?
0: Sí.
1: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
0: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
1: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
0: Ui, per favor.
1: Ja t'enviaré la foto.
0: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi,
1: Ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
0: He de dir-te que jo sóc molt manetes,
2: Molt manetes,
0: Eloi,
2: sí.
0: Aquí
2: sí,
0: t'estàs equivocant,
1: Doncs puja aquí.
0: Sí, això.
1: Clar, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
0: clar,
1: i a sobre vas a fer crossfit,
0: No,
1: ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
0: Sí. El mur és molt alt o no?
1: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
0: Home, Déu-n'hi-do,
2: com nosaltres.
0: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
1: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
0: A veure, demà... aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
1: Demà a la tarda.
0: Demà a la tarda.
1: Sí, el matí demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on... Vaja, cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
0: Doncs haurem d'estar alerta amb
2: aquest
0: canvi.
2: Sempre els dimecres,
0: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
1: Sí, sí.
0: Tens tota la raó.
1: No portem aquesta ratxa.
0: A veure què passa.
1: La setmana que ve, no. La setmana que ve, el dimecres, crec que serà tranquil.
0: Sí, ho esperem, sí, ho esperem. Escolta'm, vigila'm el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
1: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
0: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et don el vistiplau de tot plegat.
1: Te'n riuràs.
0: Segur, això segur, això segur.
1: Totes les zones i del Guerxo que ha quedat.
0: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu, Lara García ha fotut el camp.
2: Sí.
0: Vaig, ja està. Doncs
2: vinga. Lara.
0: Marta García. Ai, Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
0: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu, adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474.

0: Matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
1: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
0: Jordi, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com està, Jordi?
2: Bé, mira, aquí llevat ara al dematí.
0: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
2: Doncs, un moment amunt anem fent.
0: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
2: A 4:45 poso el despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
0: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
2: Sí, sí, ja fa uns quants anys, la veritat que sí.
0: Quants?
2: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i ja en tinc 39.
0: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
2: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, els dos avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
1: I teniu una parada, oi? En
2: sí,
1: un mercat?
2: Una al mercat del centre i una al mercat de mar.
0: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
2: Sí, la veritat que sí, el dematí primera hora és hora de reparto.
0: Clar.
1: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar, no sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió,
0: mateix,
1: saps?
2: Bueno, tinc una nena que és de 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia les generacions pugen diferent.
0: Clar, digue'm l'ara.
1: No, dic si et faria il·lusió tu, Jordi, que ella ho continués.
2: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
2: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, clar. Tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
1: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
2: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són
0: sí,
2: molt bones,
0: bé.
2: I tenim els codonys, i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
2: Ara estan en el millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que hi hagi una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
2: Vale, pues gracias, merci.
0: Gracias, Jordi.
1: Adéu,
0: bon dia.

0: Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: a Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara
1: mateix. El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard.
2: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis el programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis el programa.
3: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
4: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
3: Bé, no puc dir que no.
4: No.
3: Doncs això, comencem.
4: Quan t'ho diguis.
3: Doncs, va, comencé ja.
5: Eh? Puc fer una altra mil gràcies?
4: Vinga, fes.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, esclar, la diferència serien només 90 cèntims. Esclar, tenies adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir, amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així es vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles, o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas anar en compte que t'has de fer, i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos: això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar, i per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió, que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques, que sembla que desafien a la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i bé, i finalment pues, vam participar amb aquesta experiència amb, un, amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment pues bé, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumnat.

0: em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, sí, sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, sí, n'hi ha, n'hi ha.
1: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
0: Sí, sí, sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors, no? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
1: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, eh? La millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir no serveixo, se n'ha de sortir, eh? Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques, és proporcionar per petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran, i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden però que els agradaran. Segur.
2: I Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
2: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que és, això

0: És la primera part, no? Però hi havia una segona part...
1: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però... hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
1: mica en mica,
0: a vegades
1: suposo.
0: No homogeni. En mica en mica, no?
1: Anton...
0: I llavors què passa?
1: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
1: I ens quedem enrere.
0: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
1: Doncs, Anton, nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler.
1: Doncs...
0: vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
1: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home... això, si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil?
1: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
1: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
1: Vinga.
0: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs,
0: Oriol... repeteixo?
1: Sí, vinga, digues.
0: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes
0: gràcies
1: per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
4: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
5: Lo carrile de la cava.
1: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54. Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
6: Sí, clar, DeltaCat, som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
1: I de la Nerea Alzo, què n'hauríem de saber?
6: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. La veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
1: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
6: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
7: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
1: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
6: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
7: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells, i llavors, clar, se va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
1: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
6: Sí, és clar, és que el carrilet de la cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
1: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
6: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
1: Déu-n'hi-do.
7: Uns pares tenien botiga de roba I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li dia a mon pare, t'imagines que ara toqués el carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos, era de dir, bueno, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Noi el Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de sobte, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, allà que farà alguna cosa, allà farà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
1: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
6: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
7: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades li canto el carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
1: Nerea, això de dormir els fills cantant-los Lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
6: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
7: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre, el carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet. I llavors, jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
1: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
6: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
7: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser, jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes, i aquesta cançó per què, i quan va ser, i gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament, cada un doncs, va ficar lo, no es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
1: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del carrilet.
6: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana,
8: yeah.
7: Me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me no, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Com paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un asidu de la Carpeta Moderna, jo soc una asidua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és un, com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí,
8: era...
7: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè... N'hi ha molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català i t'hi diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a César Dudigne a Noia, no?, per visitar Caves, o sigui, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents, que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no?, quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, a dir merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que té l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això i això i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, sí, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant el lloc que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen... No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? I escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardon, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a feina com, amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos on ens da la xingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
2: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
10: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
11: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara aquest dimarts també amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
12: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
13: D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill, les estrelles no es mouen en el firmament. Bé, es mouen totes en bloc, però això és perquè la Terra gira i sembla que el firmament giri tot conjuntament. Els planetes, en canvi, es desplacen a través de les estrelles i les constel·lacions. Un dia estan en una posició del firmament i al cap d'una setmana s'han desplaçat fins a un altre punt. De fet, el nom de planeta significa errant o rodamón en grec. Per tant, pels antics, hi havia estrelles que estaven fixes i planetes que es movien. No sabien què eren els planetes, però totes les civilitzacions els van associar a les seves divinitats principals. D'aquesta manera, els hi van posar noms de déus i els van atorgar propietats divines. A nosaltres ens han arribat els noms dels déus romans. Mercuri, pels romans, era el missatger dels déus, perquè és el planeta que es mou més ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem amb el programa La Tenora, programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta i us el prepara en Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana dedicada a Prats de Molló. Es diu Mil·lenari de Prats. És del compositor Joan Pons i Joan Miquel i ens la interpreta la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord.

El programa d'avui ha començat amb la sardana Mil·lenari de Prats del compositor Joan Pons i Joan Miquel i amb la cobla Mil·lenària. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu Pla de la Garça i és de Josep Freixes i Vivó, i després Miranda de Capelló, també d'aquest autor. Escoltem-les, doncs, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar les sardanes del mestre Josep Freixas i Vivó, Pla de la Garça i Miranda de Capelló, interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuarem amb aquest compositor i també amb la Bisbal per escoltar una sardana que es diu Drecera enllà i després Record de Festa.

Hem pogut escoltar les sardanes que portaven per nom Drecera enllà i després Record de festa. Són del mestre Josep Freixas i Vivó i les hem escoltat amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem una excel·lent sardana de concert. Es diu Rosada d'estiu. És del mestre Antoni Català, el que va ser el compositor de la famosa sardana La Processó de Sant Bartomeu, i l'escoltarem amb una gravació molt antiga feta per la desapareguda Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar per la Cobla Barcelona la sardana Rosada d'estiu d'Antoni Català. Bé, i ara farem una petita, molt petita pausa per escoltar després dos sardanes també de concert excel·lents. La primera que podrem escoltar es diu Fosc, és del mestre Josep Griver, i després La Gala de Campdevànol del mestre Ramon Serrat. Les escoltarem, doncs, també amb aquesta antiga cobla ja desaparescuda, amb una gravació també molt, molt antiga, de la Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar abans la sardana Fosc de Josep Griver i ara estem escoltant la gala de Capdevànol de Ramon Serrat amb la Cobla Barcelona. Bé, i quan acabi en tot cas aquesta sardana, escoltarem a la Cobla la principal de la Bisbal, que ens oferirà una sardana molt antiga, que es diu Sardana Llarga del 1835 de Josep Mercader. Podrem veure, doncs, en aquells, les primeries del segle XIX com es ballava una sardana. I després escoltarem Caterina de Lió, de Pere Rigau, conegut com el Barretó. Les escoltarem d'aquí un moment, quan acabi la sardana, la gala de Campdevànol.

hem pogut escoltar la cobla La Principal de la Bisbal, que ens ha interpretat en primer lloc una sardana llarga, però de l'any 1835, de Josep Mercader. I després, Caterina de Lió, de Pere Rigau, molt conegut al món de la sardana com amb el nom de Barretó. I va ser escrita aquesta sardana, suposem, a finals del segle XIX. I ens dona una mica d'idea de com es ballava la sardana en aquell segle. Bé, i ara també una altra sardana molt, molt antiga, esclar, que tindrà més de 150 anys segurament, que és d'en Pep Ventura, i es diu No estiguis trista. I després una altra sardana escrita a finals del segle XIX, devia ser l'any 1890 o alguna cosa així, que és del mestre Joan Carreras i Degàs i que es diu El tramvia del Baix Empordà.

Bé, acabem d'escoltar les sardanes No estiguis trista de Pep Ventura i el tramvia del Baix Empordà de Joan Carreras. Són sardanes que van ser fetes en la segona meitat del segle XIX i, com poden veure, encara no estava implantat el toc final de la sardana. Bé, amigues i amics, i d'aquesta manera acabarem escoltant una darrera sardana que també correspon en aquest cas a les primeries del segle XX i amb un nom força curiós. Es diu El salt del cabarit i és de Josep Maria Soler, que també escoltarem amb la cobla La principal de la Bisbal. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 15 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Arribem a l'equador ja d'aquest mes de setembre amb una temperatura prou agradable. 21 graus, de fet, 21.2 en aquests moments a l'exterior de l'emissora, i disposats a acompanyar-vos, com sempre, des d'ara i fins les 12 del migdia. Avui, entre altres coses, per presentar-vos la programació d'aquest primer trimestre del curs de Daltabaix, que de fet enceta la programació aquest diumenge, dia 20, i ho fa com ja és habitual amb el concert especial de Festa Major. Serà, atenció, a les 7 de la tarda i al pati de Can Ametller. Habitualment era el parc de la Sèquia, al barri de la Granja. En aquest cas, doncs, es programa al pati de Can Ametller i podreu escoltar el projecte musical de La Rauxa. I avui, per parlar d'aquest concert i de la resta de programació que ha presentat Daltabaix fa uns dies, ho va presentar fins al desembre, els concerts que després d'aquest obert a tothom i gratuït, doncs passaran ja, com és habitual, a la Trasca Trusca. En parlarem a partir de les 11 aquí al programa amb el Jordi Romeu, que és membre, com bé sabeu, de Daltabaix. Ens ho vindrà a explicar després de les notícies de les 11. Avui que també parlarem d'una de les activitats d'aquest cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera, perquè evidentment neix en part d'aquesta casa, i és que l'equip de l'etapa Reina, el programa de ciclisme de la ràdio, va unir esforços amb la joventut, amb el Teatre de la Penny, ara fa uns anys, per fer el que anomenen la Penny Escalada. Serà aquest dissabte, previst per aquest dissabte a la tarda, a partir de les 4 i fins les 8 del vespre, com bé sabeu, a l'entorn de, precisament, del Teatre de la Penny, és a dir, carrer Jaume Balmes i plaça Mercè Rodoreda. Parlarem d'aquest esdeveniment, d'aquesta quarta edició ja de la Penny Escalada, amb el Roger Castillo i amb el Sergi Soler, membres de l'etapa Reina, que ens acompanyaran a partir de 8:45, aquesta primera hora, que ja sabeu que la primera mitja hora la dediquem a actualitzar-nos pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local. Ahir es presentava el programa de la Festa Major de Sant Miquel. Per cert, ara us ho explicarem, doncs repassarem aquestes i altres qüestions, evidentment l'agenda d'activitats i també la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Tindrem a l'apunt del dia els minuts de reflexió del David Guerrero, que el tenim, ja ens ho explicava la setmana passada, per motius de vacances personals, visitant la Xina, i ens feia doncs aquestes reflexions el dimarts passat i avui continuarà fent. Després tindrem el Jesús Cardona amb el seu santoral, el Sant Tornem-hi. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i escoltarem l'Albert Galera amb la seva recomanació cultural, per tant parlant de cinema, abans d'arribar a les 9 del matí. I després de les notícies de les 9 tindrem amb nosaltres la Fermina Recio amb el seu, la seva cançó, la cançó del dia, i immediatament després la tertúlia d'actualitat. Avui, en principi, amb la baixa, com la setmana passada, del Josep Genés. Esperem, però, la resta de companys, l'Antonio Valverde, el Xavi García, el Paco Prieto, l'Elisabet Alcalde, el José Polo i el Salvador Prat. Amb ells farem anàlisi, tertúlia, fins les 10 del matí. A l'equador del programa, ja sabeu que al tornar de les notícies de les 10 tenim l'espai de preguntes Esquerra Republicana de Catalunya, amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Repassarem l'actualitat política local des de l'òptica d'Esquerra. Després, avui teníem previst parlar de la pesta a l'espai Parlem del Renaixement. Sembla que doncs al final el Damià no ens podrà acompanyar en directe. Intentarem fer una reposició d'aquest espai, però avui doncs aquest contingut no el podrem oferir, segons hem conegut ara a primera hora del matí. El que sí que farem és l'espai amb el David Lloberes, Desxifrant el món. Avui seguirem al nord d'Àfrica i en aquest cas parlarà de la presència espanyola al Marroc. Això serà a partir de 11:45 fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11 farem tres coses més, us deia. La presentació de la programació del Daltabaix per aquest primer trimestre del curs 26-27. En principi tenim el primer espai de Veus de la Vida, segona temporada, amb l'objectiu de conèixer experiències i fer reflexions amb la gent que participa al Fòrum de l'Envelliment Actiu de la nostra vila. Això serà a partir de 11:45 i a 12:45 el Josep Ferrer ens acompanyarà amb la maleta a la mà. Ell és periodista i guia turístic, ja sabeu que ens acompanya aquesta temporada els dimarts, abans de tancar el programa, per oferir doncs, aquesta proposta de viatge. I ja hem explicat que en moltes ocasions, amb entrevistes amb els guies locals, d'altres doncs, amb les seves explicacions, però en tot cas ens acompanyarà el Josep a la recta final fins a arribar a les 12 del migdia. A partir d'aquí, a partir de les 12, després de les notícies, escoltareu la repetició del programa No ho entenc, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, que s'estrenaven el dijous passat. La remissió la farem els dimarts a aquesta hora, de 12:00 a 1:00 del migdia. A la 1:00, l'informatiu Molins de Rei al dia, amb la companya Sílvia Artés, i a partir d'aquí, a 13:45, completarem aquest migdia amb el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, abans de connectar amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa de 2 a 3 i la resta de programació pròpia d'aquesta casa, que repassarem d'aquí una estona. És dimarts, 15 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Ara mateix són les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments a la xarxa viària connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a Riudoms a la T310 que provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions però obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència hem de destacar, doncs com és habitual, aquestes retencions intenses, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions al Vallès en direcció Barcelona, a la AP7, entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També a la C58 ja hi ha retencions entre Terrassa i Sabadell en direcció al Nus de la Trinitat, que tot plegat de truc, doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit sud. El vessant Llobregat també és una part que en direcció Barcelona doncs també circula amb molta intensitat, sobretot la A2 i la P23, on hi ha retencions a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat durant 10 quilòmetres, però també a la B23 pot tenir retencions des del Papiol i Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També tenim retencions a la B23 en sentit nord des de Molins de Rei fins a Sant Cugat, amb aquest enllaç també amb la AP7. Pel que fa a les vies costaneres, també tenim retencions en els dos sentits de la marxa, en aquest cas a la C32 entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies i molt bon dia, Ferran. Per cert, parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, tenim normalitat, en principi, aquesta hora del matí a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Sí que hem d'explicar-vos, però, que segons anuncia Renfe, parlem de les obres de l'estació d'aquí a la vila, des d'ahir, i atenció, fins a finals de gener, hi hauran treballs, o faran treballs en horari nocturn. S'han de fer per incompatibilitat amb la circulació de tren. Són les obres del nou pas inferior dut a terme amb el nou sistema constructiu minimitzant les molèsties, expliquen. La instal·lació i l'adequació de catenari a les vies 1, 2, 3 i 5 i el condicionament també del talús del carrer de Sant Antoni Maria Claret. I, a més, el nou voral i perllongament de les andanes principals de les vies 1 i 2. Per tant, aquesta setmana comencen doncs, aquests treballs en horari nocturn per les obres de l'estació i que s'allargaran, en principi, segons explicarem, fins a finals del mes de gener. Més coses, anem amb la previsió meteorològica. Dèiem ara mateix 21.2 de temperatura a l'exterior de l'emissora i anem a conèixer doncs, quin temps hem d'esperar aquest dimarts 15 de setembre. Jordi Miralles, bon dia i bona hora. Jordi, endavant.
2: Hola, Oriol, bon dia. Ens tornem a llevar amb un ambient que podríem dir que agradable, però ràpidament avui pugen les temperatures. De fet, avui tindrem més o menys les mateixes temperatures que ahir. Ahir ens vam quedar al voltant dels 32-33 graus a bona part de la comarca i avui més o menys ens situarem també en aquests valors. Temperatures anormalment altes per tractar-se ja gairebé de mitjans del mes de setembre. Estaríem parlant màximes d'aquesta època al voltant dels 25-26 graus aproximadament i parlem de 32 o 33 graus. Sol durant tot el dia. Demà el temps canvia. Ja des de primeres hores, bastants més núvols, baixaran les temperatures, demà les màximes no passaran d'això dels 27-28 graus aproximadament, i hi ha risc de ruixats, sobretot a partir de mig matí, migdia i al llarg de la tarda. No és una situació de pluja continuada, però sí que en qualsevol moment, a partir de mig matí, es pot posar a ploure. I atenció, perquè demà alguna d'aquestes pluges, precisament a la costa i al prelitoral, pot tenir també intensitat entre moderada i forta, tinguem-ho en compte. Dijous, temperatures estables, és a dir, que l'ambient serà agradable al centre del dia, no farà tanta calor, farà bastanta fresca a primeres hores del matí, i dijous al matí encara podria caure algun ruixat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació, i ens n'anem ara a conèixer l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, que també ja el tenim a punt. Quina oferta ens destaques avui? Francesc, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un instal·lador i instal·ladora d'energies renovables, climatització, calefacció i fontaneria. Es busca una persona per treballar en horari partit de 8 a 5, amb un contracte indefinit i un període de prova, i un salari d'uns 2.500 euros bruts mensuals. La incorporació seria immediata, i les tasques les pròpies d'un instal·lador d'energies renovables, realitzar instal·lacions d'energies renovables, climatització, calefacció, fontaneria i electricitat. Es demana experiència mínima d'un any, d'idiomes castellà, d'estudis al graduat escolar o similar, i el carnet de conduir de cotxe, el bé.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui, dimarts, dia 15 de setembre. Avui és la farmàcia del passeig, que la trobareu al passeig Pi Margall número 11, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins a les 10 de la nit. Farmàcia del passeig Pi Margall. A partir de les 10 de la nit, si necessiteu doncs aquest servei, ja sabeu que us haureu de desplaçar

0: Tornem a fer un repàs a l'actualitat local perquè tenim novetats, i és que ahir al migdia es presentava el programa de la Festa Major de Sant Miquel. De fet, conté un centenar d'activitats que comencen, atenció, aquest divendres, dia 18, amb la Crida. Sílvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. El gruix d'activitats es concentraran aquest cap de setmana i el següent i l'últim dia de la programació, que és el 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel. La programació, doncs, inclou algunes novetats, com un torneig de raonet, una nit jove amb disjòquei, es recupera la trobada de vehicles clàssics, els balls de festa major per la gent gran, vesprejos i, com sempre, hi haurà les activitats tradicionals, el camell, els gegants, correfocs, concerts, màgia o activitats infantils. I també hi haurà propostes musicals. La regidora de Cultura ha destacat les novetats de l'oferta nocturna que es durà a terme al recinte del Parc del Llobregat, com els últims anys, en concret els dies 25, 26 i 28 de setembre. Ho va explicar i destacar i la regidora de Cultura, Ainhoa García.
2: El divendres i el dissabte hem avançat una hora al tancament del recinte. El recinte tancarà a les 4 de la matinada. Per una banda, el que intentem amb aquesta acció és recuperar l'essència d'Empalmat, que era la nit de Sant Miquel, que empalmàvem ja directament els concerts amb les prematines, i també, doncs, preservar una mica el descans dels veïns de la zona, que també agrairan segur que s'acabi la música una hora abans. Una altra novetat, i aquesta va molt lligada al calendari, és que el diumenge, la nit de diumenge, no hi haurà cap mena d'activitat al Parc del Llobregat. El dilluns és un dia laborable, hi ha escola, hi ha feina.
1: Per tant, el diumenge 27, com deia, n'hi haurà aquestes activitats. N'hi haurà, això sí, al Centre Vila, no al Parc del Llobregat. I a les 9 del vespre s'acabarà la programació. Per tant, n'hi haurà activitat de nit, el 27, de Festa Major, perquè el dia següent és un dia feiner, com deia la regidora, i l'activitat es reprendrà a la tarda, la nit de dilluns, que és la vigília de Sant Miquel. Destacava les activitats del Parc del Llobregat amb aquests concerts del segon cap de setmana de Festa Major, just els dies previs a Sant Miquel. Un dels plats forts seran, com dèiem, concerts amb els grups, per exemple, 80 Passajeros, Roctàmbuls, amb dues formacions amb integrants molinencs, això el divendres 25, dissabte 26 hi haurà un concert tribut a Amaral, una formació que també és de la vila, i després actuarà a Lioli. I diumenge hi haurà, per exemple, la trobada de gegants, capgrossos i les propostes diverses al Centre Vila. Dilluns, com dèiem, dia feiner. Les propostes, per tant, seran a la tarda i vespre. El plat fort de la nit serà el concert de la Ludwig Bank amb un disjòquei, després al Parc del Llobregat. Es mantenen les mesures de seguretat en aquest recinte nocturn al Parc de Llobregat, que tindrà control d'accés i un aforament per 8.000 persones. Altres novetats, doncs, tota l'activitat de dimarts 29 de setembre, el dia de Sant Miquel, es farà al Parc de la Mariona a la tarda. Les últimes activitats del dia, a la tarda, es faran al Parc de la Mariona, en lloc del Centre Vila. Hi haurà activitats infantils, habaneres en homenatge a Josep Maria Roglan i castell de focs final de festa. Això ja l'últim dia de Festa Major. També, com és habitual, hi haurà punts lila a la zona de concerts, al correfoc, espai reservat també per persones amb discapacitat i servei de bus nocturn amb servei de parada a demanda. L'alcalde, a la seva intervenció durant aquesta presentació del programa, va voler posar de relleu els canvis que ha tingut la Festa Major els últims anys, des del 2022, i ell considera que ara la Festa Major és més potent que fa 4 anys durant el passat mandat.
3: Quan comparem, en aquest cas, per exemple, la Festa Major de l'any 22 amb la Festa Major de l'any 26, veiem uns quants canvis que hem anat treballant des del diàleg, des de la recerca del consens, des de la recerca de solucions, i que han anat fent que la Festa Major sigui molt més potent de la que era fa 4 anys. Semblava una quimera, però ara ja ningú qüestiona que el divendres de Festa Major comença amb una Crida. I vol dir que és l'únic moment en el que totes les entitats que participen de la festa i sota la Crida del Miquel de l'any, doncs, donen per inaugurada la Festa Major.
1: L'any passat es va recuperar el pregó institucional, a més d'aquesta Crida d'aquest proper divendres, doncs hi haurà el pregó institucional, que serà el dimarts de la setmana que ve, dia 22, i el farà, com ja hem explicat, l'escriptora, periodista i traductora molinenca Míriam Cano. El programa de la Festa Major que heu de rebre a casa aquests dies, i també el podeu obtenir a les dependències municipals o al web de l'Ajuntament. El pressupost inicial

0: de la festa major inicial, després es veurà com es tanca, és de 200.000 euros.
1: El pregó, no cal dir que l'oferirem en directe, serà dimarts que ve, com dèiem, a les 8 del vespre, al Teatre del Foment, entrada lliure, evidentment, però si no hi podeu anar, o per les raons que sigui, doncs nosaltres, evidentment, l'oferirem en directe. Aquesta era una de les notícies del dia, però en tenim d'altres, i parlàvem abans de Renfe, d'aquests treballs nocturns. Ara us hem d'explicar que, de fet, ja s'apuntava el dijous aquí l'espai de preguntes a l'alcalde, el pont sobre vies, sobre les vies del tren, estarà 4 mesos tancat.
0: Sí, com dèiem, l'alcalde ho deia en primícia la setmana que ve aquí a la ràdio. Ai, la setmana passada, perdoneu. Doncs sí. Ahir, justament, va ser quan van començar aquestes actuacions, o des d'ahir ja està tancat l'accés a aquest pas, a aquesta passarel·la sobre les vies, perquè l'Ajuntament fa les obres per reformar i actualitzar aquesta passarel·la, per renovar-ne el paviment, per millorar la seguretat. S'explicàvem en aquesta passarel·la sobre la via del tren, que recordem es va posar en funcionament fa ja 23 anys, el 2023, i per tant necessita una actualització. El cost de l'obra és d'uns 180.000 euros. Estarà tancat, doncs, aquest pont sobre les vies, i l'alternativa pels vianants és, per una banda, es pot passar pel pas inferior que hi ha al costat de l'estació, però també podeu pujar pel carrer Balmes fins a la plaça Mercè Rodoreda. Des d'allà va dir l'alcalde que s'habilitarà un camí per darrere del poliesportiu municipal, pel costat de la pista de la PEN i per darrere del poli, o també podeu pujar fins a Mestre Blanc.
1: Això en principi ha de durar 4 mesos, per tant, també més o menys com els treballs nocturns de Renfe. Per cert, que tenim també altres notícies, bones notícies, ja ho expliquen a l'aparador, a la porta principal de l'estanc, l'estanc Margarit, que ha venut números afortunats de la grossa de la Diada.
0: Doncs sí, en concret ha repartit 50.000 euros per bitllet. Ens deien des de l'estanc Margarit que han venut entre 8 i 10 bitllets, com deien, cada un premiat amb 50.000 euros. El número guanyador ha estat el 54.949 a l'estanc Margarit. No han vengut el número i la sèrie, només han venut el número. Si haguessin venut número i sèrie, haguessin estat 2 milions d'euros per bitllet, però l'haver venut només el número, són 50.000 euros per aquests entre 8 i 10 bitllets que han vengut a l'estanc Margarit d'aquesta grossa de la Diada.
1: I, per cert, també afegim una última informació, i és que l'Ajuntament de la Vila ha reforçat aquests últims dies la Guàrdia Urbana, el cos de la Guàrdia Urbana.
0: Sí, la policia local ha incorporat 7 nous agents de manera interina per reforçar el servei de seguretat que ofereix la Guàrdia Urbana, i també té 3 agents en pràctiques. També l'Ajuntament explica que es promouen 2 processos per reforçar els comandaments del cos de la policia. L'Ajuntament té obert un procés intern per cobrir una plaça de sergent, i també el passat mes de juliol es va aprovar una nova plaça dins inspector de la Guàrdia Urbana. També explica el consistori a través d'una nota que s'avança en la millora de les instal·lacions de la Guàrdia Urbana. De fet, la futura comissaria de la policia local es situarà, com ja s'ha dit, a l'antic centre Joan García Nieto, al carrer Francesc Layret, i es traslladarà allà en un futur des del carrer Rubió i Ors. Doncs es passarà en aquest edifici molt més gran i modernitzat. S'estan fent ara les millores en aquesta instal·lació.
1: I passen ara mateix 7 minuts d'un quart de nou, fem un breu repàs a l'agenda d'activitats per dir-vos que segueixen obertes les inscripcions pels cursos de català per adults per aquest primer trimestre del curs, també de setembre a desembre.
0: Sí, avui encara podeu fer la matrícula a l'antic alumnat dels cursos de català, i demà, a partir de demà i fins divendres, és el nou alumnat el que té accés a fer aquesta matrícula. El dilluns que ve també hi ha matrícula oberta, però només pel curs de C2. Podeu fer la matrícula a través del web cpnl.cat o presencialment al Servei Local de Català a la Federació Obrera, els matins de 9 a 1 i a les tardes de 5 a 8. El divendres no, eh? Fins dijous, aquest horari, dilluns també el mateix horari, però només pel curs de C2. El curs que començarà el 28 de setembre. Hi ha nivells per aprendre a parlar català i d'altres de gramàtica escrita.
1: Molt bé, per ordre cronològic, dimecres tenim diverses activitats. Una és una reunió informativa que convoca l'Ajuntament pels veïns i veïnes, adreçada a veïns i veïnes del carrer Miquel Tort, per explicar l'inici d'obres de reforma del carrer.
0: Sí, ja s'ha explicat que aquest carrer s'ha de reformar de manera integral. Unes obres començaran després de la Festa Major, ens ho deia ahir també l'alcalde a la presentació del programa. El correfoc podrà passar pel carrer Miquel Tort i justament aquesta reunió és per explicar-los doncs, quan començaran les obres i en què consistiran. La convocatòria és aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de sessions.
1: I també tenim dos actes a les 7 de la tarda, un que convoca Ecologistes de Catalunya i el CEPA per parlar del riu Llobregat i el seu delta.
0: Demà a les 7 de la tarda es parlarà del delta del Llobregat, de la connectivitat ecològica del delta i els espais naturals de la vila i també de la manifestació que hi haurà aquest proper cap de setmana a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La convocatòria és dimecres a les 7 a la Federació Obrera.
1: També a les 7 de la tarda demà, la formació política d'Ara Molins convoca els molinencs i molinenques en un acte a la Sala Gòtica.
0: Un acte per parlar de la vila, per millorar el municipi, demà a les 7 de la tarda a la Gòtica.
1: I recordeu també que l'Aula d'Extensió Universitària fa la seva conferència inaugural aquest dijous amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, a 6:45 al Teatre de la Penya, amb activitat que és oberta a tothom. I avancem. Titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
2: Bon dia, Oriol. El periòdico Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral i la compromet al 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu i anuncia un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències en 5 anys. També parlen del fre a la intel·ligència artificial que xoca amb la carrera pel seu control entre els Estats Units i la Xina. Entrevisten a Gabriel Jesús, davanter del Barça. Sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit? Fantàstic. I els carregadors de cotxes elèctrics augmenten les disputes a les comunitats de veïns. Un estudi militar va avisar que Espanya tindria sorpreses estratègiques com la crisi de Ceuta, amb una alerta ignorada, i parlen també de les despeses de l'UO. El Tribunal de Comptes torna a endarrerir l'aplicació de l'amnistia. Puig obté el 100% d'ISDIN després de comprar la seva meitat Esteve per 1.200 milions i Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'una estudiant canària que tenia 21 anys. Estrena del documental també el cas de l'avi Pistoler sobre el jubilat que es va fer atracador. A La Vanguardia, les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA. El Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives, els gegants augmentaran les inversions el 2027, malgrat els vaivens bursaris, i el Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. Amb article també Impacte Cultural, com hi romp la IA a les escoles d'escriptura, i fotografia de portada del president Illa, que dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació. Es compromet a passar a l'acció i augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. Avantatge mínim de l'esquerra a Suècia, mentre continua el recompte. Entrevisten a Rodri, migcampista del Barça, que diu que tenim el potencial per fer el pas que ens falta a la Champions. També Oasis tria Barcelona per la gira del 2027, serà el 10 i 11 de juliol, i un carril vermell donarà prioritat al bus a Barcelona en una prova pilot. Per últim, perquè avui no podem llegir-vos la portada del Punt Avui perquè no està actualitzada a internet, us llegirem la de l'Ara, això sí. La intel·ligència artificial enfronta Estats Units i la Xina, la mateixa línia que la resta de diaris. També parla d'Illa, que es compromet a impulsar aquest gran pacte educatiu, i del consum que manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre. Escòcia, Gales i Irlanda del Nord fan junts pressió sobiranista i Puig compra el 50% d'ISDIN a Esteve per 1.200 milions. També tenim articles de Carme Colomina, periodista a la pàgina 22, i Sebastià Alzamora, escriptor a la pàgina 23.
1: Seguim 2 minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí. Repàs als diaris digitals.
0: Comencem per directe.cat, que parla dels motius contra l'ampliació de l'aeroport que recorreran al centre de Barcelona, just el tema que us comentàvem, que també explicaran en aquesta xerrada dimecres aquí a la Federació Obrera. Més de 200 organitzacions socials criden a fer multitudinària la protesta convocada per diumenge, poc abans que el Consell de Ministres espanyol aprovi el pla d'inversió del projecte de creixement de la infraestructura al delta de la Llobregat. Durant el recorregut denunciaran que la inversió milmilionària prevista pel projecte que no es dediqui a la xarxa de Rodalies, ho criticaran. També faran visible l'impacte del turisme i la saturació, les dificultats d'accés a l'habitatge, l'augment d'arribades a l'aeroport del Prat i el futur de la pagesia del Delta com a conseqüència d'aquesta ampliació de l'aeroport. Les organitzacions convocants confien a repetir la imatge d'una mobilització multitudinària com la de fa 5 anys enrere. Alhora que hi haurà aquesta manifestació a Barcelona, a Palma de Mallorca i a Eivissa, també hi haurà concentracions de rebuig a les ampliacions previstes als seus aeroports. Anem a BTV, que explica que creixen un 45% els tirotejos del primer semestre del 2026 amb epicentre a Barcelona. De fet, 15 dels 15 homicidis registrats a la ciutat des del gener, 5 s'han produït per armes de foc. Una primera radiografia de la criminalitat dels mesos més forts del període estival, juliol i agost. En aquest primer balanç, doncs, es mostren aquestes dades. Els Mossos també diuen que hi ha una millora global dels indicadors de seguretat. S'ha reduït un 16,5% al total de fets delictius. Aquí hi ha furts, delictes associats a multireincidència i criminalitat vinculada al metro. I per acabar, el 3cat Info explica que sortegen 20.000 entrades per visitar la Sagrada Família per la Mercè i com participar-hi per visitar el temple, en concret els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre. Fins al proper diumenge dia 20, els que vulgueu apuntar-vos-hi, podeu entrar en aquests sorteig d'entrades i heu d'omplir un formulari que ja ha publicat al web de la Sagrada Família.

0: Parlem de més activitats d'aquest cap de setmana i ens quedem amb l'activitat de dissabte a la tarda, perquè el Teatre de la Penny i l'associació L'Etapa Reina, per tant el programa d'aquesta casa, organitzen la quarta edició de la Penny Escalada, que es celebra, com bé sabeu, a l'entorn del carrer Jaume Balmes i la plaça Mercè Rodoreda, a partir de les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre. I en parlem uns minuts amb dos membres de l'equip de l'Etapa Reina, que són el Roger Castillo. Què tal, Roger? Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Oriol.
0: I el Sergi Soler. Bon dia, bona hora, Sergi.
2: Bon dia.
0: Gràcies per ser aquí a aquesta hora del matí. Per cert, que el programa, que ja s'ha començat a distribuir, o es distribuirà ben aviat, posa Penny Escalada lliure.
1: Des de la primera edició
0: aclarim-ho, perquè
1: nom.
0: Això no és així?
1: Sí, a veure, cadascú li diu lliurement com vol. El nom de Penny Escalada és el formal, és el que tothom coneix. El lliure és un afegit de programa. Només ho diem al programa de Festa Major i així pot seguir durant anys.
0: D'acord. I l'altre concepte que hem d'aclarir abans de seguir és que ja sou associació, doncs, a l'Etapa Reina.
1: Sergi, sisplau.
0: Sisplau, Sergi.
2: Efectivament, doncs l'any passat vam iniciar els tràmits per doncs, constituir-nos com a,
0: sí?
2: com a associació i, per tant, doncs, rebre multitud de beneficis per part de les administracions. No. Bueno, doncs, donar-li una mica d'estructura a una cosa doncs, que se'ns ha fet gran.
0: Sí, ha anat creixent, això, eh?
2: Tenim, doncs, bueno, doncs, bastants seguidors, bastants oients, afortunadament, i,
0: sí.
2: i ens agrada fer coses, no? I com que ens agrada fer coses, doncs, aquestes coses han d'estar, d'alguna manera, doncs, ben fetes i, per tant, han d'estar cobertes i han d'estar, doncs, bueno, doncs, d'alguna manera, ben estructurades i hem cregut o vam creure, doncs, que la millor manera era, doncs, constituir-nos com a associació.
0: Molt bé.
2: I, per tant, doncs, donar forma a tot aquest projecte, que és l'Etapa Reina, que no només és el programa, sinó que fem moltes més coses al llarg de l'any.
0: Per exemple, aquesta quarta edició ja de la Penny Escalada. Com definiríeu aquest esdeveniment?
1: Com una festa major dins la festa major, però una festa major de dues rodes. Això és el més important de la Penny Escalada. Es demana a tothom que vulgui participar que vagi amb una bicicleta. Ens és igual com sigui la bicicleta. Pot ser gran, petita, que tingui doncs, no sé, un tàndem, que vinguin amb sis rodes seguides a juntes lligades amb un cordill. Ens és igual una mica això, però sí que vagi sobre rodes i fer una pujada. I la pujada és esforç, però la diversió és el col·lectiu, és l'animació, és la gent que ve a veure-ho, perquè l'afició realment cada any és espectacular.
0: Encara hi som a temps a inscriure'ns?
1: Efectivament, sobre sí. temps d'inscriure'ns, corre un formulari on dins del formulari hi ha directament l'enllaç de pagament.
0: Sí, formulari a través de teatredelapenny.cat.
1: Sí, i també a través de tots els canals de l'Etapa Reina habituals. Bé. Qualsevol lloc el trobareu. Si no, demaneu-lo. És a dir, al final tothom sap qui munta això, doncs si algú no li ha arribat que ens ho faci saber, però en principi teatredelapenny.cat és el lloc formal on trobareu sens dubte aquest formulari.
0: Quantes categories teniu?
1: Tenim infantil,
0: sí.
1: tenim adults i tenim grups. Són una triple categoria, cadascú pot participar com vulgui, el preu d'inscripció sempre és el mateix, i sí que és veritat que la infantil, que és fins a 12 anys, doncs és un format no competitiu, això és obligatori, diguéssim, o sigui, marquem el temps perquè cada nano doncs, sàpiga què ha fet, però no és competitiu en aquest sentit, el que volem és que participin, i en els adults, doncs, que cadascú faci el que vulgui, si algú vol pujar doncs, en plan competitiu perquè té moltes ganes de posar a prova les seves cames i ser el més ràpid o la més ràpida que ho provi, si algú vol pujar a passar-s'ho bé, anant tranquil·lament, amb disfressat i fent intentar doncs, que la gent faci alguns càntics, doncs també tot és vàlid, diguéssim.
0: Molt bé. Ens situem el dissabte, 4 de la tarda, punt de trobada, diguem, dels corredors, corredores.
2: Sí, és important que els corredors estiguin abans i per això el programa posa a les 4,
0: sí.
2: perquè doncs, necessitem doncs, que d'alguna manera comprovar que tothom està, que tothom escalfa correctament, explicar-los doncs, la normativa i sí que doncs, el públic, doncs, li diríem que una miqueta abans de les 5 ja estigui agafant
0: Molt
2: lloc,
0: bé.
2: Perquè, com els que jo hi heu estat altres vegades, diguem que s'omple el carrer Balmes
0: sí.
2: i els punts, doncs, hi ha punts molt reclamats i que la gent, doncs, perquè tenen millor visibilitat segurament, doncs estan ja atapeïts. Per tant, no trigueu gaire en arribar i en tot cas això, us invitem a la majoria a venir una mica abans de les 5.
1: Sí, bé. De fet, a partir de 4:45 més o menys és quan comencem a repartir guixos, també perquè qui ja està allà ja pugui doncs, fer les seves pintades al terra, que pugui participar d'aquesta animació, és a dir, no és que estiguin de braços plegats, però sí que és més important segurament el lloc que el guix.
0: Bé, tenim el punt de sortida amb aquesta carpa on hi acostuma a ser Sergi Soler Maza, no?
2: Efectivament.
0: El carrer Major... Just davant, podíem dir, de...
2: De l'Otso.
0: De l'Otso.
2: De la... Sí, de la botiga Otso.
0: Otso, sí. I de la botiga de begudes, no? També...
2: Del Vinàlium.
0: Del Vinàlium, això.
2: Estem fent molta propaganda, però...
0: És igual. Allà situeu la carpa. i aquí és el punt de sortida. Amb aquesta lleugera pujada dificultosa...
2: El revolt de la barraqueta. El
0: revolt de la barraqueta i amunt que fa pujada. Fins a... pràcticament a l'alçada, diguem, del teatre, no?
1: Fins la pujada, al pas de vianants.
0: Pas de vianants.
1: Que ja just abans de creuar, diguéssim, de canviar carrer, de deixar el carrer Balmes.
0: Correcte.
1: Sí, sí, seria just allà al final de la prova. És veritat que això del revolt de la barraqueta ja hauríem de començar a posar plaques o coses que durant l'any la gent se'n recordi, no?, que hi ha aquesta activitat. Crec que és important que ens posem les piles amb això.
0: Molt bé. A partir d'aquí, a partir de les 5 de la tarda i fins les 8 del vespre, calculeu?
1: Sí, una miqueta abans, segurament, si posem les 8 com a marge de topall, a partir de les 8 no hi haurà cap activitat de pujar bicicletes 100% segur, cap any ha sigut així i ho mantindrem.
0: Entre altres coses, comença també el Cineclub a les 8 a la Penny, per això es va fer així de...
1: Sí, és una mica anar seguint activitats. Bé. Sabem que aquell dia a la tarda doncs, hi ha moltes activitats al poble, també intentem que la gent que vol anar al correfoc infantil d'un públic més familiar també doncs, tingui marge per arribar a 8:45 a l'inici, és a dir, que intentem que tot allò que es fa i que no depèn del nostre mateix horari es pugui doncs, compaginar la millor manera possible. Jo crec que cap a 8:15 s'acaben amb les finals.
0: Tindrem també vehicles publicitaris locals.
2: I tant, caravana publicitària.
0: Caravana publicitària.
2: No pot faltar mai en un gran esdeveniment ciclista, com és aquest cas. I, per tant, tindrem garantit I potser algunes sorpreses, no, també?
0: D'acord.
1: Sempre hi ha sorpreses.
0: Home, l'any passat era el de les samarretes, no? Ben xules.
1: Sí, l'any passat vam fer un repartiment de samarretes. Podem prometre que aquest any no repartirem samarretes.
0: D'acord.
1: I que, de fet, repartirem, intentarem repartir menys coses que l'any passat. Creiem que potser ens vam excedir una mica i intentarem calmar una mica les ànsies, però, a canvi d'això, hi ha altres sorpreses previstes que, evidentment, no podem encara fer públiques aquí.
2: Espectacle.
0: Recomanacions per la gent que vulgui venir, doncs, que vingui amb temps.
1: Sí.
0: I que situïn els punts estratègics...
2: Que portin aigua, que portin o també aigua. Tenim doncs, una zona de bar on també doncs, podran adquirir el seu propi avituallament.
0: Hi ha una zona de bar a l'alçada, diguem, del carrer Sant Miquel, no? Més o menys.
1: Es manté allà, que sempre és un punt neuràlgic de la prova.
2: Toca l'ombra.
1: Toca l'ombra, s'està bé, hi ha conversa, si algú doncs, d'una estona vol descansar a veure pujar bicicletes, tot és òptim. Deixeu-me dir que si teniu altres activitats, això és una recomanació que fem amb l'experiència dels altres anys, que també són la mateixa tarda, intenteu passar en algun moment, és a dir, no pel fet d'arribar a les 7 de la tarda doncs us heu perdut tot, sempre hi ha alguna cosa que val la pena veure, i llavors si teniu 10, 15, 20 minuts perquè no podeu estar tota la tarda allà, nosaltres recomanem que hi feu una estona, hi feu cap i us ho passareu bé.
0: Molt bé, inscripcions encara a teatredelapeni.cat,
1: sí,
0: o a través de les xarxes socials de la Tapa Reina.
1: Així és.
0: I la cita és aquest proper dissabte a les 4 de la tarda.
1: Sí, i aprofitem la vinentesa per agrair a tothom que col·labora amb la Penya Escalada, que no és fàcil de muntar, i sobretot a tots els comerços i entitats que d'alguna manera o altra participen de la festa. Cada any són alguns o altres, això també ho revelarem el mateix dia de la prova.
0: Molt bé, una prova que va néixer, no?, com aquestes idees que teniu sempre, bones.
2: I boges.
0: I boges.
1: És que és sorprenent que, naixent d'aquestes idees que bé dius i que has definit perfectament,
0: que s'ha de valorar,
1: que funcioni bé. Perquè és una prova que realment la gent se l'ha fet molt seva i això és una cosa que estem molt contents, que confiem que aquest any també vagi així de bé, però és que és veritat que l'ambient que es crea allà és millor del que ens havíem imaginat en el millor dels escenaris. És a dir, potser pecàvem de prudents o d'anar una mica peus de plom de la resposta que pogués tenir això, però realment ens agrada molt. I pensem que la gent que ve realment s'ho passa molt bé.
0: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, dia 20, a partir de les 4 de la tarda, carrer Jaume Balmes, quarta edició de la Penya Escalada, organitzada per la Tapa Reina i pel Teatre de la Penny. Moltes gràcies, Sergi Soler, moltes gràcies, Roger Castilló.
1: Oriol, tens aura?
0: No.
1: Ho dic perquè aquest any pedalarem aura, Pedalarem aura, només puc dir això.
0: Mare meva, que això que està de moda últimament, no?
1: Això que està de moda, però per primera de la història es pedalarà aura.
0: Mare meva, ho he d'aclarir, això. Gràcies, nois.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
6: Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 15 de setembre, 3 minuts, i seran 3 quarts de 9. És el moment d'escoltar l'apunt del dia amb el company periodista David Guerrero. Hola, David. Bon dia i bona hora.
7: Bon dia i bona hora, Oriol. Us parlo avui des d'un tren d'alta velocitat xinès en un trajecte entre Zhangjiajie i Shanghai, així que escoltareu bastant de soroll. Són més de 1.500 quilòmetres els que separen aquestes dues ciutats, un trajecte equivalent al que seria un Barcelona-Amsterdam. Però aquí es fa en menys de 7 hores en tren d'alta velocitat. Xina, recordeu que és el país amb més quilòmetres de vies d'alta velocitat, i això doncs provoca que trajectes llargs com aquests, que abans es feien en tren nocturn o en avió, doncs ara es fan esmorzant en una ciutat i berenant en l'altra punta del país. Un país que ja sabeu que no és país. És una aposta política que vertebra i cohesiona i de la que hauria d'aprendre Europa. Perquè sí, podem anar a Madrid en menys de 3 hores, podem anar a Andalusia en poc més de 6, però aquests 1.500 quilòmetres que ens comportarien potser doncs, a travessar França i territori europeu, a dia d'avui són impossibles perquè França no prioritza les connexions d'alta velocitat amb Espanya. És una paradoxa que a Brussel·les vulgui canviar trajectes que es fan en avió pel tren i països grossos del continent com França i Alemanya no facin l'aire per fer-ho possible. Mentre a Europa ens trobem aquests problemes, doncs Xina ja veieu que va fent. I aquesta frase pot ser, diguem-ne, traslladable a molts temes, indústria, econòmics, etc. A banda d'això, una curiositat fantàstica, una curiositat que és fantàstica, vaja. Pots demanar menjar de les estacions quan s'atura el tren, i quan s'atura el tren, quan arriba a l'estació, uns homes la pugen i la reparteixen mentre els passatgers pugen i baixen. Així que m'està esperant el menjar calent a la propera estació. Us deixo perquè estem a punt d'arribar.
6: Fantàstic, David. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona setmana i que acabis de tenir una bona estada a la Xina, des d'on ens ha fet aquests dos primers apunts del dia de la temporada. Un minut i arribarem a 3 quarts de 9.

0: Sant Tornem-hi amb el Jesús Cardona, com cada matí. Jesús, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui és dimarts 15 de setembre i és la Mare de Déu dels Dolors. Nom molt popular. Val a dir que aquesta onomàstica pot celebrar-se en dos dies. La data d'avui o el divendres anterior al Divendres Sant, anomenat Divendres de Dolors. Avui toca, doncs, felicitar les Dolors, les Loles, Lolis, Lolites, Dolores i altres diminutius. Però també cal tenir clar quines Dolors felicites avui i quines no, perquè algunes ho celebren avui i d'altres el Divendres de Dolors. I també hi ha el cas, que és el millor, de les Dolors que ho celebren els dos dies. I m'hi he trobat alguna vegada de felicitar una Dolors i preguntar-li en quin dia ho celebra. I la millor resposta és, tant fa, ho celebro tal dia, però es pot felicitar els dos. La festa de la Mare de Déu dels Dolors rememora els 7 moments de la vida de la mare que va veure patir el seu fill. La celebració va agafar cos al segle XIII a Itàlia amb la fundació de les Servites i es va estendre molt a partir del segle XVI. A Catalunya hi ha catalogades unes quantes capelles dedicades a la Mare de Déu dels Dolors. Per exemple, el Temple de les Borges Blanques, a Cal Porredon, també a prop de Montferrer, l'Alt Urgell, a la Casa Escolar, municipi de Llatorre, al Pallars Sobirà. També en trobem a la Casa Grossa, a Mollà, al Llogarret de la Plana, al municipi d'Alcover, i també a Santa Maria d'Oló, a la Masia dels Claper. Per tant, veiem molta devoció popular a la Mare de Déu dels Dolors. Per tant, és una festa important amb una gran devoció popular. A casa meva se'n deia una besàvia i també a la meva sogra, a la qual felicito actualment. Però de totes aquestes històries de les Dolors, la que em vaig sentir parlar poc, però em va colpir més, va ser una germana del meu avi, una nena, Lola, Dolors Cardona Canyelles, que va morir de nena als 10 anys a l'empassar-se una agulla de cap al posar-se la mantellina per anar a veure un casament. Van passar-se l'agulla i el metge va dir que si no feia l'agulla i l'evacuava, la fatalitat s'esdevindria, com així va ser. I recordo de petit que el meu avi no explicava aquesta història gaires vegades, però que a mi em tenia bastant aterrit. Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jesús, com sempre, per les teves històries. Que tinguis un bon dia. Seguim, anem a fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per avui, dimarts, dia 15 de setembre. Quan acabem el bon dia i bona hora seran les 12 del migdia. Podreu escoltar a partir de les hores, després de les notícies de les 12, la remissió del programa No ho entenc, el programa que hem incorporat aquest curs amb el Jordi Roca i la Sílvia de Pares. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés i després el programa Picama, 1:15 a 2, amb l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins. De 2 a 3 tenim el programa a la migdiada, de 3 a 4, perdó, de 2 a 3 les notícies en xarxa i aleshores sí, a les 3 i fins a les 4 a la migdiada. Aquesta tarda tenim el Pere Bergonyon, en Pierre, amb el seu De tu a tu, entre les 4 i les 5, i després, de 5 a 7, tenim el programa Una finestra oberta al món amb el Carles López. Avui el Carles explica que parlaran de Santial, l'art de la meva vida, i s'afegirà doncs, a tots els col·laboradors del programa, el professor Zamorà, de Belles Arts a Barcelona, Santiago Alonso, Santial, faran és un reconegut pintor i internacional i experimentat i també escultor de llarga trajectòria i s'afegirà als col·laboradors habituals del programa, com dèiem, per parlar de l'art de la meva vida com a Santial, Santiago Alonso Santial. Això serà fins a les 7 de la tarda. A partir d'aquí, sabeu que la setmana passada doncs, encara ens quedava gent per incorporar. Doncs és el cas del Món Interior, el programa 9a temporada, per cert, amb nosaltres, del Món Interior, el programa de la Rocío Vallejo i la Marta Treig, que enceten, doncs, avui aquesta 9a temporada dedicat al món de l'autoconeixement, al Món Interior, ens acompanyarà de 7 a 8 del vespre. I qui també s'incorpora avui és l'Alexandre Moreno, amb el programa Quan cau la tarda, a partir de les 8 i fins a 2:15 de la nit. L'Alexandra ens explica que avui tindrà com a convidats el grup Xató, el grup d'Havaneres. Torna a aquesta nova temporada de l'Alexandra amb Empenta, amb aquest grup d'Havaneres. Hi haurà l'entrevista, evidentment, escoltareu cançons del grup i també poesia. Les ganes i l'alegria de ser novament amb vosaltres, explica l'Alexandra, que ja tenia ganes de ser aquí. Xató, per cert, és un grup que neix a Vilafranca del Penedès, a la capital de l'Alt Penedès, amb més de 2 dècades en el món de la cançó marinera. I tenim el grup actual format per en Joan Parellada, com a tenor, Jordi González, baríton i director musical, el Ramon Sol, veu baixa i guitarra, i en Josep Vila a l'acordió. Segur que passaran una bona vetllada. Després de les notícies de les 8 i fins a 2:15 de la nit, primer programa de Quan cau la tarda. Després tenim la remissió de les històries de la fotografia. A les 10, la remissió del concert amb la Margarida Casa de Sus. Reemissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, de 11 a 12 de la nit, i a mitjanit, connexió ja a Micat FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa amb la selecció de sardanes del Pere Païssa amb el programa La Tenora. Abans de saludar l'Albert Galera, que ens recomani una pel·lícula, com sempre, com cada dimarts, anem a fer un repàs a la programació televisiva. Roger, quan vulguis.
2: Començarà amb les, perdoneu, pel·lícules que podem veure avui a la televisió. A les 10 tenim a Star Channel Harry Potter i la Piedra Filosofal, de Chris Columbus, amb un Daniel Radcliffe, que era un nen encara, Richard Harris, Maggie Smith, Robbie Coltrane i Saunders Triplets. És una pel·lícula d'aventures que dura 2:40, és anglesa i americana, i és del 2001. Després de la misteriosa mort dels seus pares, Harry Potter, quan encara és un nadó, és enviat a casa dels Dursley, que són els seus oncles Dolentots. També a les 10 de la nit, a Squirrel Televisió, 90 minuts de Dolph Lundgren, amb el mateix Dolph Lundgren i Scott Adkins, entre altres, una pel·lícula d'acció que dura 1 hora i mitja, del 2021, i és americana. Un exlluitador d'arts marcials, un guardià de presons i una banda criminal han de trobar 3 milions de dòlars amagats a un hospital a punt de ser demolit. A 3:45 d'11:33 tenim la pel·lícula Batman Begins, de Christopher Nolan, amb Christian Bale com a Batman, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Roger Hauer i altres actors i actrius ja no tan coneguts, entre els quals Morgan Freeman, aquest sí és conegut. Pel·lícula americana i anglesa del 2005, d'acció, de la saga Batman, evidentment. Dura 2:20, Bruce Wayne viu obsessionat per canviar el món i pel fantasma dels seus pares, morts a trets davant seu als carrers de Gotham, una nit que va canviar-li la vida per sempre. Turmentat per la culpa i la ira, el desil·lusionat hereu industrial desapareix de Gotham i viatja en secret pel món a la recerca dels mitjans per lluitar contra la injustícia. A les 11, a la 1, tenim la pel·lícula de Sam Mendes, Spectre, que és de la saga Bond, amb Daniel Craig interpretant a James Bond, Christoph Waltz, Lia Seydoux i Ralph Fiennes, també Mònica Bellucci, Ben Whishaw, Naomi Harris i Andrew Scott. Pel·lícula d'acció del 2015, americana, dura 2:30. Un críptic missatge del passat porta James Bond a una missió clandestina a Mèxic DF i finalment a Roma, on coneix Lucía Sierra, la bellíssima però prohibida vídua d'un pervers criminal. A l'estranger, el Bond s'infiltra en una reunió secreta i descobreix l'existència d'una organització sinistra coneguda com a Spectre, o Spectre. I a 11:15, l'última proposta seria a Nova, Juego Asesino, de Joe Charbanic, amb James Spader i Marisa Tomei, també Keanu Reeves i Ernie Hudson. Una pel·lícula de suspens del 2000, dura 1:40. L'agent de l'FBI Joe Campbell és un dels millors caçadors d'assassins en sèrie de Los Angeles, però, cansat d'aquesta vida, demana la retirada voluntària i se'n va a Chicago. I avui, a nivell de programes, doncs molt poca cosa. Tenim per una banda la Renaixença Televisió de Catalunya, perdoneu, el 33, amb el Peyu, lliurement dedicat a la barbacoa, que recorda la famosa cançó de Jordi Dan, i el programa també rep a Daniel Martín, investigador especialitzat a posar nom als cucs. També a les 10, són les dues propostes que tenim avui, el dit sense ficció a Televisió de Catalunya, el cas de l'avi Pistoler, El 9 de febrer de l'any 2017, els treballadors d'una oficina bancària alerten la policia després de patir un atracament a punta de pistola. L'autor, un home d'edat avançada que oculta el rostre amb una mitja, aconsegueix escapar-se a peu amb 1.200 euros. Al llarg dels propers 6 dies, el mateix sospitós atraca bancs, farmàcies i una perfumeria del seu barri. Quan els Mossos d'Esquadra aconsegueixen detenir-lo, descobreixen que no té antecedents i que darrere dels atracaments hi ha un jubilat marcat per la solitud, que van anomenar el cas de l'avi pistoler. Per tant, avui aquest reportatge al 16 ficció. Tot i que no tenim a la sinopsis, a 4 ja sabeu que teniu a les 9 el programa Horizonte i a les 11 el programa Código 10, que parla d'actualitat nacional. I amb això acabem aquest repàs al que podem veure avui a la televisió, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger, i ens queden ara mateix 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Arribarem a les 9, com sempre, amb la recomanació cultural. Si avui és dimarts, ens toca parlar de cinema i ho farem, com sempre, acompanyats del crític de cinema, de l'Albert Galera. Hola, Albert, bon dia.
1: Bon dia. Mireu, per aquesta setmana us vull recomanar una pel·lícula que podeu veure avui mateix a les 5:20 de la tarda a una de les millors sales de cinema que tenim a Catalunya, de fet considerada la millor sala de projeccions de tota Europa. És una sala que tenim a Barcelona, que alguna vegada crec que ja n'he parlat, és la Sala Fenòmena, i en allà doncs, es combina molt bé una programació que parteix de cinema d'estrena imponent, alguna de les pel·lícules més destacades i més espectaculars, però a la vegada també fa una mirada als clàssics o al cinema d'autor o aquelles pel·lícules que ens ve de gust tornar a veure en pantalla gran, en una pantalla amb unes condicions absolutament excepcionals. I en aquest cas, doncs, avui a les 5:20 de la tarda podeu veure una obra mestra absoluta, una pel·lícula que és tot un gran exemple del que és el cinema negre clàssic nord-americà, el film noir de tota la vida, en la, per mi, la meva pel·lícula preferida d'aquest gènere. Es tracta de Perdición, Double Indemnity, l'obra mestra de Billy Wilder del 1944, protagonitzada per una Barbara Stanwyck absolutament enlluernadora, fascinant, perversa, i al seu costat Fred McMurray i el gran Edward G. Robinson. És una pel·lícula que té tots els ingredients del millor cinema negre, la veu narradora, un crim passional, una femme fatale en estat de gràcia, una pel·lícula absolutament perfecta, modèlica, que en lloc de, diguem, d'envellir, el que fa és, doncs, any rere any va guanyant la seva intensitat, la seva vigència i la seva mestria, no? És una pel·lícula realment excepcional que podeu veure en cinema, en pantalla gran, que per mi jo crec que això és un regal absolut, així que tots els que pugueu, a més, amb una versió restaurada en format 4K, vol dir que es veu impoluta, perfecta, blanc i negre, preciós, meravellós, irresistible. Així que avui a les 5:20 de la tarda, si aneu a la Sala Fenòmena de Barcelona, ja ens trobarem per gaudir d'aquesta obra mestra de Billy Wilder, una pel·lícula doncs, que és un exemple del que és l'estratègia, del que és el pla sinistre que porta a terme una dona casada per desempallegar-se del seu marit i cobrar aquesta doble indemnització de la qual en parla el títol original. Meva recomanació, doncs, d'aquesta setmana, avui mateix, 5:20 de la tarda, Sala Fenòmena Perdición, Double Indemnity, de Billy Wilder, amb la grandíssima Barbara Stanwyck. A veure si ens hi trobem. Apa, adéu.
0: Molt bé, fantàstic, Albert. Moltíssimes gràcies. Que tinguis també una molt bona setmana. Ens queda un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Ens aturarem per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida, però, tornem amb la cançó del dia. La Fermina Recio ens la proposarà i després farem la tertúlia d'actualitat. Tenim l'espai de preguntes Esquerra Republicana avui a partir de les 10:10 amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Tindrem l'espai Parlem del Renaixement, avui una reposició, i el David Lloberes a l'espai de Xifrant el Món ens parlarà de la presència espanyola al Marroc. A l'entrevista del dia a les 11 us presentarem la programació de Daltabaix per aquest primer trimestre del curs, especialment el concert que tenim aquest proper diumenge, obert a tothom al pati de Can Ametller, en el marc de la Festa Major de Sant Miquel. L'Espai Veus de la Vida, segona temporada amb nosaltres, serà a partir de 11:45, i viatjarem amb el Josep Ferrer amb la maleta a la mà a partir de 11:45 fins a tancar el programa a les 12 del migdia. Ara, però, fem una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de Les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquest dissabte el Cineclub comença la temporada amb una nova proposta cinematogràfica. La pel·lícula Los Músicos és un film francès, una comèdia dramàtica del 2025, que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central de la pel·lícula. El dissabte a les 8 del vespre, al Teatre de la Penny, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, i si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. I l'aula d'extensió universitària, que també comença la temporada amb una conferència inaugural del curs 26-27 amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i Andreu, que parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència es fa el dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Penny i és entrada lliure per tothom, activitat oberta a tothom que vulguin escoltar el president del Parlament. I el SEM, que fa una nova proposta per diumenge, en aquest cas la secció de Medi Ambient, farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva, un recorregut suau de 6 quilòmetres per l'entorn natural d'aquesta zona. Les inscripcions, com sempre, al local del SEM, l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 6:45 a 9:15. I també, per altra banda, d'Altabaix, que farà el concert de festa major, concert especial aquest diumenge a l'aire lliure al pati de Can Ametller i amb entrada gratuïta, en aquest cas amb La Rauxa, que és un projecte musical de 9 músics que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Doncs diumenge al pati de Can Ametller a les 7 de la tarda, concert de d'Altabaix de festa major. També, per acabar, recordem que estan oberts, està oberta la matrícula dels cursos de català per adults aquesta setmana. Avui encara matrícula per l'antic alumnat i a partir de demà, dimecres, dijous i divendres, matrícula per el nou alumnat. Dilluns que ve es farà matrícula en exclusiva pel curs de C2. Podeu matricular-vos al web cpnl.cat o presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, l'horari de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, menys el divendres, i dilluns que ve, com dèiem, amb el mateix horari, però només per al C2. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar català, nivells previs al nivell bàsic i elemental, i també de gramàtica escrita. Cursos de català que comencen el 28 de setembre. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la farmàcia del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: A la Vidal 5 ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
3: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
7: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Behind the Wall i és de la cantant estadounidenca Tracy Chapman. Ella la publicava l'any 1987 en el seu àlbum de debut i és una cançó feta a capella en la que parla d'una manera molt crua de la violència domèstica, de la passivitat, de la indiferència de la societat i del que fa la justícia davant d'aquest problema que la majoria de les vegades és res.

0: aquest any, déu-n'hi-do la gent que hi havia. Jo no hi havia anat cap any, però els havia vist passar. Aquest any m'hi vaig empalmar i realment va estar bé. També al final vam fer una mica d'acte allà amb l'ofrena també, i va estar bé. Però el de l'11 de setembre, doncs sí, si no es varia, cada any és el mateix.
1: No, però des d'una altra òptica, diferent de la meva, tu tens la mateixa opinió que això és un acte que no estava ben, no estava ben fet?
0: Sí, sí, és repetitiu. Sempre no hi ha novetat. Vull dir, s'hauria de fer alguna cosa més.
1: Que no ho dic des d'una perspectiva ideològica, eh? Sí. Ho dic des d'una perspectiva purament formal. Si té que ser una cosa important, es té que fer de manera que sigui important.
0: Sí, sí, és una mica fred, es fa l'ofrena, es van presentar tant les entitats, es va xiular amb un que jo no hi estic d'acord en què xiuli algú, hi havia un de molt esbarat allà que trobo que no...
1: Una persona. Això és una qüestió política que podem analitzar després. La gent d'Aliança Catalana, no?
2: Sí, que van fer l'ofrena.
1: La gent d'Aliança Catalana no va sofrir cap rebuig, eh? Va ser una persona que va cridar dos.
0: Sí, sí, sí, però
2: no,
0: un molt esbarat.
2: Sí.
0: Sí, fora de lloc. Inclús vaig veure algú que anava i li deia algú, no sé si era algun policia secret, algun infiltrat, alguna cosa, i va anar i li va dir alguna cosa i llavors es va moderar.
2: Bé, això passava el divendres, com dèiem, a la diada. Però avancem, si us sembla bé, perquè...
1: Jo avancé mucho, fui hasta Guadalajara.
2: Bé, però per veure el teu fill.
1: Sí.
2: Va anar bé?
1: Sí.
2: Sí. Avui tothom porta, o sabia, no?, que portaríem el tema de la intel·ligència artificial. No ens volem fer repetitius, no?, perquè hi ha moltes tertúlies que ja en parlen, però és que tots els diaris se'n fan ressò. El diari Ara diu que la IA enfronta els Estats Units i la Xina, problema global. Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, és el que diu el periòdico, i parla de terreny més també econòmic, La Vanguardia. Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA, perquè expliquen que hi ha convulsió a les borses, els dubtes sobre si seria oportú frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial davant la seva creixent potència i influència, units al repunt del preu del petroli, doncs, i juntament amb les especulacions de la Reserva Federal, es podia veure obligada a pujar aquesta setmana el tipus d'interès, i a partir d'aquí va agitar, doncs, el primer a Europa i després a Wall Street la jornada d'ahir, més enllà de la reflexió global, anem al personal. Vosaltres utilitzeu pel vostre dia a dia la intel·ligència artificial, per exemple,
3: sí,
2: Xavier?
3: Sí, sí, però el meu és inofensiu.
2: Quina relació tens amb...
3: Jo, com és audiovisual, és un tema de practicitat i de rapidesa. La nostra intel·ligència artificial, el contingut encara el pensen els seres humans, amb el meu sector, eh?
2: Sí. Sector de publicitat, eh?
3: Sí, bueno, perquè són imatges. En lloc d'abans teníem dibuixants i ara tenim, pues, la maquineta, t'ho fa de conya i sembla real, no?
2: Sí.
3: Que no és exactament real, també, però bueno, és com una eina. Jo crec que la intel·ligència artificial com una eina és superbo, és un avançament de la humanitat tremendo. Una altra cosa és quan la intel·ligència artificial pensa per tu o decideix per tu. Això, aleshores, és dramàtic. Per què? Perquè cada cop més ens estem... Mira, el ser humà, tots els invents els ha evolucionat per ganduleria. És a dir, tot el que fem és per treballar menys i aconseguir més. Ganduls de pebrots. La quantitat d'invents que es fan per no tindre esforços és bestial. I la intel·ligència artificial és un niu de ganduls, també, perquè si ja el que et falta és treure el pensament, ja, o sigui, ja no ho dic. A veure, quan inventen un tractor és perquè el senyor el camperol no quedi amb l'esquena destrossada i estigui allà picant, sinó molt més còmode una sentadet. Des de l'invent de la roda, una cosa és el descobrir, l'invent de la roda, l'home sempre ha volgut inventar coses per esforçar-se al mínim. Però fins ara eren eines físiques. Físiques. O sigui, t'estalviaves pujar escales, però tenies les escales mecàniques. Quan aquesta vagància i comoditat entra en la part psíquica, en la part del cervell, hi ha un perill molt gran, perquè ens podem... Amb l'altre ens podem quedar gandolets, però amb l'altre ens podem quedar idiotes. Perquè si ja no fem servir el cervell, què ens quedarà, no? Saps, el perill és aquest. Jo crec que el límit està entre fins a on entra com una eina i fins a no entra com un jutge del que fem o una substitució del nostre cervell. I això és el debat que estan tenint a la Xina. Independentment de l'econòmic,

0: És el gran debat. És a dir, on es, clar, hi ha un nivell de dir on posem un límit a això perquè no sigui realment tremendo, i l'altre és un tema econòmic. A veure, des d'un punt de vista econòmic, tots els canvis, anem a dir, tecnològics o evolutius, sempre fan por. Quan va vindre la revolució industrial, tothom estava acollonit perquè, clar, les màquines traurien feina i tot això. En canvi, va ser positiu. Vull dir, la societat va anar endavant, però al principi hi havia una mica de temor. Vale? Ara passa igual. L'intel·ligència artificial traurà feines, possiblement, però donarà d'altres. És a dir, les coses van mutant. El que va canviant és que canvia la feina que fem, però feina sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha per què? Perquè mengem, perquè caminem, perquè ens hem de vestir. O sigui, hi ha unes necessitats físiques que algú té que suplir. Enteneu? Uh-huh. El que passa que la intel·ligència artificial, el gran perill que hi ha és que pot arribar a canviar el sistema econòmic des de què? Si nosaltres ara, a través del treball, tenim els ingressos, arribarà un punt, hi ha aquests tios horribles que dominen el món i tota aquesta gent, que diuen, no, al final la gent viurà tota de subvencions i tindran els calés que nosaltres vulguem, però no treballaran. O sigui, és com si ens donéssim pienso, no? Aquest és el gran perill, que tot ho fotin les màquines, quan dic màquines, enteneu-me, i que els humans siguem, bueno, gent que estem per allà, que l'Estat ens dona calés i que no ens necessiten per res. Aquest és el gran perill, eh? I quan l'Orwell el 84 deia el que passaria,
1: sí,
0: o l'Alvin Toffler, un tio no tan conegut, que deia que la gent treballaria a casa, que tot això, el parlo dels anys 70, i la gent deia, hòstia, això és impossible, hòstia, tot el que va dir el Toffler està. Doncs pues el Toffler d'ara està dient això que a mi em sembla, jo per sort crec que no ho veuré, però no, em sembla,
2: queden
0: 4 dies, em sembla aterrador, em sembla aterrador.
1: Eli...
3: Jo la faig servir només per consultar, de moment només la faig servir per això,
0: que, sí,
3: que està bé perquè a vegades, no sé, no saps una llei i dius, ostres, això com és, no? I abans havies d'anar a buscar, no sabies a vegades ni on trobar-ho, i mira, de moment només per això. I sí que el que em fa més por és una mica el que ha dit ell, no? Que ens atontem tots, que potser aquests grans poders sembla que ja els hi... O sigui, ara sembla com que aquestes grans empreses diuen, no, anem a frenar-ho, que a mi em va semblar com, ostres, què està passant, no? Com és que diuen que ho volen frenar? Que em semblava bé, però clar, segur que hi ha coses darrere que jo no sé i que no són tan ètiques, però de moment... Però els grans poders, jo crec que ja els hi va bé que estiguem atontats, no? O això sembla, o això a vegades sembla, no? I, perquè llavors, jo el que crec és que, clar, que podran fer doncs una mica el que vulguin amb nosaltres, que cada vegada, i ho parlàvem la setmana passada amb l'educació, cada vegada és més difícil que algú sigui crític, per exemple, a l'hora de votar, no? Jo, a mi m'agradaria saber, de tota la gent que vota, per què vota aquell partit. S'han llegit el programa electoral, no? M'agradaria saber-ho, perquè a vegades no ho entenc, no? Però bueno, això cadascú... Uh-huh. I em refereixo a aquest gir cap a l'extrema dreta que hi ha, eh? Em refereixo a això, que també em fa por. I la IA, doncs, certa por sí que em fa, però no sé si és per la meva ignorància, o no sé si sapigués més em faria més por o menys, la veritat.
1: Bé, Salvador, l'utilitzes tu?
4: Bé, jo la faig servir només a nivell de consulta.
1: Consulta,
4: cosa,
1: sí.
4: Però ara, amb el que deia el Xavi, no n'hi hem recordat, quan vaig començar a treballar a la banca l'any 1967,
1: sí,
4: no hi havia ordinadors.
1: Clar.
4: O sigui, treballar amb tot manual i amb màquines de sumar i de calcular.
1: Sí.
4: Llavors també es va dir que quan va començar la informàtica, jo estava llavors ja a la Caixa, que va ser pionera amb el tema aquest, i bueno, deien, no aneu allà, que no parlareu amb persones, que només parlareu amb màquines, i els primers ordinadors eren mecànics. Per exemple, el primer tècnic que vam tindre nosaltres d'IBM venia del món de les màquines de cosir.
1: Uh-huh.
4: Va passar de les màquines de cosir als ordinadors, i tot era mecànic. Al cap d'un quant temps ja va començar l'entrada electrònica, ja va vindre altra gent, però bueno, també es parlava de que tot això trauria molts llocs de treball. Per exemple, aquí a Molins hi havia una entitat bancària que va arribar a tindre 31 empleats,
1: uh-huh,
4: i el que ho venien formalitzar van ser 6 o 7.
1: Déu-n'hi-do.
4: Però clar, tota aquesta gent s'ha anat col·locant per altres llocs, o sigui, ha anat avançant.
1: Uh-huh.
4: I això... no sé, ara estem més avançats, hi ha més coses estranyes, però no sé si anirà per aquí o què.
1: Antonio.
2: Los que somos aficionados a Star Trek, los trekkies,
1: ¿sí?
2: Siempre hemos hablado de
5: aquel mundo desconocido, ¿no? Es una de, los, de, sí. De las frases repetidas a lo largo de las series y las películas. Ese mundo desconocido que es el futuro. La verdad es que la IA, uno de los problemas de la IA es que realmente es un mundo desconocido y que no sabemos a dónde nos lleva. Y eso está empezando a asustar también a los mercados económicos y a las estructuras políticas. Porque si lo seguisteis un poco en verano ya comentaron que hubo pruebas de IA que eran pruebas de seguridad para controlar cómo funcionaban las IAs, y las propias IAs, por su cuenta, al encontrar fallos en las cajas de seguridad que les contenían, salían del contorno informático del contorno telemático en el que estaban contenidas y se escapaban de ese contorno para hacer cosas que no eran las previstas. La IA es un mundo desconocido, precisamente por lo que dice Xavi, porque hay una base, una parte de la IA que es mera recopilación de información, mera consulta, y hay otra parte que es elaboración de pensamiento. Yo siempre he sido muy escéptico con la IA en los últimos años, cuando me lo comentaban compañeros, porque yo precisamente siempre he sido muy, muy, muy dado a buscar la jurisprudencia y a basar mis escritos, mis demandas, mis recursos en la jurisprudencia. Y por tanto, decía yo, no me aporta nada, me aporta rapidez, pero nada más. Es verdad que en ese sentido de recopilación de información aporta mucha rapidez, porque me puede, como decía Elizabeth, es decir, la información sobre una ley o la información sobre una jurisprudencia, sobre todo las IAs especializadas en derecho, pues te facilita tiempo y ahorro. Pero este verano he aprovechado un poquito más de tiempo para realmente preparar alguna demanda con la IA. Uh-huh. Preparar alguna demanda con un método aristotélico-socrático. Es decir, presentando la demanda y diciéndole, ¿qué te parece? ¿Y esto lo ves bien? ¿Esto lo ves mal? Esto, yo creo que es así, pero ¿tú cómo lo crees? Y con ese lenguaje subjetivo, la IA me contestaba en un lenguaje subjetivo. Y cuando yo decía una cosa, la IA decía, pues a mí me parece que podemos ir por este lado. Te juro que al final, con esa interacción, yo no sé si estoy hablando con Xavi,
1: sí,
5: o estoy hablando con... De hecho, las IAs casi todas tienen un nombre femenino, o sea, no, ya te reconducen por ese sitio. Pues yo estaba hablando con Claude, ya la llamaba Claudia, porque ya estaba yo ya con mucha confianza.
1: ¿Qué tal, Claudia?
5: Pues muy bien. Y además, como soy un tío educado, como sí, lo decíamos antes, por la educación, le digo muchas gracias.
1: Yo también. Que somos amables.
5: Sí, o sea, es que es la interacción. Ese es el camino desconocido, sí, al cual realmente se produce la situación que dice Xavi. Ese camino desconocido nos puede llegar a sustituir, no ya trabajo, porque el trabajo puede surgir otros trabajos, pero conocimiento. Y no estamos sobrados de conocimiento. Si recordáis lo que hablamos la semana pasada sobre el modelo de educación, que yo ya calificaba de fallido, imagínate un modelo de educación en el cual además ya no tienes, no es que no tengas que hacer ningún esfuerzo, es que la IA te lo hace todo. Me parece que ese camino es un camino horroroso. Por tanto, los peligros de la IA están ahí. Ahora, yo no soy contrario a la tecnología, no soy contrario a la modernidad. Es decir, creo que la IA puede ser una herramienta absolutamente magnífica, pero es verdad que requiere un hervor, un pensamiento, porque es complicado, ¿eh?
0: El problema és quan la intel·ligència artificial té braços i cames, no vull dir els robots, enteneu-me. Quan per si sola, quan per si sola pugui activar coses. De moment no pot activar res sense l'autorització, anem a dir, de l'home. El dia que l'home, per vagància, ja no vulgui ni autoritzar, aquestes màquines decidiran. Què pot passar? I ara sóc molt alarmista. Imagina't que a la IA se li diu, dona'm una solució per acabar amb el càncer del món. I la IA pot pensar, eliminar la humanitat?
5: No, mira,
0: no, perquè ja, et carrega
5: ja
0: el càncer.
5: Escucha, ja traduí jo, Xavi. Eliminar tots els que tenen genomes que poden dar lugar a càncer, perquè d'esa manera esos genomes ja no estaran dentro de la...
0: Jo em conformo, però ho dic com a exemple de que quan no hi ha humanitat darrere, que només és racionalitat, poden passar-se aquestes coses. Aleshores, avui en dia ja tenim problemes, perquè si un ordinador s'equivoca i senda, o a tràfic, o el que sigui, la raó li donen a l'ordinador, no li donen a la persona. No, jo veig, salen a l'ordenador i ja t'espavilaràs. Hi ha tios, per exemple,
5: eso me pasó
0: que estan morts i estan vius.
5: Con una funcionària de l'administració de justícia que decía, es que l'administració de justícia, sus ordenadores no se van a equivocar.
0: Exacte.
5: I al cap d'un rato s'havien equivocat.
0: Clar, però amb això ja se li dona una responsabilitat a la tecnologia que crec que encara la té que controlar el ser humà. Per què? Perquè som humans. O sigui, no tot lo racional és just.
1: José Polo, bon dia, bona hora.
6: Bon dia a tots.
1: Espera't que et posem micròfon, que si no malament...
5: És José, és una IA de José.
1: Com? No, tranquil. El número, no. El número 7 té José Polo.
0: No sé.
1: No, ja
0: està. Això com...
1: Està activat? Hola, José Polo.
7: Hola, bon dia. Disculpeu. Que crec que m'he equivocat de micròfon, que m'ha dit algú i tal, Roger, i m'he posat el 7.
1: No preocupis. Quina relació tens tu amb la intel·ligència artificial en aquests moments?
7: De consulta i per resoldre algunes coses de la feina.
1: Bé.
7: Bàsicament, quan parlem de tecnologia, és a dir, sempre hi ha com una cosa que em sembla molt bàsica però que convé dir-la, no? És a dir, posem un exemple. Fa milers d'anys a la Xina es va inventar la pólvora. La pólvora la pots utilitzar per fer focs artificials i per fer, ara que entrarem en festa major, per passar-ho bé, per fer una celebració, o la pots utilitzar per l'ús de les armes i matar persones. Llavors no és tant la dependència de què és la tecnologia, sinó de l'ús que li fem als éssers humans. A nivell comunicatiu, que és el que jo més puc aportar perquè és la meva feina, ara per ara la IA absolutament és un perill. Ara per ara. Ja ens acostumarem a utilitzar-la millor, però és un perill des de diferents punts de vista. La generació d'imatges falses que circulen per internet a través d'intel·ligència artificial és absolutament clamorosa. Hi ha algunes que són inofensives, vull dir, doncs una associació organitza una festa de l'escuma a tal plaça i fan una generació virtual de com seria la festa de l'escuma en aquesta plaça. Bé, fins aquí no li veig cap malícia, no? Però clar, jo és que he vist fotografies atribuint delictes a una persona en concret que eren completament inventades.
0: Sí, els fakes, no?
7: Llavors, clar, és a dir, es depèn de com sigui l'ús. És un perill, també, des d'un altre punt de vista, perquè ara sembla que moltes persones comuniquen igual. És a dir, jo quan veig els missatges aquests que reps per WhatsApp o els veus per xarxes socials, que tots comencen amb una frase, una emoticona, i veus els patrons i dius, ostres, però si tothom m'estem parlant igual, de la mateixa forma. És a dir, on queda una mica la creativitat de la persona? O els cartells.
1: Cartells de la Revetlla de Sant Joan, per exemple, d'aquest any?
7: Eren tots similars.
1: Sí.
7: Eren tots molt similars. Llavors, crec que més que de moment utilitzar-ho com una cosa que ens empenyi a ser més creatiu o que ens ajudi, el que ens està traient és eines. És capacitat de raonament i capacitat de fer les coses bé. Ara bé, estem al principi d'un llarg viatge. De fet, no tant al principi, perquè la intel·ligència artificial ja s'aplicava en diversos camps, diguéssim, més econòmics, per entendre'ns. Ara que arriba a tot l'abast de la població, doncs serà qüestió de que amb el temps ens anem acostumat i ho fem servir de forma positiva. Si ho farem o no, no ho sé. No sóc gaire optimista, la veritat.
0: El que sí que és cert és que s'ha estat deshumanitzant, no? És a dir, estem... Tot va començar amb el Tamagotchi. O sigui, no hi ha cosa més monstruosa que un Tamagotchi. En lloc de tindre una mascota...
1: Recordem què era, per la gent que...
0: Tamagotchi era un aparatet així dels japonesos que estan sempre molt sols i estan... Jo els admiro molt com a societat, però estan com una cabra. O sigui, el que veus al Japó no és un lloc del món, estan sonats. Tios que es tanquen al lavabo i no surten per res. Vull dir que, com a l'anacoreta del Fernando Gómez, però és igual. Era un aparatet petitet, us en recordeu, que tu l'anaves alimentant cada dia.
1: Sí.
0: Era com tindre un animalet electrònic.
1: Sí.
0: I es va enganxar la tira de gent amb això.
1: Sí.
0: I era allò típic de, tens gos? No, però tinc un Tamagotchi, no? Clar, aquí va començar el merder. Quan una pantalla la veiem tan real com la realitat, quan una màquina l'estimem tant com un ser viu, o sigui, no ens donem abraçades, tu. Ens enviem emojis o emoticonos. Al ser humà li va costar molt parlar per telèfon. Poder parlar a distància amb la veu va ser un gran invent. Ara la gent no parla per telèfon, s'escriu.
8: Los adolescentes no lo
0: consideran... I és acollonant, dius, de què serveix tot l'invent aquest? I el bo és que quan escriu malament, s'inventa un vocabulari de ganduls, perquè por favor es PF, per no escriure tant, i a sobre fotem iconos per animar-se. És a dir, estem destruint l'escriptura. Estem destruint la comunicació verbal. estem destruint les abraçades, estem destruint moltes coses, i això és el que fa mal. Perquè tot això va portant que al final el ser humà... Escolta, abans la gent, i no vull dir que abans sigui millor o pitjor, dic que era diferent, eh? Abans la gent traia les cadires al carrer i xerrava. I els veïns es coneixien. Ara hi ha gent que viu en pisos, no saben ni qui és el veí.
3: I s'ajudaven.
0: Ara som absolutament insolidaris.
3: O insensibles.
0: Jo que he estat a Nova York, a mi em va sorprendre, ho he dit moltes vegades, el primer dia que vaig allà em van portar 40 tios un pastís i em dic, welcome, tal, no els vaig veure mai més. O sigui, em vaig quedar molt parat perquè dic, sí, quina gent més rara, no? Aquí treballar té que ser dur. Però què vull dir? Que ens hem deshumanitzat. I segueixo dient, per vagància. Per vagància. Tindre un tamagotxi la pagues, tindre un gos és responsabilitat. Tindre un veí que parla si t'ajudes, hòstia, no m'emprenyis tu, a mi deixa'm estar en pau. Que... És a dir, ens estem convertint, nosaltres, la tecnologia ens està convertint, no està creant màquines noves, està convertint l'home en una màquina. Això és el futur.
1: A veure, diu l'Albert Cuesta, especialista, ja ho sabeu, analista de noves tecnologies, informàtic i periodista, el diari Ara, diu, ho hem vist mil vegades a la tele i al cinema, un actor malèvol s'infiltra en la producció i distribució d'energia, en les telecomunicacions, en el control del trànsit aeri o viari, en la sanitat o en el sistema financer, que fa funcionar una ciutat, un país o un planeta sencer, i el contamina o l'atura fins que al caire de la catàstrofe arriben els bons i el neutralitzen. El dolent gairebé sempre és un geni de la informàtica, amb aspiracions monetàries, poca vida social i algun greuge pendent amb els poders establerts, o bé al servei d'un estat adversari. Un arquetip còmode i fàcil d'aturar en 90 minuts. Diu, però aquest guió ha caducat. El desenvolupament de les plataformes d'intel·ligència artificial ha arribat a un punt en què gairebé qualsevol interessat, sense laboratori secret ni clichés de guionista, pot fer-les servir per provocar el caos. Les mateixes eines faciliten trobar escletxes de seguretat que abans passaven desapercebudes i explotar-les de la pitjor manera possible. Ja no cal ni un actor malèvol, n'hi ha prou amb el funcionament normal, a màxima velocitat i sense fre, de les mateixes empreses que diuen voler evitar-ho. Els últims dies, diu, ho ha deixat clar, Jacob Coxon, investigador que havia treballat tant a OpenAI com a Anthropic, que va dimitir dimarts passat acusant les dues empreses de córrer cap a una superintel·ligència autosuficient, jugant-se-la la nostra vida. A poques hores després, Ivan Huvinger, responsable d'alineament de la mateixa Anthropic, li donava la raó en públic i xifrava en més d'un 10% la probabilitat que la IA acabi amb la humanitat d'aquí a una dècada. Un 10%, diu, no sembla gaire, fins que t'ho diu un pilot del teu avió abans d'enlairar-se. Resulta inquietant, diu, aquestes confessions de poder arribar just quan les dues empreses esmentades preparen sortides a la borsa i sortides bilionàries. Que els seus propis empleats surtin a dir, diu, que el producte pot exterminar-nos, no sembla la millor campanya per vendre accions, tret que, com els fabricants d'armament diu que presumeixen del missil més eficient o del dron més letal, l'objectiu sigui precisament exhibir potència tecnològica per inflar l'atractiu davant els inversors. El cinisme és sideral, diu, si tanta por els fan els seus productes, només caldria que els apaguessin, però amb aquestes xifres a l'horitzó, el mercat pesa més que qualsevol comitè d'ètica. OpenAI, de fet, ha decidit, diu, ajornar l'operació.
5: És que és una realitat.
3: Reflexions... Això és el que fa por, no? I a més
1: correcte.
3: A més, això com ho legisles? O sigui, si es pot autoalimentar o auto... No? Si és autosuficient, sí. Com ho legisles? Ja pots legislar el que vulguis. Que,
0: és que, claro,
3: aquesta part és la que jo entenc. Com ho legisles?
5: Parte, no sé, ara nos ponemos metafísicos, però claro. Evidentemente, si la IA... No, si és la realitat. Si la IA puede alcanzar un punto de autosuficiencia, yo no sé si ya es una consciencia. ¿Y cómo lo vas a legislar? ¿Cómo lo vas a legislar? Y este es el miedo que les ha entrado en los últimos meses porque hay pruebas objetivas que efectivamente la IA ha tomado decisiones por su cuenta. Y esto es una realidad. Y es así.
7: Yeah. Doncs fixa't que jo no crec que els hagi entrat por. Que jo el que crec que hi ha darrere és una operació empresarial per després vendre el remei.
5: Ah, bueno
0: però això ha funcionat sempre.
5: També.
0: Jo et foto por després t'arreglo, sí.
7: Sí, jo crec que el que està passant és una mica això. I que fotran molts calés, venent a governs, doncs, ciberseguretat contra la IA.
0: El que passa que hi ha una cosa que és curiosa, no? A vegades... jo sempre dic que amb una gota d'aigua no cal analitzar tot l'oceà, no? Amb una goteta saps què passa, més o menys, no? Hi ha gotetes que van deixant les maquinetes, que dic jo... Bueno, estem amb la pel·lícula del Cameron, Terminator. Aquella pel·lícula que era, semblava una bestiesa, resulta que era premonitòria, no? Les màquines que eren el poder i l'hombre contra la màquina, bé, és igual. Però hi ha detalls que dius que em fan molta por. Hi ha molta gent que li fa molta gràcia i riu, i a mi em va aterrar. A la fira aquesta que va haver aquí del Construmat o no sé, o el Sonimac, no sé què, no, l'alimentària.
7: Ah, alimentària, sí.
1: Ah, sí.
0: Tenien robots cambrers,
7: sí,
0: i cuiners. Hi ha una cosa molt, molt alarmant. Un robot es va suïcidar. Hòstia, cuidau, perquè això dius, hòstia, aquest paio o aquesta màquina no ha volgut treballar més, s'ha trobat malament i ha decidit treure's la vida. Clar, si una màquina...
5: La vida.
0: Bueno, es va suïcidar, ell mateix...
5: No, és que...
0: Bueno, la vida d'ell, clar, una vida, entenem. Sí, sí, cada cop som més humans. Dius, hòstia, aquesta màquina també pot pensar que algú és eliminar la vida d'un altre. O sigui, ja comencem a entrar en unes decisions que ja no són eines, són pensaments. I clar, aquest és molt fort. Un altre, amb una botiga... Ara no sé si és el Japó o la Xina, o d'aquests països orientals, ara no sé, són molt diferents, però bueno.
5: Sí,
0: no, home, no, no té res a veure el xino, el japonès, però eren orientals, el que passa és que ara no recordo exactament quin país, però o era Japó o era la Xina, no crec que fos...
5: I Corea, també, eh?
0: O Corea, potser, vale, sí, un d'aquests. Un robot botiguer, venedor, i no sé què va dir un dels clients, que el va anar i el va començar a estovar. Mhm. Però a pagar el client. I dius, hòstia, cuidao, perquè aquest robotín està pagant a un ser humà. L'altre es suïcida. És a dir, quan més humans, més decisions poden prendre i més nosaltres ens quedem...
3: No vau veure ahir unes imatges, em sembla que de TV3, que un d'un robot que estava pagant, però en plan...
5: És aquest.
3: No, però no pagava el que l'havia fet, o sigui,
0: no, pagava un individu que hi havia allà.
3: Van dir això com si fos el que l'havia creat i l'estava com pagant.
0: No, el que l'havia creat va sortir per tractar de pagar-lo.
3: Vale.
0: El tio està en una botiga, estan fent proves.
3: És que només vaig veure l'última part, llavors.
0: Sí, sí, en una botiga, fan proves i el tio comença a despatxar, i collons, a part de bé, i algú li diu, o algú fa el comprador...
5: Igual no hi ha propina.
0: No ho sé. Algú fa el comprador que el tio comença a fer cara. Deia, se surt corrents l'altre per tractar de tirar-lo.
3: Sí,
0: és a dir,
3: sí.
0: És brutal. És a dir, quan fan aquestes reaccions tan humanes, és el gran perill. Perquè qui decidirà el que està bé i el que està malament? Les màquines. On hi haurà la... És que patirà des de la religió fins tot. És a dir, el ser humà, per ganduleria, ha regalat la humanitat a les màquines.
1: Bé, per cert que avui teníem des de la Xina el teu company José Polo David Guerrero fent-nos a la punt del dia des d'un tren, ha agafat un tren d'alta velocitat 1.500 quilòmetres deia de recórrer d'una ciutat a Xangai amb 7 hores.
7: Vale.
1: D'acord, diu que pots esmorzar en una ciutat i és com una distància de Barcelona a Amsterdam, ens deia, com si poguéssim esmorzar a Barcelona i arribem doncs després de dinar a Amsterdam.
7: Igualets que els talgos que
1: el
7: de
1: país.
7: Quan anava jo a Galícia.
5: Sí, efectivament. Gràcies de Barcelona a Mataró.
0: Hi ha aquella nostàlgia del viatge, de conèixer gent.
1: Vull dir, perquè, bé, també diu que és el tren amb, el país amb més línies d'alta velocitat, no?, la Xina.
0: Sí.
1: També hem de...
7: Que les estacions de tren semblen aeroports, bàsicament.
1: Efectivament, també hem d'entendre, no?, la grandesa del país, però, escolta, 7 hores, eh?
7: Sí, bueno, sí. Això està bé. Honestament. Uh-huh. És a dir, està bé en el sentit que per un país com la Xina, amb les seves dimensions, ho necessita, ho han invertit, tecnològicament estan superavançats. Jo m'ho trobo a qualsevol fira, m'ho trobo al mobile, a l'alimentària, a qualsevol fira d'aquestes on normalment hi he d'anar per feina, doncs em trobo que estan en un altre nivell. Clar, tampoc ho hem d'intentar replicar tot aquí, no? És a dir, a mi m'agradaria tenir un tren d'aquests aquí, vale, perfecte, seria genial. Els meus viatges a Galícia serien molt més còmodes, però prioritzaria arreglar Rodalies. Sí, per entendre'ns, no?
5: Però dentro del discurso que dices, que no se nos olvide, al final va ser eso, que China es una dictadura.
7: Sí, clar,
5: entonces, que no lancemos el mensaje, que como las cosas funcionan bien en una dictadura... A lo mejor lo bueno es una dictadura.
1: No, es que últimamente
5: sí. Hay tantos elogios sobre China que a ver si no se va a olvidar que China tiene campos de concentración a los musulmanes, que China no permite el pluralismo político, que China controla a sus ciudadanos de manera que no pueden hacer nada si no están controlados. Ojo, ¿eh? Porque a lo mejor al final nos vamos a quejar, como decía Elizabeth, de la extrema derecha. Yo también me quejaré de la extrema izquierda, pero al final la extrema derecha y la extrema izquierda van a decir, hombre, si tanta gente elogia a China, que es una dictadura, ¿por qué nos critican a nosotros por intentar imponer un régimen en el que tampoco hay pluralismo político?
0: O sea,
5: que no se nos olvide, ¿eh?
0: A veure, no hi ha cap país perfecte, ¿eh?
5: No,
0: tots
5: però,
0: els països tenen el seu, les seves mancances i deficiències. El que passa que Xina ha trencat el paradigma de que teníem fins ara. És a dir, nosaltres dins dels arguments bàsics que tenim és esquerra, todo para el pueblo, cap llibertat, parlo d'extremes,
5: sí.
0: O sigui, la Unió Soviètica era tan repugnant com els Estats Units el seu dia o com el Hitler, eh? O sigui, cuidao, perquè la tendència a la dictadura del ser humà és fastigosa, però existeix. Quin és el paradigma que ha trencat la Xina? Que amb aquella visió maoista, el llibre rojo de Mao, tot allò, gent que anava en bicicleta, un poble absolutament rural, ple de gent, ple de misèria, econòmicament ha aconseguit fer el salt més gran de tota la història de la humanitat des del punt de vista econòmic. Per tant, econòmicament i tecnològicament, la Xina està per davant de qualsevol país del món, avui per avui. I hi ha una ciutat que es diu Yangyang, que és la Disneylàndia de la modernitat. És una ciutat absolutament mega moderna, tot automatitzat, amb una educació per part dels xinos molt gran. Què és a dir? Com ha aconseguit la Xina això? A través del comunisme? No, també a través del capitalisme. És a dir, ha fet una cosa que és curiosa. Jo crec que és el que sempre tenim al cap, però no apliquem mai. Ha agafat el millor de cada casa i ho ha ajuntat. No el pitjor, el millor. Sempre queden poços de, pues, si és un partit comunista, i allà, per exemple, la diferència entre el capitalisme dels Estats Units, per dir alguna cosa, i la Xina, és que el benefici reverteix amb el propi país, no amb uns milionaris, que n'hi ha, però estan acotats. El que administra el país és el govern, que això és comunista. I per l'altre cantó, el capitalisme, el caler, va parar a particulars, a empreses. Aquesta és la gran diferència. Model de funcionar, capitalistes, tots dos. Avui la Xina, el funcionament econòmic és capitalista, molt capitalista. Però què passa? A l'objectiu final, un reverteix a través de l'Estat, que és molt comunista, amb el poble, i l'altre reverteix amb empreses o particulars. Això és la gran diferència. I dos, el fet que la Xina tingui aquest... Per exemple, a la Xina agafen un corrupte i se'l pelen, hi ha la pena de mort. Jo soc totalment contrari a la pena de mort. O, per exemple, ara van agafar uns que abusaven de menors a la Xina i els executen, o sigui, se'ls pelen. I polítics...
3: Presos polítics.
0: Polítics que se'ls pelen, és a dir... Hi ha una duresa bestial i a la presó. És a dir, i tampoc tens molta llibertat, perquè, evidentment, és tot per l'Estat. El que passa que ha aconseguit una cosa a la Xina, que és el que predicava el capitalisme, i durant un temps se'l va aconseguir: treure de la pobresa i de la misèria la gent. Això ho ha aconseguit Xina. O sigui, Xina ja no té la pobresa extrema, els agricultors... El que ven tant el capitalisme és curiós que s'ha aconseguit a través d'un país comunista. És que és com una paradoxa. El paradigma és, ja no és el que era. La Xina està canviant el món des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista...
5: Los capitalistas más radicales te podrían decir que si me dejarais que funcionase, que organizase yo el Estado sin pluralismo político, sin establecer sindicatos, sin derechos sociales, salvo los que yo ponga, a lo mejor funcionaría así. Pero eso no es la sociedad que queremos. Dentro de los pueblos que tú has dicho y de las ventajas que tú has dicho, pluralismo político, los derechos humanos y los derechos sociales me parece que son más importantes que el hecho de la prosperidad económica.
0: Jo crec que...
5: Por lo menos en mi opinión.
0: A veure, la gran diferència és que si parlem de política o parlem d'economia. Jo estava parlant d'economia.
5: Claro.
1: Bé, però...
0: Si parlem de política, jo no sé on hi ha més llibertat, si a la Xina o als Estats Units.
5: Yo lo tengo muy claro, ¿eh?
0: Aparentment sí. Perquè què? Tu què fas? Allà hi ha un partit, i no hi ha votacions, hi ha un partit. I nosaltres votem a lo que el poder... Podem votar?
5: No, eso es más demagógico que cierto.
0: No.
1: Ahir tancant aquest tema, sisplau.
5: Te guste o no te guste.
0: És libre.
1: Torneu cap a casa?
0: Sí, bueno, deixem-ho perquè...
1: Sí, tornem cap a
0: casa. Un dia farem un apartat d'això.
1: Vale. Molt bé. Per cert, efectes pràctics, i parlant del tren, aquesta setmana s'ha tancat el pont sobre les vies.
3: Ah, sí, sí.
0: Bueno, miracle, no?
1: Durant 4 mesos hi haurà obra de reforma de la passarel·la baixa del pont.
6: Bueno.
1: I, per tant, no sé si us afectarà, Elisabet...
3: Bueno, avui ja he hagut de...
1: L'accés a la piscina, però... sí.
3: Home, però ja m'està bé que ho arreglin, la veritat.
1: Sí, sí. Recordeu que teniu l'alternativa Jaume Balmes, Mestre Blanc, per tant per la piscina, per la Penny, i si no pel pas sota vies de les conserves.
7: Honestament, és una artèria.
1: És una artèria.
7: És una artèria vital del poble. Sí. Jo no sé fins a quin punt hauria estat millor fer-ho a l'estiu. Començar abans.
1: Els mesos d'estiu.
7: Ho dic perquè, clar, ara, sí, la
3: bueno,
7: piscina...
3: Bueno, amb les escoles i tot.
7: Clar, no? Les escoles, el centre Josep Maria Sales, sí. El centre Lois, que està per sobre, sí. Hi ha una sèrie d'equipaments que són bastant utilitzats per la població, que ara es veuen més afectats que si seguessin...
3: A l'agost o així, no? Que hi ha menys gent.
7: Que hi ha menys gent, clar. Sí, sí, evidentment allò s'havia d'arreglar. Sí. I ja... Aquí sí que ho faríem del tot de conya si aprofitéssim l'obra del pont per fer-la coincidir amb les obres dels ascensors.
0: Home, d'una vegada.
7: Que ja, no? Cada 2x3 no funcionen i ho arreglessin tot junt, perquè seria ja que està tancat, doncs aprofites. No sé si es farà o no, la veritat.
1: I coincideix amb els treballs nocturns que Renfe anuncia des d'aquesta setmana també, fins al gener, per les obres, diguem, de l'estació de la Vila. I per incompatibilitat doncs, amb la circulació de trens durant el dia hi haurà treballs nocturns per dia aquesta setmana, per tant ambient en aquesta zona.
7: Sí, sí, ahir m'escrivia un veí de les conserves i em sí. Deia, heu resumit el meu malson en dues notícies en el mateix dia.
1: Sí. I és així.
7: I és així, jo, bueno, ànims, és que no... Al final són obres que s'han de fer i les obres porten molèsties, no té més...
0: És així, és així.
7: No té més història.
0: Si no les fan és perquè no les fan, i si les fan perquè les fan, la qüestió que sempre hi ha gent normal, amb raó o no, que estan molestos, però les obres s'han de fer.
7: És que si no...
0: És evident, és que si no, què fas, no?
6: I esperem que durin els 4 mesos, que no s'allargui.
0: Aquesta és una altra. Aquesta, i que ho facin bé, i bueno, sí. Moltes coses, no?
5: Que l'hagan com guia.
0: Sempre com... hi ha... parlant de la Xina un altre cop, perdoneu, no política.
1: Sí, a veure, ara em torna la Xina.
5: Sí, sí. No. Te mueres a la Xina.
0: Amb lo del Tíbet, això que va bé a la desgràcia aquesta i tal, els xinesos s'han bolcat observament. Foten 25 quilòmetres de carretera diaris.
3: Sí, sí, és veritat, però estan reconstruint el Nepal, la Xina sí, sí. Està reconstruint el Nepal, després del terratrèmol també,
0: sí, sí.
3: Però la Xina moltes vegades ha actuat així i després ha anat com agafant terreny.
0: Sí, bueno, clar, no ho fa per...
3: És a dir, però ho faran sí, sí. A tot el món sí, i no sí. Ens n'adonem, però sí, sí, ja veïnt. Són propietaris de...
0: Sí, sí, de tot.
3: De tot
0: però bueno, vull dir, des del punt de vista d'obres tecnològiques, la rapidesa que tenen, per exemple, tenen que reparar una autopista i van com una espècie de plataforma que aixequen i fan un pont, l'autopista segueix passant per dalt i treballen a sota. Ho pleguen i se'n van. És a dir, han fotut uns avanços brutals. Però bueno, esperem que aquí...
7: Això, si no m'equivoco, ho vaig veure que ho feien també a Àustria.
0: Mm-hmm. Sí, a Àustria també. Bueno, és molta tecnologia d'aquesta, però ve de l'Orient, curiosament. Bueno, en fi, que paciència, tu. El que vulgui una truita té que trencar els ous.
1: Sí,
7: o paciència i, en aquest cas, també comunicació als veïns, eh?
0: Sí.
7: Jo, hi ha algun que s'ho ha trobat una miqueta tot de sobte.
1: La passarel·la, el
7: la
1: pont, perdó.
7: La passarel·la sí. I el tema de les obres de Rodalies. O sigui, l'altre dia passava un noi per la redacció i ens deia, escolta, us puc penjar un cartell d'aquestes obres? Uh-huh. I faltaven, era divendres, va ser, és a dir...
1: No, divendres era festiu.
7: Doncs dijous quedava res, era com l'últim dia laborable per entendre'ns abans de que comencessin les obres.
5: Això és un dèficit que arriba sempre.
7: I dius... Sí, me n'entero i dic jo, en sèrio, ara comencen les obres nocturnes, que si ens en recordem, en el seu moment es van explicar que arribaria un moment que hi haurien obres nocturnes allà. Vull dir, que la gent que estarà molt ficada en el tema doncs diria que, ostres, això em sona, però jo hagués fet una miqueta més de... d'ostres, d'avisar.
5: És que, però, José, la informació no és per a la gent que està que hace mucho seguimiento, la informació és per a la gent que no hace seguimiento. Esa es la cuestión. Los carteles no son para el que sabe el camino, los carteles son para los que no sabe el camino. Entonces, esa es la cuestión.
1: Bé, per cert que també aquestes últimes hores és notícia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha explicat que confia en tancar la crisi de Ceuta abans de final d'any i ha qualificat de bulo un possible xantatge del Marroc. Ha intervingut, penso que amb el Motos o...
5: Però
1: no
5: l'ha dit en castellano.
1: En castellà ho ha dit,
3: En l'intermedio.
1: A l'intermedio. A l'intermedio, efectivament. Que ha manifestat la seva confiança en poder donar per resolta la crisi de Ceuta abans que conclogui el 2026, horitzó temporal que l'executiu s'ha fixat per posar en marxa un comandament únic i ha qualificat això de bulo, que Marroc pugui pressionar-lo amb el material obtingut del seu telèfon mòbil mitjançant el programa espia, el famós programa espia Pegasus. En fi, no havíem parlat encara d'aquesta situació. No em miris així, Antonio, sisplau. No,
5: és que estava pensant...
1: Tinguem un debat ordenat.
5: Escúchame, no sé, estava pensant... No sé si és millor que lo haga porque está chantajeado o que lo haga porque piensa que es bueno. No sé qué es mejor.
1: El president, ¿eh?
5: Sí. Porque si por lo menos está chantajeado y dice, mira, pobre hombre, lo hace por chantaje, que siempre nos puede dar un poco de pena, ¿no? Pero si lo hace porque considera que es bueno lo que hace, que las decisiones son acertadas, entonces es lamentable.
1: Bé, mentrestant veiem, doncs, evidentment, la situació crítica a Ceuta, ho veiem al 30 minuts del diumenge, moltes ONGs treballant per que no donen a l'abast.
5: Oriol, ¿sabes
1: lo que...? Crisi humanitària?
5: No es crisi humanitària. Oriol, ¿tú sabes la expresión estadounidense que a veces la he comentado? Elephant in the room, el elefante en la habitación, que es aquello que no se quiere hablar, pero está ahí, ¿sabes? ¿Sí? Pues la inmigración es el elephant in the room de la política española. Es la que explica el auge de Vox, que explica el auge de Alianza Catalana. ¿Y por qué? Porque desde hace 10 años se está haciendo una política inmigratoria que es ridícula, que es absurda y que es negativa. Y entonces, como esto es así y esto es un muro, la realidad es un muro. Entonces, tú puedes chocar contra la realidad todas las veces que quieras, contra el muro, pero te vas a golpear. Como la política inmigratoria española desde hace una década, quizás incluso desde hace más,
3: claro,
5: es ridícula, también. Entonces estos problemas dan lugar a que haya extremistas. La inmigración no es unas puertas abiertas para todos, para entrar en cualquier parte. No hay ningún derecho, ninguna persona tiene derecho natural a entrar en otro país. Ninguna. O sea, no es un derecho, no existe. Y como no existe, ese Estado tiene la autoridad y la legalidad para decidir quién entra en su territorio o quién no entra. Y mi opinión es que las condiciones de entrada tienen que ser las más flexibles y las más admisibles posibles. Es decir, yo sí que quiero que entre todo el mundo, pero dentro de una regulación, dentro de unos lógicos y dentro de una cierta estructura administrativa. Y lo que no puede ser es como constantemente en España, en Cataluña, en España, entra quien quiere sin cumplir la legalidad, y pasado un cierto tiempo, esa persona se queda. Porque la legalidad da igual. Porque si tú lanzas este mensaje, ¿qué aliciente le das a las personas para que cumplan la legalidad? Ninguno. Es que es ninguno. Entonces, como eso es una cosa imposible, como eso es una cosa que no se puede sostener, por muy bonito, por muy humanitario que sea la decisión de acoger a alguien, como eso políticamente y jurídicamente no es admisible, pues, ¿qué pasa si entran 50.000 personas más mañana en Ceuta? ¿También se les acoge? Si entran 10.000 niños mañana, ¿también se les acoge? Es que esto es absurdo. Entonces, como no lo digamos, seguiremos en el absurdo detrás del absurdo. No se puede acoger a todo el mundo simplemente porque entran. No es posible. Entonces, pues si queréis discutirme, no me lo discutís. Si queréis decir que soy una persona malvada porque no quiero acoger a 5.000 niños cada 3 días, pues me lo decís. Yo lo siento, os estáis enfrentando al muro de la realidad. Y lo peor es que se le da alicientes a los que realmente tienen una xenofobia contra los extranjeros.
1: A veure.
7: Rebatre. No, rebatre, ni, tampoc és rebatre i fer-li aquí un totalum absolut amb el que ha dit l'Antonio, perquè en 3 minuts no podré, però a veure, coincideixo en que sempre serà millor una via regularitzada per aquest tema que una via il·legal. Això em sembla que és obvi i que ho comparteix tothom.
5: No, porque se provoca esa situación. Cuando tú regularizas cada 3 años, porque una cosa es que tú regularizas una vez cada 15 años, dices, hombre, es una excepción. Cuando tú regularizas cada 5 años, lo que estás diciendo a la persona es, si aguanto 5 años de manera ilegal, me voy a convertir en regularizado. Es que es un mensaje absolutamente absurdo.
7: preveure, Antonio. No estaves dient que el millor era que hi hagi una manera regular d'entrar?
5: Sí, no, però la regularització no és una manera regular.
7: Però és que jo no dic la regularització, Antonio, és que també l'elefant a l'habitació és una cosa que a vegades és nosaltres que volem que sigui l'elefant de l'habitació, perquè si comencem a parlar de Ceuta, que és el que el moderador d'aquesta de Turle ens han dit, i tu ho has enfocat cap al tema migratori, jo crec que això no és un tema específicament de tema migratori, jo crec que aquí en la coincidència de que 80.000 persones decideixin el mateix dia per passar d'una via, per una via il·legal, a un país, em sembla que reduir-ho a que és un fet migratori potser ens quedem curts.
5: Home, yo lo he utilizado porque ha sido la expresión que utilizó el presidente.
7: Potser ens quedem curts. És a dir, hauríem d'explicar tota la pel·lícula de què hi ha darrere d'aquest fet. Val? És a dir,
5: yo lo planteaba como si lo planteamos como un tema migratorio.
1: Correcte.
5: Si lo planteamos un tema migratorio, es que no podemos seguir por ese camino.
7: I després, és a dir, aquí, l'elefant en l'habitació, ostres, jo recordo també el que anava circulant aquells dies, i dius, no, és que 80.000 entren i es quedaran aquí, i a sobre, en certes problemes, ja veuràs com la meitat venen a Catalunya. Això no és el que ha passat.
5: No, no, i ni passarà. Però
7: el tema de la immigració existeix. Si vols, parlem a propera tertúlia, perquè en 30 segons l'únic que farem és el ridícul.
5: Jo en 30 segons hago maravilla.
7: L'únic que farem és el ridícul. Ara, la situació...
8: El fem sempre.
7: És que... però no reduïm la situació de Ceuta. Només això... Només això perquè hi ha altres temes.
3: Però ella ha dit crisi humanitària i potser el que hi ha ara... No l'origen, però igual el que hi ha ara sí que és una crisi humanitària, el que hi ha ara, perquè clar, ara hi ha tota una sèrie de gent allà i què fas, sí, no?
1: Clar,
7: clar.
5: Evidentemente, Elisabet, ara la situació és de crisi.
1: O sigui, veníem d'aquestes declaracions, que era l'última hora de...
7: I les declaracions del Pedro Sánchez, que diu que està encara la crisi abans de final d'any. Sort que sortien totes les ordres de vots del PSOE a dir 48 hores després que ja Pedro Sánchez ha solucionat altra crisi.
1: I no.
7: Quins nassos. És a dir, ara sí que poses un marge temporal de temps mitjanament realista, que ja veurem si ho aconsegueix. I després, que si estàs xantatjat o no, pues mira, no ho sé. La veritat és que per fer un llibre, una novel·la, el del xantatge mola, però no sé si és cert, la veritat.
1: Xavier.
8: No, bàsicament... Són
1: no, és igual, ens allarguem un minut, va.
8: No, jo crec que aquí es barregen moltes coses, moltes. En tota crisi hi ha els oportunistes, vale? I d'una mateixa situació cadascú veu una part. És a dir, tota la part d'ultradreta, xenòfoba i tot això, ho planteja des d'aquesta via d'una manera brutal, arribant al punt de que estan parlant, home, és que l'odi, estan fomentant l'odi, però d'una manera descarada, no? Per un altre cantó està el govern, que té que salvar els mobles de la situació que té, i té que, bueno, doncs té que anar positivant tot allò que fa perquè funcioni bé, d'acord? ¿Vale? I després estan els altres, que som els que estem al mig, que no entenem res. Però hi ha una evidència clara. No és una crisi migratòria. Aquesta crisi està tot l'any. El que hi ha és un intent d'atac, crec jo, no a la sobirania, sinó a la geopolítica espanyola. Per què? Perquè aquí el que s'està dit... O sigui, 80.000 tios no es posen d'acord per vindre. Va haver algú que els coordini.
5: I no se mueven solos.
8: Què hi ha darrere que vinguin? Posant feble el fet de dir, cuidao, perquè el Mediterrà, l'entrada que té, i que és importantíssim, passa per Ceuta. És a dir, al igual que Gibraltar, els anglesos no la deixen anar, qui et diu que no? El senyor Trump, el senyor Netanyahu, grans poders, veien com un lloc estratègic Ceuta, i diuen, com ho podem fer amb el nostre aliat, que és el Marroc, i fem? És a dir, darrere hi ha molt més que la immigració. Darrere hi ha política i de la repulsiva. I això és la realitat. I aquí cadascú defensa el que creu que ha de defensar. A l'anàlisi no va per migració, que és un problema que tenim tot l'any, sinó que concretament lo de Ceuta, és a dir, qui dimonis està jugant amb Ceuta per treure benefici propi yo geopolíticament.
5: Creo, Xavi, que lo que estás diciendo...
8: Igual amb el PP i amb
5: yo,
8: tothom.
5: Yo creo que lo que estás diciendo es una... Y te lo voy a decir claramente. Es una intoxicación de Moncloa para evitar
1: la marcha de la intoxicata al Xavi la Moncloa.
5: Xavi lo recoge como buen tertuliano, bueno, como argumentación, sí, que se dice. Pero esto de sí, Trump y la Netanyahu es una intoxicación de Moncloa para justificar, bueno, la situación.
8: Sigue intoxicación, ¿no?
5: No tiene nada que ver.
8: Pero yo digo fets.
0: El Marroc és el gran aliat dels Estats Units,
9: sí,
0: des de sempre.
9: I de Pedro Sánchez? Bueno, claro, no me juguéis a dos bandas.
0: Vale, i després...
9: Si l'acaba de ceder en todo lo que quería Marruecos.
0: I després et diré una altra cosa. El Pedro Sánchez, amb la Marxa Verde, no hi era.
9: Bueno, porque vale. Más joven que nosotros.
0: No. I què va fer Marroc? Va invair entre 100,000 de persones al Sàhara.
9: Tampoc estava Trump, tampoc estava Netanyahu.
0: Bueno,
9: és que seamos lógicos con los argumentos.
0: Puc acabar un segon?
1: Sí, esclar, Antonio. Que ja estem fora de temps.
0: 300,000 persones invaeixen al Sàhara. Davant d'això, podíem entrar en tanques, guerres i tal. I el rei, l'emèrito, ràpidament, mentre el Franco es moria i deia guerra contra el Sàhara, l'emèrit va dir, cuidao, pau. I per què? Perquè com tota la bellugadissa que hi ha hagut en la nostra transició, els americans s'han estat darrere sempre, als americans ja els interessava fer un Marroc potent. 300,000 de persones que invadeixen no és un atac militar, però és un atac absolutament complicat de parar. Han fet el mateix. Han volgut conquerir Ceuta, estigui el Sánchez o estigui el Pérez. Per què? Perquè al cap dels geopolíticos són llocs estratègics. I a partir d'aquí cadascú treu. Un treu lo de la immigració, que és un problema perquè li interessa, a l'altre treu que és un tema polític que se nos escapa. És a dir, és una merda al final.
1: I seguirem perquè ja ens hem passat 4 minots i mig, però bé.
0: Si no, i tu?
9: Sí, tamo una tertúlia de 2 hores.
1: Doncs va, seguim fins
0: i tot.
1: Ho hem de deixar aquí, Xavi, Elisabet, Salvador, José i Antonio. Moltes
9: bona
1: gràcies.
9: Bona setmana.
1: Que tingueu
9: una
1: setmana.
9: Molt bé.
1: Adéu. Gràcies. Adéu. Les notícies de les 10, en aquest cas ja les nostres butlletí horari de la Ràdio Nostra.
10: Informació local. L'Ajuntament està preparant l'inici d'obres al carrer Miquel Tort i per això convoca el veïnatge de la zona del carrer a una reunió informativa amb els responsables municipals per explicar el començament d'aquestes obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La convocatòria de trobada és per aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. També dimecres, des del CEPA, DEPAN i Ecologistes de Catalunya organitzen una xerrada per parlar de la defensa del riu Llobregat i del seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Es farà una conferència a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a la FEDE per parlar del delta del Llobregat, de la part jurídica, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei, i també es parlarà de la mobilització, la manifestació que hi haurà a Barcelona aquest proper diumenge en contra de l'ampliació de l'aeroport, el dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I també dimecres, ara Molins convoca un acte obert a totes les persones que vulguin anar a parlar de Molins de Rei, crida per un Molins millor, expliquen, és una trobada que faran aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I aquest diumenge arriba la 47a Cursa Popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. A la primera sortida a 8:45 del matí, fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts des de la plaça des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. Avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la pàgina web molinsderrei.site, la pàgina web cursasantmiquel.cat. En concret, es tanca la inscripció a les 3 a la web dels recorreguts de la cursa de 10 quilòmetres, la cursa de relleus, la de 3,5 i la de 1 quilòmetre i mig. En canvi, la cursa familiar d'1 quilòmetre tanca el dijous a les 3 de la tarda. La recollida de dorsals es podrà fer el divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del molí, i també en aquest espai podreu fer inscripcions. Això sí, tindreu dorsal, però sense entrar dins de la classificació. De moment, ahir hi havia ja 1.625 persones inscrites, la majoria, més de 750 a la cursa familiar d'un quilòmetre, i la resta es reparteixen en els diferents recorreguts. Recordeu, avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la web cursasantmiquel.cat per aquesta cursa que es durà a terme el diumenge. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi i Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
11: nostra, Ràdio Molins de Rei. Caixa Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
12: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
13: Generació Chic.
12: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
14: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
15: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
16: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
17: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
16: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
17: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
16: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
17: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
18: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
19: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
18: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
19: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
18: Això sí que és un bon invent.
20: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
18: Ara entenc per què no pares mai per casa.
20: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 3 minuts i arribarem a un quart d'11 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 15 de setembre. Com dèiem, avui al final, per motius, diguem, d'última hora, no ens podrà acompanyar el Damià Martínez amb l'Espai Parlem del Renaixement. Recuperarem el que vam parlar de la setmana passada, perquè té a veure, evidentment, amb activitats de festa major, i per tant ho recordarem. I a l'Espai de Xifra en el Món amb el David Lloberes parlarem de la presència espanyola al Marroc, que en aquest espai que pretenem, doncs, parlar de política internacional des de ja fa algunes temporades, i el David ens acompanya al voltant de 3:15 fins a arribar a les 11 del matí. Però anem ara a l'Espai Polític del Dia fent preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Hola, Marta, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, perdó.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Gràcies.
0: D'entrada, anem a valorar també com va anar la diada, si et sembla,
1: sí,
0: per començar, no? Quin balanç em faries de la diada a nivell de país, però també en clau local.
1: No? Comencem en clau local, si et sembla.
0: Sí, i tant.
1: En clau local teníem, doncs, un acte reivindicatiu el dia abans, el dia 10, el dijous al vespre, amb la marxa de torxes organitzada per l'ANC, Òmnium, l'Ateneu Molei, i amb el suport de moltes entitats culturals. I, bueno, doncs, déu-n'hi-do la resposta, no sé quanta gent érem. Després hi va haver el sopar, hi havia, doncs, molt bon ambient, i crec que és important aquest aspecte reivindicatiu que tenia. I ho lligo, doncs, amb l'acte de l'endemà, l'acte protocolari que vàrem fer, doncs, aquí a Molins de Rei, un acte que...

0: nostres drets com a poble, i per tant doncs trobem a faltar evidentment aquest aspecte. Sentia les declaracions del Jordi Pedrol d'ahir, i deia doncs que aquest l'acte protocolari que es fa sempre segueix el mateix format i potser doncs també caldria replantejar-lo, i estic d'acord, hi ha moltes coses que, o hi ha molts actes que es fan a Molins de Rei sota un esquema i es va reproduint al llarg dels anys, no? Però segurament també és difícil encabir doncs la presència de les entitats per una banda i després doncs el missatge polític, no? Però és cert que podria tenir doncs aquesta revisió perquè realment doncs sigui un acte més lluït. El que passa, clar, evidentment cadascú l'enfoca doncs cap a la seva ideologia, i per tant doncs aquells que voldríem aprofitar l'11 de setembre precisament doncs per reivindicar els drets que tenim com a poble d'autodeterminació i de record de tot el que ha passat i de tot el que s'ha lluitat en diferents 11 de setembre, doncs, bueno, si no es fa, doncs acaba resultant doncs un acte senzillament protocolari i ja està. En clau nacional...
1: Aleshores, per entendre'ns, aquí es tractaria de que hi hagués més contingut
0: clar, és que
1: en
0: això...
1: el discurs, o és tot l'acte en si que canviaríeu?
0: L'acte en si, és a dir, són dues coses diferents, sí. Perquè el missatge que tu vols emetre en un acte X, el que sigui, depèn, evidentment, doncs, de la teva ideologia i dels teus objectius. Aleshores, doncs, clar, cadascú defensa doncs el que considera que ha de defensar, no? Nosaltres trobem a faltar aquest punt reivindicatiu, aquest punt de record, aquest punt de trencar la llança en favor de tot el que ha estat lluitant el poble català al llarg de tants i tants anys, no? Això és una qüestió de missatge. L'altra qüestió és... doncs què fem doncs amb l'acte en si, no? És prou lluït? Podem realment doncs que les entitats també participin i però se'ls doni doncs un altre paper, o ho fem d'una altra manera? No ho sé. És qüestió de pensar-hi, perquè si no realment és que cada any és el mateix, no? I acabes doncs, bueno, no trobant-li gaire atractiu. Crec que també és important que un acte així sigui atractiu. Per tant, per nosaltres és important el missatge. El missatge de l'alcalde doncs va ser correcte, però doncs no va tenir aquest objectiu, aquest missatge reivindicatiu que nosaltres voldríem. Però, evidentment, cadascú, doncs, el que deia, defensa els seus objectius. L'altre és que tant aquest acte com molts altres actes que es fan aquí a la vila, doncs, se'ls sacsegi una miqueta i es pensi una mica doncs també com es pot fer. L'altre dia parlàvem de l'exposició de l'exposició Vincles, no?
1: Sí.
0: I dèiem, bueno, en definitiva, una mica sempre és el mateix. Aquest any hi ha hagut aquest afegit d'una feina pedagògica al darrere per part doncs de mestres de la vila, però en definitiva és col·locar les figures d'una altra manera, però és el mateix, no? És posar-les allà i ja està. Bueno, doncs potser de tant en tant estaria bé doncs canviar una miqueta la manera d'exposar les coses perquè tinguéssim també una sensació doncs de novetat i fos atractiu, tinguessis ganes d'anar-hi per veure què és el que es fa aquell any. Per tant, una cosa és el format de l'acte en si, que crec que doncs també es podria replantejar, i l'altra és el missatge. Evidentment, nosaltres en el missatge doncs no hi combreguem el 100% amb el que va dir de la llengua, doncs òbviament sí, però amb la resta doncs ens falta contingut, que no vol dir que no estigués bé el que digués, però per nosaltres falta contingut.
1: Ara sí, en clau local, ara sí, a nivell de país.
0: A nivell de país, doncs, en vàrem baixar, amb companys d'Esquerra, vàrem baixar a la manifestació convocada a Barcelona, i la veritat és que, ara parlo personalment, em va sorprendre gratament, és a dir, vaig veure realment molta gent jove molt il·lusionada i molt reivindicativa, i crec que això és la base de tot plegat, no? És a dir, la història o l'evolució d'una societat la construïm a partir del passat, però pensant sobretot en clau de futur, i són les generacions noves les que ens han d'empènyer per treballar i per continuar doncs reivindicant fins a assolir el que nosaltres perseguim, com és la independència de Catalunya, no? I veure doncs tanta gent jove que es manifestava en un to molt festiu i gens provocador, doncs crec que això és una cosa que val la pena també de

0: en compte, sí.
1: Bé, més enllà doncs de l'11 de setembre, avancem perquè tenim diverses notícies, sobretot diversa inici d'obres,
0: sí,
1: aquesta setmana a la plaça Joan Vallès i Vila, també reforma que ja estava prevista, ha començat aquesta setmana, i sobretot perquè és una artèria, com dèiem abans, important, el pont sobre vies del tren, sobre les vies del tren, que serà reformat durant 4 mesos a partir d'aquesta setmana. Es talla doncs també aquesta via de pas.
0: Totes les obres són un inconvenient, és evident.
1: Ja previst 180.000 euros l'actuació per reformar doncs tot aquest, sobretot la superfície, que no es canviava des que es va posar l'any 2003.
0: Per això, que fa una colla d'anys. Per tant, bé, quan toca reformar coses que pel pas del temps doncs o s'han fet malbé o senzillament doncs necessiten, com en aquest cas, doncs una reforma, doncs cal entomar-ho. I sí, i serà un inconvenient, però doncs com passa amb les obres de l'estació, lamentablement pels veïns i les veïnes que viuen a prop, doncs tot plegat és un renou, és un malestar, a banda de les persones que utilitzen també la xarxa ferroviària, però és evident que les obres doncs provoquen això, un temps d'incomoditat i de malestar, però que toca fer-ho. Per tant, jo crec que en aquest aspecte tampoc vull entrar a valorar en el moment en què es fa, és a dir, s'ha de fer, i per tant doncs crec que bé, que endavant, i esperem que realment doncs sí que siguin aquests 4 mesos que diuen, no? Perquè el problema de les obres a vegades, malauradament, és que s'acaba tot plegat allargant. Esperem doncs que no sigui així.
1: I ara ja sí, perquè la setmana passada no teníem prou elements, tenim tots els ingredients ja per parlar de la Festa Major de Sant,
0: sí,
1: Miquel, perquè ahir es presentava el contingut del programa amb un centenar d'activitats des de divendres que ve, dia 18, fins al dia 29 de setembre, i a més ja tenim el cartell de Miquel Paissa doncs anunciant la Festa Major. En fi, Quina valoració en faríeu?
0: Bé, la mateixa regidora, el dia que ens explicava el projecte de la regidora de Cultura, em refereixo,
1: sí,
0: ja ho deia, que és una Festa Major d'alguna manera ja lligada i travada, perquè doncs amb el munt d'entitats que tenim, doncs cadascuna d'alguna manera ja té el seu moment en aquestes dues setmanes pràcticament que tenim de Festa Major, i això doncs és un esquema que es reprodueix. No voldria lligar-ho doncs amb el que deia abans de reformar les coses, perquè entenc que en un cas com la Festa Major, quan mous una peça es mouen totes, per tant és molt complicat. Prou feina ja suposo per encabir-hi tot el que es vol fer, és a dir, realment la Festa Major és un aparador brutal de l'activitat que som capaços de generar a Molins de Rei a partir de les entitats, i fer que tot hi càpiga realment és molt complicat, no? Per tant, com a mínim doncs tenim aquestes novetats de qui vindrà doncs en els concerts, no? Que està bé que també cada vegada doncs o darrerament s'hagin anat portant doncs grups amb un cert renom també, i per tant doncs que fossin coneguts i que tots plegats ens sentíssim atrets per aquestes actuacions. La resta doncs bé, crec que és una Festa Major típica, però que amb això no això no és negatiu, eh? Crec que en aquest cas doncs bé, és una Festa Major això, típica de Molins de Rei, no? I gairebé doncs cadascú ja sap què és el que passa a aquells caps de setmana. Hi ha molta activitat, jo crec que realment tothom pot trobar el seu moment per l'activitat que li agradi més, i res, i a gaudir-la, i que el temps en tot cas ens acompanyi, i esperant doncs també el pregó de la Míriam Cano,
1: sí,
0: no? Perquè crec que és una aposta important, independentment que sigui una aposta molinenca, perquè a vegades sembla que si no som de Molins no som bons, però en aquest cas s'ajunten dues qüestions: una persona d'aquí amb un bagatge cultural enorme i amb i sempre molt agradable, doncs, de sentir de tot el que, de les reflexions que ens planteja la Míriam, no? Per tant, esperant amb candeletes també el pregó.
1: Tot just d'aquí una setmana.
0: Exactament, d'avui en 8, sí, sí.
1: A les 8 del vespre al Teatre
0: el Foment.
1: Del Foment, eh?
0: Exacte.
1: Molt bé. A tot això també rebíem nota de premsa de l'Ajuntament, Marta, explicant que Molins de Rei reforça la Guàrdia Urbana.
0: Sí.
1: Diguem, l'Ajuntament doncs, ha incorporat 7 agents de manera interina i compta també amb 3 agents en pràctiques, a banda d'esmentar aquests dos processos per reforçar els comandaments del cos de la policia local. Per una banda, l'Ajuntament manté obert un procés intern per cobrir una plaça de sergent amb l'objectiu de reforçar l'estructura de comandament de la Guàrdia Urbana, i l'altra esmenta el ple del juliol,
0: sí,
1: que es va aprovar doncs, aquesta nova plaça d'inspector davant la pròxima jubilació de l'actual cap de la Guàrdia Urbana, la persona que n'haurà d'assumir el relleu doncs, pugui formar-se aquests mesos al municipi. Un cos que sempre doncs, està subjecte, sí, doncs, a la mirada pública, que doncs, també es parla de si són prou efectius o no. No sé com valoreu també aquesta notícia.
0: Crec que s'ajunten diferents qüestions. Per una banda, una mica la idiosincràsia, és a dir, la particularitat d'aquest cos nombrós, perquè és un cos nombrós, però evidentment doncs, amb un funcionament molt especial entre torns i dedicacions diverses, que també doncs, ha passat els seus moments bons i no tan bons. Aquesta és una qüestió, la particularitat del cos, i l'altra també la percepció que la població té també doncs, de la seguretat en general, no? Hi ha hagut moltes preguntes a l'alcalde, hi ha hagut moltes publicacions en xarxes doncs, queixant-se de la sensació d'inseguretat que hi ha a la vila. Ara no entraré a criticar determinades afirmacions, però és cert que passen coses, que Molins de Rei no és diferent dels altres llocs i, per tant, doncs, també hi ha activitats delictives que segurament temps enrere també passaven, però que en tot cas ara passen més sovint i, per tant, la gent se n'adona més. De manera que crec que s'ajunten aquestes dues qüestions i, per tant, doncs, cal reforçar des d'un punt de vista doncs, de recursos aquest cos. I, per altra banda, doncs, també posar-lo al dia d'alguna manera, no? És a dir, com tot, doncs, també s'ha de modernitzar en tots els aspectes, no? En el tracte a la gent, amb les tecnologies, amb les coses que s'han de fer, i, per tant, doncs, aquesta previsió en el relleu, doncs, crec que va en aquesta línia i, per tant, pot ser bo pel funcionament del cos i el reforç amb altres agents, doncs, en un principi hauria de ser bo també, precisament perquè tinguéssim doncs, tots plegats una atenció millor i més propera. Fa molts anys es parlava doncs, del guàrdia de barri, no? I també s'ha tornat a recuperar una mica aquesta figura. Percebre la Guàrdia Urbana no com un cos només punitiu, és a dir, que castiga i posa multes, sinó com un cos que el tenim proper i que ens pot ajudar en un moment determinat que ens passi doncs, qualsevol cosa, crec que això és important i per tant, doncs, si percebem aquesta proximitat amb els recursos efectius que hi hagin, doncs això serà positiu per tots plegats.
1: Bé, i a nivell d'Esquerra també veig que doneu suport a aquesta manifestació d'aquest diumenge, recordeu, parlem ara de l'aeroport, no a l'ampliació de l'aeroport, el diumenge a les 12 del migdia, al passeig de Gràcia a Aragó, aquesta concentració, sí, que doncs, des d'Esquerra hi doneu suport i animeu a la gent a manifestar-se.
0: Exacte, eh? Sí, hi ha aquest acte també demà. Sí. A la FEDE, si no recordo malament,
1: tarda,
0: no? La Federació,
1: sí.
0: Tractant una mica doncs, el mateix. Sí. No? És obvi que necessitem aeroports, és obvi que necessitem un suport en aquesta comunicació, en aquests mitjans, però doncs, no tot ha de passar només per l'ampliació. No? Tenim d'altres aeroports, per tant, potser cal començar a estudiar doncs, una gestió més col·lectiva amb els altres aeroports, veure com ho podem fer, aconseguir realment tenir la gestió de l'aeroport per gestionar-lo doncs, com nosaltres creguem des d'aquí i no com ens diuen doncs, des de fora que ha de ser. Segurament doncs, hi ha moltes altres coses a fer o moltes més coses a fer que no solament l'ampliació de l'aeroport a costa doncs, de fer malbé doncs, també tot un espai. No? És a dir, calen reformes, però les reformes doncs, s'han de plantejar molt bé i no tirar només potser per la via més fàcil, com és en aquest cas. Fàcil no vull dir que sigui en un pim-pam, però la més directa com és de dir, doncs mira, ampliem i així doncs tindrem moltes més possibilitats de vols, de connexions, etc. No? Bé, doncs potser podem mirar què passa amb els altres aeroports que tenim a Catalunya, si realment estan prou utilitzats o no, si hi ha una xarxa ferroviària que connecta fàcilment aquests aeroports amb ciutats properes perquè aleshores doncs, no sigui un problema aterrar en aquells aeroports. Segur que hi ha molts recursos també per estudiar abans doncs, que tirar pel dret i malmesa doncs, tot un espai com tenim tan proper a l'aeroport, no? Un espai que, bueno, que el necessitem en tots els aspectes, des del punt de vista agrícola, però també des del punt de vista de l'equilibri ecològic de l'espai, no? Per tant, sota aquest punt de vista, doncs sí, a plantejar-nos com ens enfrontem a les necessitats del futur, però no a costa doncs, de carregar-nos el que tenim més a prop.
1: Molt bé, Marta, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: No, molta... Aquest divendres tenim la crida, oi?
1: Si no,
0: perquè és allò que cada dia has de mirar...
1: Aquest divendres.
0: Ara és allò que cada dia has de mirar què és el que passa, per tant, divendres tenim una mica... No és un pregó, però és el primer tret de sortida de la Festa Major, de manera que espero que, com els darrers anys, la plaça estigui ben plena, amb el lluïment de totes les entitats que ens hi acompanyin, i doncs molt gustosament nosaltres anirem, també formarem part doncs, de la comitiva per anar cap al carrer Sant Miquel a buscar el Miquel de l'any i començar doncs, tot el cerimonial, en aquest cas, però també és una qüestió protocolària, doncs el cerimonial cap a fer el primer tret de sortida de la Festa Major.
1: Molt bé. Marta Espona, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé la setmana.
0: Bon dia a tothom.
1: Anem a escoltar la música de la Ludwig Band, que seran aquí a Molins de Rei, recordeu, el dilluns 28 a les 12 de la nit al Parc del Baix Llobregat, com a caps de cartell dels grups que tocaran aquests dies, aquestes nits, millor dit, en el marc de la Festa Major de Sant Miquel. Canten, ens canten On t'has ficat aquesta nit.

La Ludwig Van, amb aquesta cançó interessant que ens ha situat a 5 minuts per sobre dos quarts d'11. Com us deia, el Damià Martínez avui al final no ens ha pogut acompanyar en directe, ho volia fer, però circumstàncies d'última hora doncs l'han impedit. Anem a recuperar el de la setmana passada, que comentàvem tots els actes previstos aquestes properes setmanes, sobretot per la Festa Major i el mes d'octubre. Vinga.

0: Damià Martínez, bon dia, bona hora. Hi hem de parlar de moltes coses. Què tal, l'estiu, bé?
1: Bé, la veritat sí? És que molt bé.
0: Vull descansar bé?
1: Sí, a banda de la calor, deixant sí? de la calor excessiva...
0: No entrarem resta... en detalls.
1: No, tot bé, tot bé. Ben aprofitades, les vacances.
0: Molt bé. I el museu ja tot en...
1: Sí.
0: En ordre?
1: Vam reobrir el dimecres passat.
0: Sí.
1: I ara ja estem en horari, diguéssim, habitual, de dimecres a diumenge.
0: Molt bé. I avui, doncs, anem a comentar diverses coses, no?
1: Sí, podem
0: fer... posar-nos al dia.
1: Una mica d'avançada de les sí. coses, allò, avance de temporada, quines coses vindran a la tardor i a hivern, que ve carregada de coses.
0: Sí. Molt bé. Abans et volia comentar que, clar, no ho vam explicar als oients perquè era ja finals de juliol, aquesta nota que vam rebre, que el Museu del Renaixement ha incorporat una edició original de 1570 d'Andrea Palladio.
1: I tant.
0: Explica'ns-ho, això.
1: No, això és, un, és una perla que tenim. De fet, és un dels tractats d'arquitectura que van ser més importants a l'època del Renaixement. És tardà, perquè és del 1570, però és allò que se'n diu una edició Prínceps. És una de les primeres edicions d'aquest tractat que després... Bé, primer va tenir molta influència entre els artistes i els arquitectes, que el van fer servir per entendre millor l'arquitectura clàssica, sobretot tot aquest concepte dels ordres clàssics de l'arquitectura, el dòric, el jònic, el corinti, el compost, i com aplicar-los, perquè tots aquests ordres, algun dia en podem parlar, però tenen una... Com totes les coses del Renaixement, tenen un nivell de complexitat apassionant. Vull dir, els ordres, aparentment, són tots iguals. És com dir, bueno, sembla que sigui fer una cosa a l'estil antic, però en realitat, al Renaixement, el que s'esteu teoritza és que cadascun d'aquests ordres, com tenen unes proporcions diferents, per exemple, el dòric té una proporció més baixeta, és més, un ordre més corpulent, i el més esvel seria el compost, que és el més llarg, diguéssim. Cadascun d'aquests ordres té una funció i una finalitat concreta. Per exemple, pels reis o pels sants masculins i guerrers, els hi va millor a l'ordre toscà. Per exemple, per això el Palacio de Carlos V a l'Alhambra està feta tot amb ordre dòric. I en canvi, per la Verge o per temples dedicats a Santa Maria, etc., doncs és més indicat a l'ordre compost, el que és el més esbel, el més estilitzat. Llavors, això és molt interessant perquè, bueno, aquí al darrere hi ha tota una teoria molt interessant i aquest llibre de Palladio va tenir un èxit brutal. Et diré només que Palladio, fins i tot més enllà del Renaixement, és la principal font d'inspiració per arquitectures posteriors, de l'època del neoclàssic, del neoclassicisme, com, per exemple, la Casa Blanca. La Casa Blanca de Washington s'inspira directament en el tractat de Palladio perquè és com una reinterpretació de tota aquesta teoria de l'arquitectura de l'època del Renaixement.
0: Molt bé. Un referent publicat, doncs, com deies, el 1570, que podem veure al Museu del Renaixement
1: sí.
0: durant un període de temps...
1: El tindrem quatre mesos. I segurament després, ara ho estem acabant de parlar amb la biblioteca, com és tan, tan bonic, el tenim obert per no de les pàgines on es pot veure un capitell corintí i es pot veure les fulles de cant, el nom que té cada cosa, les proporcions que ha de tenir. Aquests tractats eren molt útils pels arquitectes per saber després com havien de fer aquestes arquitectures i com és realment el tractat, el llibre és preciós, estem demanant a veure si podem després mantenir-lo i exposar-lo per una altra pàgina, perquè ens podríem passar tota la tarda veient les pàgines que té.
0: Molt bé. Damià, doncs això passava, com dèiem, a final als de juliol, tenim temps encara de veure aquest exemplar i anem a parlar, doncs, de... Fem un avançament...
1: Anem a parlar de coses que vindran.
0: De coses que vindran, sí. A partir d'ara.
1: La Festa Major, aquest any, doncs, tenim... quatre propostes diferents, tot això ja està, diguéssim, incorporat en el programa, que entenc que està a punt ja de sortir. Farem una jornada de portes obertes pel dia de Sant Miquel, pel dimarts, també el dia 29... farem una visita guiada el dissabte, dia 19 de setembre, que per això aquí sempre doncs, és millor que la gent s'apunti doncs, abans, o bé al mostrador, o trucant, o enviant un correu. Repetirem, perquè l'any passat va ser un èxit, va funcionar molt bé, allò del berenar amb la remolina que vam fer, volem repetir-ho perquè va anar molt bé i doncs, sabem que diguéssim, els més petits esperen sempre l'oportunitat de retrobar-se amb la remolina i fer aparèixer la remolina en aquest context festiu de Festa Major, doncs està bé. I després ens hem inventat una activitat que ja l'explicaré la setmana que ve amb més detall, que serà una cosa participativa. Els museus avui en dia sempre volem intentar implicar a la gent d'alguna manera, que no siguin allò unidireccionals, explicar coses, sinó que també la gent pugui aportar. I hem pensat una proposta d'activitat que té a veure amb el tapís, però que serà molt creativa i amb la qual demanarem comptar amb la participació dels nens i nenes de Molins que vulguin venir a ajudar-nos a fer una cosa relacionada amb el tapís i que serà molt, molt bonica, ja t'ho explicaré.
0: Molt bé. Per tant, aquest gruix d'aquestes quatre activitats serien protagonistes en el marc o l'entorn de la Festa Major.
1: Exacte, de la Festa Major, sí.
0: Fantàstic. Però no s'acaba aquí, això, eh?
1: Ui, seguirem. Vull dir, a l'octubre, mira, l'octubre ve carregat de coses. Una cosa que ja puc anunciar sí? és que a l'octubre farem una col·laboració amb l'Escola del Palau, que, com saps, celebren el seu centenari, i amb motiu d'aquest centenari, del 1926 al 2026, tenint en compte que som veïns, tenint en compte que, a més, compartim nom, perquè el Palau Requesens, l'Escola del Palau, etc., i que sempre, diguéssim, cohabitem a la plaça, amb la Rosa Maria, amb la directora, doncs vam dir, ostres, de quina manera podem sumar-nos al museu, a la programació d'activitats que... per celebrar el centenari que l'escola farà, i estem treballant amb un projecte que jo crec que estarà molt bé, que farem una petita exposició. Bé, la fa l'escola, eh? L'escola, la Rosa Maria i el seu equip de mestres ho estan preparant, una petita exposició sobre aquests 100 anys de l'escola, on es podran veure doncs, fotografies de diversos anys, alguns elements antics, històrics de l'escola, i la farem a la sala La Gòtica.
0: Molt bé.
1: Si no recordo malament, a partir del 24 d'octubre. Durant una setmana, una cosa així, es podrà visitar aquesta exposició.
0: Perfecte.
1: Què més? Al mateix octubre tindrem nosaltres la inauguració de la primera exposició temporal que farà el Museu del Renaixement. Em sembla que ja n'havíem parlat en alguna ocasió. La Biblioteca de Catalunya ha accedit a prestar-nos durant 4 mesos el llibre d'hores de la família Gralla,
0: sí.
1: una peça espectacular del segle XVI català, de fet, fet per un italià, per un toscà, d'Ot Avanti, però fet a Barcelona, cap al 1517, és un llibre d'hores preciós, i muntem una... Clar, no tenim espai per fer grans exposicions temporals com les que fa el MNAC, diguéssim, no tenim sales d'exposicions, però a la segona planta, a la sala del tapís, ja tenim un espai que des del principi el vam concebre doncs, amb aquesta finalitat i que ara s'iniciarà aquest itinerari de programació d'exposicions temporals, de microexposicions temporals, amb aquest llibre d'hores de la família Gralla, que això serà a partir del 28-29 d'octubre, si no recordo malament, i es podrà visitar sempre que el museu estigui obert doncs, fins a després de la Fira de la Candelera. També ho hem fet pensant en aprofitar doncs, els dies de la Fira de la Candelera, que sempre hi ha molt de flux cap al museu.
0: Perfecte. Més coses?
1: Més coses, més exposicions.
0: El que vulguis comentar,
1: sí, mira, aquesta també ens fa molta il·lusió,
0: sí.
1: Perquè també serà una cosa que farem a la Sala Gòtica, que és l'exposició de dibuixos del concurs Lluís Fises.
0: Sí.
1: Que ja vam fer la primera exposició, de fet, va ser una de les primeres activitats que vam fer al museu, jo diria que el museu encara estava tancat al públic, el 24, l'any passat no es va poder fer per un tema de dates, i la vam fer a la Federació, però aquest any la tornem a acollir a la Gòtica.
0: Molt bé.
1: Que organitza l'Ajuntament, i és una exposició que es podrà veure del 16 al 25 de novembre, més o menys, si no recordo. Tinc les dates així embastades, em sembla que són les correctes, però us ho aniré confirmant més endavant.
0: Sí.
1: I poc després, els dies 25, 26, 27 de novembre, fixa't que encara estem al novembre, no parem, tindrem el Gran Congrés Internacional sobre la Família Requesens, un congrés que organitza la Càtedra d'Estudis del Renaixement, que serà sobre la Família Requesens i la transformació de la noblesa europea en el món medieval i modern. Jo ja tinc el programa, encara no és públic, perquè me l'han passat per mirar i, ostres, realment fa molt, molt bona pinta. Només et diré que hi ha 3 dies ponents internacionals d'aquí i de fora. He comptat 34 entre conferències, ponències i comunicacions, ja de tot, els 3 dies, i de les quals més de la meitat, bueno, 16 en total, que jo he comptat, directament toquen temes requesens. O sigui que jo crec que serà una molt bona ocasió per generar coneixement d'aquesta família, bueno, que té tanta vinculació amb Molins de Rei, que ens interessa. Doncs, això es fa en motiu del 450 aniversari de la mort del Lluís de Requesens, que va morir el 1576, i jo crec que estarà bé. Hi haurà, crec, novetats importants en aquest congrés, que, bueno, oportunament, doncs, a mesura que es vagin fent, doncs, aquella setmana o la posterior, jo us les podré
0: explicar. Per tant, tindrem també pernoctacions als hotels de la vila, potser?
1: Oh, i tant, sí, clar. Jo prevec que, bueno, molta gent vindrà de fora, no només ponents, sinó que, clar, imagina't, 34 ponències vol dir 34 ponents, molts dels quals, he vist algunes en anglès, algunes en italià, hi ha gent que ve de diversos llocs, segurament, clar, s'allotjaran aquí a Molins.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé. Això ja la tardor avançada, diguem.
1: Bueno, això ja serà hivern, no?
0: Ja hivern,
1: 25,
0: sí.
1: 26, 27 de novembre, aquí ja fa fred, ja és hivern, ja és hivern. I després, a banda d'aquestes coses així puntuals, tres temes que reprenem. Tornen els concerts de música clàssica, els que organitza l'Ajuntament a la sala d'actes, a aquest cicle de música clàssica. També això ja oportunament l'Ajuntament, ja les dates ja estan lligades, em sembla que comencen a l'octubre. Em sembla que ara passen dels dijous als dimecres, ara seran els dimecres a 7:45.
0: Molt bé,
1: això ja, ja ho anirem veient.
0: Bé.
1: Després també tornarà el cicle de conferències aquella dels museus convidats.
0: Sí?
1: Fem una segona temporada. Començarem al desembre, perquè com a l'octubre i novembre ja anem molt atapeïts, començarem al desembre, però de nou convidarem a 6 museus. En aquest cas, clar, ja no podem convidar els museus amb els que nosaltres col·laborem, perquè ja, diguéssim, aquests ens han acabat, però tenim molts museus a Catalunya que és molt interessant que vinguin a explicar les seves col·leccions per conèixer bé l'època del Renaixement. És una manera de conèixer el Renaixement sense sortir de Molins de Rei, això també està bé. I, de moment, bueno, dels que ja hem parlat amb molts, en tinc ja dos confirmats, un és el Museu d'Art de Girona, l'altre és el Museu de la Seu d'Urgell, però estem parlant amb altres quatre així potents també de Catalunya que vindran o bé els seus directors o directores o tècnics, tècniques, a explicar-nos la seva col·lecció. I finalment, així com a coses, així que pugui anunciar, després segur que aniran caient coses perquè hi ha algunes presentacions de llibre que tinc allò previstes que vull fer però encara no m'han respost, aquell llibre, te'n recordes, que vaig comentar de Les vides del Vasari?
0: Sí.
1: Tenim allò encara pendent. Ara estem reprenent els contactes perquè m'agradaria molt poder presentar aquest llibre al museu. Però tornarà un dels cicles que a mi m'agrada molt perquè té un retorn fantàstic, que és aquell del museu amb les persones grans. Una cosa que fem en col·laboració amb l'Ajuntament. Em sembla que hi haurà 3 visites, octubre, novembre i desembre, que també oportunament les avisarem, que són gratuïtes, la gent es pot inscriure, són els dimarts, a 1:15, i són les visites a porta tancada pensades per gent gran que fins i tot si tenen problemes de mobilitat, que van en cadira de rodes, cap problema, perquè tenim el museu tot per nosaltres i doncs es pot gaudir del museu amb molta tranquil·litat, una visita guiada només per gent gran.
0: Molt bé, doncs mireu quantes coses han de passar aquest trimestre.
1: Sí, aquestes són les principals. Segur que després entremig n'hi haurà d'altres, però aquestes són les principals i ja les anirem comentant.
0: Molt bé, i les més immediates doncs tenen a veure, com hem dit, l'activitat emmarcada en la Festa Major de Sant Miquel.
1: Exacte.
0: Molt bé, Damià, doncs en seguirem parlant en les properes setmanes.
1: Doncs moltes gràcies.

0: 10 minuts i seran les 11 del matí. És el moment de fer l'espai de Xifra en el Món amb el company David Lloberes. La setmana passada encetàvem el curs parlant de Ceuta i avui el David ens vol parlar de la presència espanyola al Marroc. Per tant, ens quedarem a la zona. Què tal, David? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Tot bé?
1: Doncs sí, aquí amb el tema ben preparat, perquè
0: molt
1: és
0: bé.
1: Un tema... amb profundes arrels històriques,
0: sí,
1: que d'una manera o altra ha motllat les relacions entre l'estat espanyol i Marroc durant ben entrat el segle XX i encara que es vulgui o no, doncs encara motlla aquest passat colonial espanyol sobre el nord d'Àfrica, encara motlla aquestes relacions internacionals entre ambdós estats.
0: Doncs som-hi, que avui que tinguis temps, anem a fer aquest repàs, si et sembla bé.
1: Sí, el més important crec que és diferenciar la presència espanyola al Marroc, o al nord d'Àfrica en aquest cas, sorgint de dos tipus de dos moments en la història o de dos tractats, no? En primer lloc tenim el tractat de Batràs, que reconeix el que s'anomenen diferents places fortes espanyoles en la costa marroquina. És a dir, quan es parla de places fortes, en el fons s'està parlant de ports militars. Per tant, en aquest tractat de Batràs, perquè ens situem històricament a mitjans del segle XIX, el 1860, s'estableix aquest tractat, fruit de la victòria espanyola a la Guerra d'Àfrica en aquella època, encara sota el regnat d'Isabel II d'Espanya. Doncs s'estableixen una sèrie d'aquestes anomenades places fortes, que moltes d'elles simplement es reconeix la presència espanyola, doncs, que ja venia, com vam parlar la setmana passada, de segles anteriors, fins i tot de l'inici d'aquesta època de gran expansió global dels regnes ibèrics, tant del regne de Castella com del regne de Portugal. Per tant, aquest tractat de Batràs de 1860 reconeixia la sobirania espanyola sobre Melilla i Ceuta, i no només la reconeixia, sinó que n'ampliava la cobertura més enllà de la ciutat, és a dir, dotava d'un rerefons, encara que fos mínim, però bé, ampliava l'àrea d'aquestes ciutats, almenys en el camp immediat dels ports, és a dir, que és la principal diferència entre Gibraltar i Ceuta, doncs que Ceuta té la ciutat de Ceuta i té una part que podríem anomenar rural, és a dir, té uns quilòmetres de marge fins a arribar a la frontera, en canvi Gibraltar és només la ciutat. Bé, doncs aquest tractat de Batràs no només reconeixia les possessions espanyoles de Ceuta i de Melilla i altres petites places fortes en penyals en el Mediterrani, com Vélez de la Gomera o Alhucemas, o com es diu en castellà, Alhucemas. També reconeixia la possessió espanyola, i aquí és en el que ens interessa i del que intentarem parlar avui, si ens dona temps, és de Sidi Ifni. També reconeixia Sidi Ifni, que segurament potser alguns dels nostres oients, doncs, per edat, fins i tot els va tocar fer la mili a Ifni. Aquest territori és un lloc que està molt lluny de la península, que només està relativament a prop de les Illes Canàries. De fet, en línia recta, si sortíssim de Lanzarote i nadéssim, doncs, vora 200 quilòmetres, entre 150 i 200 quilòmetres, sí que trobaríem Ifni. És a dir, hem de situar Ifni, o Sidi Ifni. Sidi Ifni és la ciutat d'Ifni, en aquella latitud. Llavors, Ifni es va justificar i es va incloure en aquest tractat de Batràs perquè suposadament hi havia hagut presència castellana des del segle XV, és a dir, es va fer servir el mateix argument que amb Ceuta i Melilla, no? És que això ve de molt lluny, ve del, de l'edat moderna, de principis de mitjans de segle XV, de segle XVI, i els espanyols van justificar perquè, segons ells, existia una antiga ciutat colonial d'aquella època, del segle XV, anomenada Santa Cruz de la Mar Pequeña. Ara bé, Santa Cruz de la Mar Pequeña, al contrari de Ceuta o de Melilla, va ser abandonada, és a dir, es va fer servir com a port durant escassos 100 anys, segurament doncs, per l'expansió castellana cap a, principalment cap a Canàries, però allò es va abandonar i, de fet, es va quedar tan abandonat que quan s'estava fent aquest tractat de Batràs i s'estava intentant situar aquesta ciutat, que de fet havia desaparegut, la van localitzar en un lloc on no era, i llavors van identificar erròniament aquesta antiga colònia del segle XV, Santa Cruz de la Mar Pequeña, que no era ni una colònia, era un port operatiu, la van identificar a Mifni, que era una ciutat que ja existia, però la van identificar erròniament, perquè després es van trobar les restes arqueològiques de Santa Cruz de la Mar Pequeña i estava més al sud. Llavors, bé, per veure que de vegades aquestes justificacions històriques de la presència d'X país o d'X poble o d'X estat o imperi o regne justificades a posteriori, en aquest cas justificades 350 anys després, el 1860, doncs sovint són fantasioses i bé, no tenen absolutament res a veure amb la història. Són més aviat una justificació pseudohistòrica per les pretensions polítiques de la contemporaneïtat. En el cas del Tractat de Batràs, ens trobàvem a l'inici de l'expansió europea a l'Àfrica. Llavors, a mi m'interessaria diferenciar aquest tractat de Batràs d'un altre tractat, que és el Tractat de París, el tractat signat el 1900, que aquest sí establia el que s'anomenen, o el que s'anomenaven en aquella època, els protectorats sobre les diferents parts de Marroc i també sobre el Sàhara Occidental. En aquest cas, la lògica que es va dur a terme per reivindicar el control d'aquests protectorats era una lògica purament expansionista, com l'altra, però en aquell cas la lògica era pseudohistòrica, en aquest cas era purament expansionista i geograficista, argumentant que les potències europees necessitaven controlar el seu hinterland, no? El hinterland és la terra que hi ha més enllà. I llavors es van crear els protectorats, un al nord de Marroc, el protectorat del Rif, que justificava que era sent el hinterland de la península Ibèrica, és a dir, el hinterland d'Andalusia, el que hi havia més enllà de les costes andaluses, immediatament més enllà de les costes andaluses, això al nord, i al sud es va crear el protectorat de Cabo Jubi, que era en aquest cas el hinterland de les Canàries. En línia recta, doncs, si sortíssim en aquest cas ja no de Lanzarote però de Fuerteventura i de la major part de les Illes Canàries, que estan situades una mica més al sud de Lanzarote, doncs trobaríem aquesta regió de Cabo Jubi, que també va acabar sent un protectorat espanyol més enllà del Sàhara Occidental, que anava com a extensió de Cabo Jubi. Per tant, per repassar, doncs tenim aquestes dues justificacions i aquestes dues èpoques de l'expansió colonial espanyola al nord d'Àfrica, i en conseqüència, doncs, en el moment de la descolonització també va anar-hi a dos ritmes, no? per aquesta gènesi diferenciada.
0: Bé, seguirem si vols, perquè és interessant.
1: Seguirem, perquè hi ha molta teca.
0: Seguirem. David, de moment que tinguis bona setmana.
1: Igualment.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Senyals horaris de les 11, són les 11 les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem.
2: En xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues avaries, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
4: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel. De fet, ja s'està repartint el programa d'activitats i el divendres el tret de sortida el donarà un any més l'acte de la Crida amb les diferents entitats de la vila que participen a la Festa Major. La Crida, que començarà a 8:45 del vespre des de la plaça de l'Ajuntament. Després, també divendres, al Foment hi ha proposta a Miqui de Cai a les 9, com dèiem, i a la plaça de l'Ajuntament a 9:45 divendres hi haurà Sarda Show electrònic. Ja de cara a dissabte, activitats familiars al Museu del Renaixement. També dissabte al matí hi haurà diferents propostes a càrrec de les bèsties a foc a la plaça 1 d'octubre. Per exemple, hi haurà la presència del Cuc, dels Diables, que faran tallers, també l'Enxuscat, tallers demoníacs i també el Camell, que en aquest cas estarà al pati de Can Ametller, com és habitual. Al pati de l'Escola del Palau juguem a Raonet. També hi haurà una visita comentada, visita guiada al Museu del Renaixement el dissabte al matí, i el Paraulògic a partir de les 12 a la planta baixa de l'edifici del Molim. També el dissabte a la plaça de l'Església, a la tarda l'Escala Birres, també hi haurà la Penya Escalada i el Rollover Fest, també el Holy Fest del Cuc, al parc de la Mariona, i el dissabte a la tarda vespre hi haurà una activitat que s'ha posat a moda, el Vespreig, una activitat de Vespreig a partir de 6:45 al pati de Can Ametller. També hi haurà ball a la plaça Vicenç Fernández i cinema de festa major, com dèiem, amb els músics al Teatre de la Penny. El Foment Remember Show, un espectacle a les 8 del vespre, i també a 8:45 un clàssic de festa major a la plaça de la Vila. Hi haurà correfoc infantil el dissabte. L'activitat de dissabte s'acabarà amb una nit de festa, amb un punxadiscos al pati de la Penny. I el diumenge, que continuaran les activitats amb la cursa de Sant Miquel, activitat de l'Ateneu Molei a la plaça de l'Església amb dinar popular. També hi haurà dia de castellera de festa major. I a la tarda vespre, també a les 6, hi haurà el Foment concert de Montserrat Martí Cavaller. Són les activitats del cap de setmana, que acabaran també amb el concert de dalt a baix, la rauxa al pati de Can Ametller a les 7 de la tarda. Són les activitats d'aquesta setmana, bàsicament aquest cap de setmana de festa major, activitats que continuen la setmana que ve, entre setmana amb poca activitat, i el gruix es reprendrà a partir del divendres del cap de setmana vinent. De moment, inici de la festa aquest divendres a 8:45 del vespre a la plaça de la Vila amb la Crida. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: del matí, 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. Us hem explicat que volíem parlar de dalt a baix avui a aquesta hora a l'espai de l'entrevista d'actualitat, perquè enceta la temporada 2026-2027 aquest proper diumenge dia 20, i ho fa, com ja és habitual, amb el concert especial de Festa Major. Atenció, perquè en aquesta ocasió serà al pati de Can Ameller a les 7 de la tarda i podreu escoltar el projecte musical que porta per nom La Rauxa. Volem parlar d'aquest concert, però també de la programació d'aquest trimestre que dalt a baix presentava ara fa uns dies, i ho fem acompanyats del Jordi Romeu, membre de l'entitat, que ja ens acompanyava el mes de juliol per fer-ne balanç. Avui engeguem nova temporada. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Desitgem que no passi com els últims anys.
1: Nosaltres també.
0: Perquè ha plogut.
1: Sí.
0: No sé, potser els dos últims o tres...
1: Sí, portem una ratxa complicadíssima.
0: Sí, jo crec que pel que diuen potser no.
1: Sembla que no.
0: Sembla que no. Però explica'm, heu triat... el marc habitual era el Parc de la Séquia, el barri de la Granja,
1: sí.
0: I en aquesta ocasió programeu el pati de Can Ametller.
1: Sí, l'any passat, precisament arrel de la suspensió, sí, per la pluja del concert, vam tenir la sort de poder-lo reprogramar ràpid, i per les condicions del moment va semblar més adequat fer-ho en el pati de Can Ametller. Clar, tots sabem que el pati de Can Ametller és un lloc més cèntric,
0: sí,
1: tancat,
0: sí,
1: amb una bona sonoritat, amb un espai, diguem, molt agradable, i va ser un èxit, com sempre que es fan coses allà, és un lloc agradable, no? I aquesta vegada, suposo que per efectes pràctics d'aquesta Festa Major, que és molt llarga en dies, i, i suposo que amb una certa complexitat de gestió per part dels serveis de cultura de l'Ajuntament, doncs al final vam acordar fer-ho en el pati de Can Ametller, jo crec que per facilitar molt les coses d'organització i infraestructura, no? I ja és un espai que ja ens està bé. Una mica perdem la tradició del parc de la Séquia.
0: Sí.
1: En el fons, al barri de la Granja, és on nosaltres hi tenim la seu a la Trascadrús, com fem els concerts, diguem, amb local tancat. I ens agradava també fer els concerts de Festa Major a l'aire lliure, aprofitant, doncs, la suposada bonança del temps en aquella època, perquè, en definitiva, seguíem fent música en directe al barri. Però bé, ho farem al pati de Can Ametller, que sabem que és un lloc fantàstic també, i
0: sí,
1: que esperem, doncs, que sigui tot un èxit.
0: Atenció, entrada gratuïta.
1: Entrada gratuïta, clar, aquest
0: és important.
1: Un concert de Festa Major, és entrada gratuïta, per tant preveiem una presència important de públic.
0: Sí.
1: Cada any ens movem 300, 400 i algun any fins i tot més a persones, i per tant suposem que fer-ho al pati de Can Ametller també facilitarà una important afluència de públic.
0: A veure, per veure-hi què? La Rauxa. Què és aquest projecte?
1: Per veure-hi i per sentir-hi.
0: I per sentir-hi, efectivament.
1: Bé, La Rauxa és un projecte relativament nou, amb músics joves de molt bona formació en aquest país, que han fet una aposta que per nosaltres ha estat molt interessant, i per això, doncs, els hem convidat a participar en l'acte, diguem, en el concert inaugural del cicle, i també gairebé de la Festa Major. La Rauxa fa una... té un repertori que musicalment està basat en la música dels anys 60 i 70. Per tant, aquesta vegada ens apartem... i en català.
0: Bé.
1: Ens apartem de la tradició de molts anys de fer concerts de blues, de jazz, de soul, també, com vam fer amb l'homenatge a Otis Redding, en fi. I aquesta vegada ens centrarem en el que seria l'estil de música dels anys 60 i 70, que per la gent d'una determinada edat seran fàcilment reconeixibles, la música, i les lletres de les cançons, de les composicions pròpies de La Rauxa, estan molt lligades, diguem, a l'actualitat i a les problemàtiques del moment, no? Per tant, jo crec que pel tipus de música la cosa lliga bé amb el públic, diguem, que va viure intensament els anys 60 i 70, i pel públic més jove, que esperem, doncs, que també participi d'aquest concert, perquè sobretot pels músics que participen a la rauxa, per les lletres de les seves cançons i per la manera de fer, doncs jo crec que segurament entronquen més amb el públic que pugui anar a veure després la Ludwig Bank, per entendre.
0: Sí.
1: Ho dic per situar que sí. Són dos concerts que no tenen res a veure, però que en canvi tenen un toc festiu important, amb una banda de nou músics, amb una gran formació tots i una excel·lent sonoritat. I per tant jo entenc que pot ser un concert molt atractiu per obrir el nostre cicle i aquesta festa major.
0: De fet, el mes de març d'aquest any publicaven el seu primer disc.
1: El seu primer disc, no? Sí, que es diu De Bon Començament.
0: Sí.
1: I és una reivindicació de la música d'aquells anys i una reivindicació també de tota la gent que en aquell moment va fer l'aposta, no oblidem, arriscada, perquè ara de tot això ja no ens en recordem, o molta gent no se'n recorda, o molta gent no ho ha viscut, del complicat i difícil que era cantar en català en aquella època. I sobretot els que ho feien des d'una

0: música, diguem, inspirada en la sonoritat dels anys 60 i amb unes lletres actuals, el que volen també és reivindicar una sonoritat i uns textos més o menys reivindicatius, però que reivindiquen també, valgui la redundància, a tota la gent que en aquella època doncs feia l'aposta de cantar en català en uns moments extremadament difícils. Com que ara la cultura catalana i la llengua catalana doncs, està molt amenaçada, molt més del que a molta gent li sembla, doncs a nosaltres ens va semblar que era una manera de contribuir també a millorar la normalització del català i el seu ús amb un espectacle d'alta baix a la Festa Major.
1: Molt bé, escoltava que la promo del disc els hi fa l'Òscar Dalmau, que ja,
0: exacte,
1: ja és això, ja ens lliga
0: a l'Òscar Dalmau també,
1: com a devot d'aquells anys.
0: Exacte, és una persona que musicalment amb el seu, com es diu això, amb el seu hashtag de film musical,
1: DJ film musical,
0: és un reivindicador també de la música d'aquella època. Clar, nosaltres hi tenim uns representants de primeríssima fila d'aquella època, no?, que eren els Dracs, però hi havia infinitat de gent, no? Ja no parlem de l'èxit de la Salomé i el Raimon al Festival del Mediterrani, sinó que des de el Josep Guardiola, que cantava alguna cançoneta, el Ramon Calduc, l'Alita Torelló i tots els cantants d'aquella època, doncs van fer un esforç important per començar a normalitzar en els cercles, diguem, de la música ballable el català, i això doncs és molt d'agrair que la Rauxa ho recuperi i ho reivindiqui.
1: Molt bé, presentant doncs aquest primer treball d'estudi, com dèiem, de bon començament, els
0: nou músics en escena.
1: Nou músics en escena.
0: Com sempre, en els concerts de Festa Major, com sempre que podem, clar, intentem fer també un concert, no m'atreveixo a dir de gran format, però sí de més gran format, clar, del que podem fer, clar, a la Trasca, per raons òbvies d'espai, no?
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Per tant, aquesta vegada val a dir que la Rauxa és una formació que té nou músics amb una secció de vent molt potent i que estic convençut que ho farà passar molt bé a tota la gent que s'acosti al Patí Can Ametller.
1: Molt bé. Diumenge, recordeu, a les 7 de la tarda, entrada gratuïta al Patí de Can Ametller per donar el tret de sortida de la temporada, que continuarà. I anem a repassar els concerts, tot i que ja incidirem quan arribi el moment en cada un d'ells, amb el del mes d'octubre, perquè ve un nom també, un bon talent, que és l'Alba Careta.
0: Exacte.
1: No? Alba Careta Group, que presenta Panical.
0: Exacte. És un doble atractiu, sí, el concert de l'Alba Careta. L'Alba Careta ja l'hem tinguda dues vegades a la Trasca Drusca. La primera va ser, si no recordo malament, en solitari, i que presentava en aquell moment el disc que acabava de treure, i va ser un concert que va sorprendre agradablement a molta gent, perquè uns anys enrere, no? L'any 2022 va ser quan va venir, era una artista poc coneguda, molt jove, i en canvi va donar proves d'una ja solidesa musical i interpretativa de primeríssima línia, que ha anat confirmant al llarg d'aquests anys. I després va tornar amb el concert que vam fer amb l'Anna Roig,
1: sí,
0: que era un concert que es deia Portar Bellesa al Món, i que era una formació molt àmplia, que hi havia molts músics, que també ens va costar molt encabir-los a la Trasca Drusca, i a la secció de vent d'aquella formació que portava l'Anna Roig també hi havia l'Alba Careta a la trompeta. L'Alba Careta forma part d'aquesta generació de músiques catalanes que són excel·lents instrumentistes, però també són excel·lents cantants. Segurament la persona més popular o coneguda, perquè ha tingut una gran dimensió internacional, ha estat la
1: Motis, no?
0: La Motis, l'Andrea Motis, que també l'hem tingut a la Trasca.
1: Sí.
0: I n'hi ha moltes més. Una d'elles, com que no em posaré a fer comparacions, d'un nivell elevadíssim, és l'Alba Careta, i tindrem l'oportunitat d'escoltar doncs, el seu nou disc, que es diu, curiosament, Panical. I com que ja en parlarem un altre dia de l'Alba Careta, ara deixeu-me fer un incís amb el tema de Panical.
1: Sí.
0: Com veieu cartells o en sentiu a parlar, veureu que parla de Panical en va.
1: En va, correcte.
0: El Panical és el card, que la planta, diguem, que hi havia on es va construir la joventut catòlica, la Penny. Com a curiositat, ja que estem parlant una miqueta de tot.
1: Sí.
0: És curiós perquè la planta es diu Panical. El disc de l'Alba Careta es diu Panical.

0: musical. I, en canvi, l'evolució i el llenguatge popular a Molins de Rei ha convertit la Pani
1: sí.
0: amb la Penny,
1: Penny amb B.
0: Sí. La Penny de Panical,
1: sí.
0: ve de la planta que hi havia precisament a on es va construir la Joventut Catòlica en el seu moment, i que és la que dona peu el títol del disc aquest nou que ha publicat ara l'Alba Careta. És una curiositat divertida que jo suposo que tindrem oportunitat de parlar el dia que parlem de l'Alba Careta i
1: sí.
0: el dia del concert, perquè ella s'ha inspirat amb el terme amb la flor o amb la planta de la Panical, i si no ho sap ja li explicarem que aquí tenim una entitat molt potent que promociona doncs, la cultura a nivell molt ampli i que no es diu la Pani, sinó que es diu la Penny. Això
1: la
0: també
1: Penny.
0: He parlat molt amb la Marta Espona. És una de les curiositats que tenim en aquest poble,
1: sí.
0: que no diem les coses del tot pel seu nom, però tots ens entenem.
1: Correcte. El concert, per cert, de l'Alba Careta és diumenge 18 d'octubre, 7 de la tarda a la Trascatrusca.
0: A la Trascatrusca, serà l'inici de, sí. de temporada a la Trasca.
1: I quedaran dos concerts més de tardor, que seran el diumenge 15 de novembre, Emilio Solla i Antonio Lizana.
0: Bé, això ja són paraules majors. La veritat és que, sense ànim de menys tenir la resta de
1: Correcte.
0: Concerts, aquí el que portem és un senyor, l'Emilio Solla, que ha guanyat un Grammy llatí, ha estat nominat moltíssimes vegades als Premis Grammy, és segurament en aquests moments... també fa de mal dir que sigui el millor, però un dels millors músics argentins reconegut internacionalment, és pianista, compositor, arranjador, va estar una temporada vivint a Barcelona i ara viu a Nova York. Si entres a la seva pàgina web i mires els llocs on aquest senyor ha tocat i tocarà, després de tocar a Molins de Rei a la Trascatrusca, aquest senyor tocarà al Lincoln Center de Nova York, que és una de les grans catedrals sí. de la música, no? És una joia i un honor tenir-lo aquí, i m'anticipo, perquè encara falta dos mesos
1: sí.
0: per aquest concert.
1: Avui falten dos mesos.
0: Però que qui tingui molt d'interès amb la música... amb la música, diguem, d'arrel llatina, traspassada al jazz i influenciada pel flamenc, perquè l'altra música acompanya l'Antonio Solla, és l'Antonio Lizana, que és un dels grans fenòmens emergents a nivell de l'estat del flamenc. Ell és saxofonista i cantaor, però diríem que forma part d'aquesta generació de músics que traspassen permanentment les costures del flamenc sense perdre'n els orígens ni la identitat, però modernitzant-lo. Clar, i la barreja de Lizana i el Solla és una cosa absolutament meravellosa. Clar, un senyor que està acostumat a tocar els grans auditoris, els grans festivals, que ha viatjat per tot el món. A Lizana també, perquè a Lizana també mires els concerts que té, i aquest any l'home ha actuat... a una dotzena de països, als festivals més importants de música que es fan en aquests moments a Europa, i a nosaltres ens vindran a la Trasca a tocar per 90-100 persones. Per tant, qui vulgui veure una cosa que és absolutament extraordinària i fora de l'abast de la Trascatrusca i de dalt a baix, però que les nostres bones arts han permès portar-los i tenir-los aquí a Molins de Rei, que no s'encantin, perquè aquestes entrades ens acabaran molt ràpid, i això serà d'aquelles coses que després la gent ho comentarà i molta gent s'arrepentirà de no haver-hi pogut anar, perquè aquí estem parlant això de paraules majors, d'un músic de dimensió o d'uns músics de dimensió mundial que han tocat a mig món. El senyor Solla ha tocat el món sencer, diria jo, i d'una qualitat i d'una creativitat extraordinàries. Vull dir que fa molt de temps que a banda d'aquests duets meravellosos que hem tingut a la Trasca, per exemple, perquè la gent se situï una mica, no? De l'Antoni Chicuelo
1: sí.
0: i el pianista... com es diu el pianista?
1: Ara...
0: Bueno, és sí. això de no tenir xuletes per tot.
1: No passa res. El Chicuelo.
0: Sí, i el Mezquida.
1: El
0: Mezquida. Chicuelo Mezquida, que tothom sí. que va anar als concerts d'aquesta gent va dir... Però aquests tios, esclar, és que després surten de Molins de Rei i se'n van a tocar a Tòquio, o se'n van a tocar doncs, a Johannesburg, o se'n van a tocar a Amsterdam, no? Doncs aquest cas reviurem una situació similar. Són uns monstruos interpretatius i de l'escena. El lligam que fan de la música llatina i del jazz i del flamenc és extraordinari, és per gaudir-ho. Fins i tot les persones que puguin o que no estiguin molt familiaritzades amb el flamenc, per exemple, que aquí n'hem fet molt i de molt bona qualitat, doncs aquest és un concert que segurament permetrà doncs entrar-hi amb la més gran comoditat del món, no? Perquè ho fan tan fàcil i tan agradable que és impossible no treure's el barret davant d'un concert d'aquests dos senyors.
1: Has apuntat el tema de les entrades, és a dir, dels tres concerts que parlarem ara, ja estan disponibles?
0: Ja estan les entrades a la venda.
1: D'acord.
0: Aquest, en concret, sí, és el que porta ja un nivell més alt de venda, no? Per tant, per això ho deia, perquè
1: sí, sí,
0: falten dos mesos, sembla que falti molt de temps, això de comprar entrades anticipades a vegades ens costa.
1: Sí.
0: Però si la gent comprarà entrades per l'Oasis i es gastarà una fortuna, doncs
1: sí,
0: escolta, aquests senyors són, amb lo seu, tan o més bons que els Oasis, i els tindrem aquí, a 10 metres i a tocar.
1: Bé, i el cas és que es completarà aquest primer trimestre del curs, com sembla, amb aquest concert especial de Nadal que feu. Serà el diumenge 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, amb el Swing Engine.
0: Sí, aquesta és una formació que pot tenir també, diguem, diferents membres, no diferents membres, sinó nombre de membres.
1: Sí.
0: I nosaltres, evidentment, per la Trasca, hem agafat el format de 4, perquè ens facin un repertori, aquesta vegada sí, a vegades diem, aquest és el concert de Nadal,
1: sí,
0: i les cançons de Nadal, doncs a la millor n'hi ha una o dues, no? En aquest cas no, serà un concert amb els grans clàssics de les cançons de Nadal i cançons catalanes adaptades també doncs, a aquest format i amb els arranjaments adequats, i per tant volem que sigui un concert també festiu. De fet, aquesta programació, tant el concert inicial de la Rauxa com el concert final d'aquest de Nadal són molt festius, i perquè la gent hi participi i s'ho passi molt bé i gaudeixi d'una música, diguem, segurament més propera i més popular. No dic que això no sigui el cas de l'Alba Caret, i per descomptat no dic que sigui el cas de l'Emilio Solla i l'Antoni Lozana, no? Sinó que segurament són uns concerts més populars a nivell d'una música més coneguda, més entenedora, més fàcil. I els altres són, diguem, de composicions pròpies, d'uns músics amb una versatilitat i una capacitat amb la improvisació i amb, a l'hora d'interpretar, molt alta, que requereix segurament més atenció i no tant, a la millor, fer salts des de la cadira, no? Jo crec que és una programació molt equilibrada i que té una cirereta com doncs, feia temps que no teníem, perquè ens havíem mogut amb músics més de l'àmbit local, i aquesta vegada que tinguis l'oportunitat de portar dos músics internacionals d'aquest nivell reconeguts mundialment, doncs amb això ens fa molt feliços, i esperem doncs, que sigui la cirereta del pastís d'aquesta primera part de la programació de Dalt a Baix.
1: Molt bé, entrades anticipades a daltabaix.cat.
0: Daltabaix.cat.
1: Si algú es vol fer soci, també
0: si algú es vol
1: serà
0: fer
1: benvingut,
0: soci,
1: no?
0: Per descomptat, perquè li sortiran més baratos els concerts. Sí, no? A través de la nostra pàgina web hi ha el formulari per fer-se soci.
1: Sí.
0: I per tant, doncs tot això, ara que comença la temporada, és el moment ideal, perquè nosaltres anem de setembre, diguem, a primavera,
1: sí,
0: i per tant, qui es faci soci ara tindrà l'oportunitat de gaudir d'importants descomptes en els preus de les entrades.
1: I a finals de desembre, suposo que ja, o a principi de gener, presentareu ja la resta del curs, no?
0: Sí, perquè ara ja estem treballant amb el concert de la Fira de la Candelera,
1: sí,
0: encara no podem anticipar res, però ja hem iniciat algun contacte, i per tant, sí, abans de festes ja ho hem de tenir tot lligat, perquè començarem a finals de gener, depèn del calendari i de quan ens fixi l'organització de la fira, començarem el calendari d'hivern-primavera,
1: sí,
0: per acabar de completar la temporada.
1: Bé, d'entrada quedem-nos amb aquest diumenge, que és el concert gratuït de Festa Major de Daltabaix, 7 de la tarda, Pati de Can Ametller.
0: Exacte.
1: Amb el grup La Rauxa, que veig que al final hem aconseguit una cançó, Collarets de Llum.
0: Exacte.
1: Que escoltarem tot seguit. Jordi, alguna cosa més?
0: No, res més, que la gent gaudeixi dels concerts, que vingui a la Trasca i que s'ho passi molt bé. Jo crec que li hem preparat una programació perquè la gent pugui gaudir molt.
1: Bona temporada, doncs, de Dalt a Baix.
0: Gràcies.
1: Gràcies. La Rauxa, Collarets de Llum.

però bueno,

0: Passen 5 minuts a 11:45, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Recte final del programa, d'aquí una estona anirem a París. Ja ens agradaria anar-hi físicament, però hi anirem a través del Josep Ferrer a l'espai amb la maleta a la mà, perquè l'ha visitat recentment, ell com a guia turístic doncs ens parla de viatges que ha fet i en aquest cas ens centrarem en París. Serà d'aquí una estona, perquè ara anem a fer la segona temporada, iniciar la segona temporada de col·laboració amb el Fòrum de l'Envelliment Actiu de la nostra vila i tot el que comporta. Per tant, anem a fer aquest espai que anomenem Veus de la Vida. I avui ens acompanyen per comentar diverses coses que ara us explicarem la Mercè Boloix. Sisplau, Mercè, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Presidenta...
1: Sí,
0: que no m'equivoqui, del Casal de la Dona.
1: No t'equivoques mai, però és que ja fa molts anys...
0: T'ho agraeixo, sí, correcte. I l'Anna Rosa Navarro.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Anna Rosa, bon dia, benvinguda. Que, entre moltes altres coses, també participes de la coral Cordona.
2: Cordona.
0: Que ve del Casal de la Dona.
1: Sí, eh? Sí, tot això
0: sí?
1: Té un lligament, tot això.
0: Molt bé, i ara ens arriba el Joan Padilla i la Carulla, que també en parlarem. Escolta, heu començat ja, situem-nos, heu començat el curs al Casal
1: vam
0: de la Dona?
1: Vam començar. El Casal, el dia 1.
0: Dia 1.
1: Érem dimarts, i el primer que vam fer jugar al Romicú. Dic, mira la que ve.
0: Ah, mira.
1: I després ja el següent, ja no, el dimecres, ja vam començar amb activitats normals i corrents, de fer coses... Bé, ja hem començat. Ara,
0: el
1: interessant és que la gent agafessin moltes ganes de venir a fer coses...
0: Sí.
1: Perquè tenim moltes activitats i aquest
0: any... Les podem comentar, si vols.
1: Sí que les anirem comentant, perquè estem de fer propaganda.
0: Hem de fer propaganda, bones coses.
1: No, clar.
0: Tu t'has apuntat a algun curs, Anna Rosa? No,
2: de moment no.
0: A veure, doncs, aviam, que ens expliqui. A veure.
2: Quines activitats hi ha?
0: Mercè, quines activitats programeu aquest curs?
1: Any, com sempre, tenim el ganxet de tota la vida.
0: Sí, veus.
1: Que fa 14 anys que tenim la professora, pobreta, que se'ns fa vella, i la tindrem de posar una de reemplaç. Val. Sí, és molt gran. Llavors tenim pintura, el Julián, que és fabulós.
0: Sí.
1: Llavors tenim gimnàsia, la Maritza, que és, bueno, super.
0: Sí.
1: Tenim la música, la guitarra del Ramon.
0: El Ramon Cugat, sí.
1: Sí, que també és fabulós i té moltes alumnes. Després tenim l'anglès, la Mireia, que també és molt maca.
0: Sí.
1: I tothom que vulgui pot venir a s'apuntar per parlar anglès, que és interessantíssim.
0: Molt bé.
1: I convenient per si vols viatjar, o sigui que les dues coses.
2: Totalment.
1: O sigui que tenim totes les coses en marxa, i tothom que vulgui pot venir a preguntar. Ah, després tenim un programa que farem cosa nova de l'IO, l'IE?
2: L'IA.
1: Veus, la Montse ja em rectifica.
0: Ah, Montse Carulla, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: I Joan Padilla, bon dia, bona hora.
3: Disculpeu que hem tingut un petit problema. Però ja està.
0: Ah, voleu dir la intel·ligència artificial,
1: sí,
0: eh?
1: Vindrà, sí, que vindrà. El Joan, un nano fabulós, molt maco, que ens farà explicacions d'això, que no sé, les persones que estiguin interessades, doncs que vinguin i preguntin, que el Joan s'ho passareu molt bé.
0: Molt bé.
1: I això,
0: es poden incorporar amb el curs engegat, eh?
1: Sí, poden venir.
0: Molt bé.
2: Ja passaré, aviam.
0: Sí, Anna, què et sembla? Sí,
1: eh? Fem moltes coses, eh?
2: Sí, jo veig.
1: Hi ha molta feina.
2: Sí.
0: La gent que vulgui preguntar, i sou a les tardes o no? A la federació.
1: Totes les tardes.
0: A la federació, eh?
1: De dilluns a dijous, totes les tardes, de 4 a 6 i mitja, 7.
0: Sí.
1: A vegades, hi ha, segons quina classe hi ha, marxem a les 7 i mitja. Segons quina classe, marxem a les 7. Però de les 4 a les 7 tenim temps, eh?
0: Molt bé.
1: Doncs ja, tota l'explicació ja l'he fet.
0: Que bé, gràcies per venir, doncs. No. I la coral, aviam, ja heu engegat els assajos?
1: Sí.
0: Coral Cordona?
1: Sí, això deixa-li per la Montse, va.
0: La Montse, l'Anna, el Joan, qui vulgui. Bé, has vingut corrent?
3: De pressa. Una mica de pressa i corrents.
0: Tranquil·la, doncs.
3: Ja li explicaré després el d'allò.
0: Sí, no cal.
3: Sí, vam començar el dimarts passat.
0: Molt bé.
3: I portem bastantes cançons noves.
0: Hi ha novetats, eh?
3: Sí, hi ha novetats. I ara avui, doncs, tornem a cantar.
0: Avui és dimarts.
2: Avui. Sí, que és dimarts.
0: Ho fèieu al SEM, encara? Ho feu al SEM?
3: Sí, ho fem al SEM.
0: Sí.
3: A les 4 de la tarda. Hem canviat horari.
0: Abans
3: era a les 3 i mitja i ara és a les... Bueno, a 3:45 i ara són les 4.
0: Molt bé, mitja hora més tard.
3: Sí.
0: Sí?
3: Ja està.
0: Potser millor, no?
3: Sí, millor, perquè podem dinar més tranquil·lament.
0: Clar.
3: És veritat.
0: Per exemple, Anna Rosa, quan et vas apuntar tu a la coral? Ja fa temps que hi ets?
2: Jo ara fa com... 10 mesos, crec.
0: Ah,
2: quasi un
0: recent,
2: any,
0: doncs.
2: Gairebé un any.
3: Quasi bé un any, ja.
0: Sí.
3: Ja és.
2: I estic... A vegades estic emocionada perquè han hagut coses, però m'encanta.
0: Sí, és una bona experiència.
2: Oh, no ho saps bé.
0: Que bé.
2: viure la música ara amb, amb aquesta edat nostra, amb tantes cançons boniques, perquè totes són boniques, sí. M'agraden totes.
0: Sí.
2: I estic disfrutant moltíssim, moltíssim. No... Ja havia estat jo uns anys enrere, quan els nens eren adolescents,
0: sí.
2: Però es va tallar per circumstàncies de malalts. I... Però ara que amb aquesta edat, que ja no m'ho esperava, m'ha omplit molt el cor d'alegria i ho necessitava.
0: Molt bé, molt bé.
3: És una, bona, és una bona cantant, també.
0: Veus? Sí. I de novetats musicals, doncs,
3: ui,
0: què?
3: A veure, tu te'n recordaràs més de totes les cançons que hi ha noves, les noves d'última hora. Ell té més memòria. Sí,
0: sí. No, no patiu, no. Perquè teniu concert aviat o què?
3: Sí, tenim un a l'octubre.
0: A l'octubre.
2: Ja tenim un.
0: Molt bé, molt bé. Aviam, Joan.
1: El posto que anem, digo, que així la gent vindrà.
0: A costa de costa, perquè sí, no?
1: El posto que anem a cantar.
0: A veure, on aneu a cantar?
3: A l'associació d'avis de primer de maig.
0: Al casal d'avis primer de maig.
3: Allà hi ha la senyora Manuela, que sempre ens vol allà.
1: Ens atén molt bé, i és
3: sí,
1: una delícia.
3: Ens atén molt bé, i ve molta gent, d'allà i del poble.
0: Sí. Sí. Però això serà l'octubre, eh?
3: Sí. El 13 d'octubre.
1: La setmana de la gent gran.
3: Molt bé. Sí, és la setmana de la gent gran, el 13 d'octubre.
0: Això ho hem de celebrar.
3: Sí, sí, sí. Ja està.
0: Que sí.
1: Perquè tots som grans, doncs
2: ja
1: no
2: tenim sí. I tant.
0: Joan, a veure, que s'has fet memòria.
4: Aviam, aviam. Bàsicament s'han inclòs, em sembla que són tres.
0: Tres sí. Cançons noves?
3: Sí. Quatre, perquè una ja la teníem d'abans, que era...
4: Sí, quatre. Jo me'n recordo de les
0: tres. A veure, comentem les tres.
4: Una de... aires sud-americans, que es diu Color Esperanza.
0: Sí.
4: L'altra és... una picarona, una bastant picarona.
3: Es diu engrunes d'humor.
4: Engrunes d'humor, que diu coses picarones.
0: Bé.
4: I l'altra és una clàssica, és una tarantela napolitana, que es diu el funiculí funicular.
3: I llavors hi ha una altra, que és la...
0: Hòstia, ara no li ve el cap a la...
3: El popurri norteño.
4: Ah, sí.
1: Que va fer la Laura, que les va fer
4: les clàssiques,
1: una barreja
3: és una barreja de popurri de coses del nord.
0: Que ho va fer la professora.
3: Del nord d'Espanya,
1: sí, sí. Molt guapo.
4: Fet
1: sí,
4: un popurri,
1: guapo,
4: sí. Amb quatre cançons típiques d'allà, ha fet un popurri.
3: Perquè molt bé. Ja sabem moltes que aquella que vendo sardina i tot això...
2: Sardina vendo jo.
1: No, moltes.
3: Moltes, això està molt bé.
0: Heu incorporat moltes cantaires o us manteniu, diguem, amb el grup? Habitual.
3: La setmana passada em va entrar una de nova sí. I avui hi ha una companya que em porta una que vol venir a
0: molt
3: veure
0: bé.
3: Si li va bé.
0: Molt bé.
3: I ja està. Bueno. El que ens falta són homes.
0: Sí, home, sí, perquè és el cor dona.
1: Sí,
3: és
1: sí.
3: Igual.
2: Clar, llavors, però la veu de l'home ja és important.
1: Però la veu de l'home sembla que no i dona un empuje. Ens apreten endavant.
0: Sí.
1: Les cançons divertides que busca la Laura les canten els homes i llavors són cançons distretes perquè la gent s'animi.
3: Sí, clar. Perquè sí, sí. Nosaltres els llocs que anem més és a centres de dia, a residències,
0: sí.
3: I llavors la gent amb cançons una mica així s'animen, saps?
0: Clar. I està només el Joan amb l'Artur.
3: I un el Josep Maria.
0: I el Josep Maria. Sou tres.
3: Sí.
0: Bé, doncs, si fem la crida, tots els dimarts a les 4 de la tarda.
3: Els dimarts a les 4 de la tarda, al local del SEM,
0: sí.
3: Necessitem homes.
2: Homes.
0: Vinga.
2: Que s'ho passaran molt bé.
0: 13 d'octubre, primer concert.
3: Sí.
0: A la vista.
1: Sí. Sí.
0: Molt bé. I de la Festa Major no participeu, doncs, de
3: res?
0: A veure.
3: És que hi ha hagut
1: no podem.
3: No podem.
0: Hi ha hagut no podeu.
3: Hi ha hagut un petit problema, ens bé. Ha donat un horari que la Laura no pot.
0: Vaja.
3: I llavors no podem.
1: El dissabte a la tarda sí. No podem cantar perquè ella treballa. El dissabte a la tarda té les seves obligacions.
3: Però aquest dissabte a la tarda, concretament,
1: el seu grup.
3: Té una actuació amb Crema Catalana.
1: Que és el seu grup.
3: Que és el seu
0: grup. S'us havia ofert aquest dissabte 19.
3: Sí. El 26.
1: I no podem,
3: i no podem.
1: Acceptar-lo no per això. Tenim de dir a la gent que si surt el programa que no s'ho creguin, que no hi anirem a cantar.
0: Ah, clar. Que sortiu al programa.
4: Se'ls va recalcar moltes vegades
0: sí.
4: Que ens ho diguessin en temps perquè teníem que consultar-ho amb la profe.
3: Que ens diguessin sí. L'horari abans.
4: I no ens han consultat mai
3: i
4: res.
3: I la cosa no ha estat coordinada.
1: I volíem cantar a les 12. I ens ho hem posat a les 6 de la tarda que la Laura no pot venir. I mira, surten problemes, però es tenen de
3: sentar. És el dia 26.
1: Ja
0: sí, ho estic no mirant ara aquí.
1: Sí, al final de tot, perquè hi ha un grups que canten a davant nostre.
0: Final de
1: 26,
0: tot,
1: sí, al final de tot de la fulla.
0: Sí.
1: Llavors, és petit, les lletres hi ha poquetes ratlles. N'hi ha més ratlles
3: sí,
1: endavant.
3: Hi ha molta explicació pels dos que hi ha
1: davant nostre,
3: i nosaltres una mica de res.
1: I
3: el nom equivocat, perquè nosaltres som el cor dona, no el cor de la dona.
0: Vaja.
2: El cor dona.
0: Vaja, bé, ja en tot cas no hi haurà concert a la festa.
3: No.
0: 13 d'octubre el primer.
4: No cantarem.
3: El 13 d'octubre
1: allà amb la Manuela.
0: Ja molt bé.
3: Molt bé, sí. Després en vindran més, perquè ja hi ha propostes, però encara no sabem res concret.
1: Però són fora de Molins.
3: Sí, són residències.
4: No té res a veure amb l'Ajuntament. No.
0: Clar.
3: Són residències.
0: Bé, us fa il·lusió la festa major per això o no?
1: Sí.
0: Més enllà del...
1: Més enllà de les coses que passen a vegades, però hi ha coses que nosaltres som grans i no ens van tan bé, però bueno...
3: És seleccionar el que a algú li agrada i ja està.
1: Ja està. Clar. Perquè hi ha activitats, hi ha grups, hi ha músiques que amb una certa edat, fantàstic, però amb una altra certa edat, no tant. Llavors tenim de rumiar-nos on anirem.
0: Clar, sí.
1: Ja està. Sempre hi ha un lloc determinat per poder anar i gaudir d'aquell rato, d'aquella estona, vaja.
3: Sí.
1: Ja està.
3: Sí, la festa
1: ara,
3: major.
1: La festa major que fan ara, amb la festa major que vam viure nosaltres...
3: És molt diferent.
1: És molt diferent de tota la nostra vida. No té res a veure. I hauran diran que és fabulosa, però jo dic que no, que la meva era molt fabulosa.
3: Nosaltres, la nostra, de la nostra edat, era molt maca, la festa major.
1: Era d'alegria, de viure, de família, sí. De tot. Ara és de soroll al carrer, de grups de nois, de noies, de nois i de noies, i coses que a mi, com que tinc una edat, no m'agraden.
0: Bé,
1: ja està.
0: I abans sí que gaudies.
1: Clar, home,
0: perquè també tenies una altra edat.
1: Sí, però no feia aquestes coses que fan ara.
0: No.
1: Perquè ara comencen a les 12 de la nit, la 1 de la nit, s'acaben a les 7 de les 8 del matí. Imagina't tu. Vull dir, els pensaments són diferents. Llavors tenim de respectar-los.
3: Sí. Quan érem més joves també anàvem a les matines del Camell, però és una altra cosa.
1: Però les matines del Camell
3: és una altra història.
1: Era una història de poble.
3: Sí.
1: Era molt diferent.
4: I la meva història, la festa major d'abans, era... anar cada any amb el meu pare a veure una sarsuela al Foment.
0: Ah, veus que bé.
4: Perquè cada any feien una sarsuela.
0: Sí.
4: I la meva mare no li agradava. Llavors el meu pare em mirava i dient, nen, tu què? Dic, sí, vinc amb tu. I anàvem tots dos a veure la sarsuela.
0: Que bé.
4: I ara, des que em vaig fer cantaire, resulta que tota aquella sarsuela les tinc aquí.
0: Al cap.
3: I les canta.
0: I les cantes, eh? Sí?
4: Ja ho crec.
3: És que queda gravat.
0: N'havies vist moltes aquí al Foment? Sí.
4: La del Manojo de Rosas, la Tabernera del Puerto, la Verbena de la Paloma, Los Gavilanes...
1: I la cançó de Mori de Guerra.
4: La cançó de Mori de Guerra,
3: que
4: nosaltres cantem el fragment del Pirineu.
0: Sí, molt bé. Hem d'anar acabant. Alguna cosa més que vulgueu destacar?
1: Que la gent s'animin i vinguin a la federació a fer activitats.
0: Sí.
1: I a la coral, si volen venir a cantar, també són dues coses que jo sóc aquí la que més o menys ho vaig portant.
3: És la presidenta.
0: La presidenta, la gestionadora.
1: No, però la Montse és la meva mà dreta.
3: És la presidenta.
1: Llavors, les que vulguin animar-se de venir un cantó a un altre, doncs estarem molt contents de que vingueu i participeu, que és una alegria.
0: Molt bé.
1: Fem festes, fem coses.
0: Molt bé.
1: A la FEDE celebrem tots els compleanys i tots els sants de totes les dones del ganxet.
3: I a la coral també celebrem coses.
1: I a la coral també. O sigui, que fem coses.
0: Joan,
4: està permès queixar-se?
0: Sí, home, per favor.
4: Aviam, per la fira, l'Ajuntament sempre ens arregla una cosa o altra.
0: Sí.
4: Bé, però per la festa major és un desastre.
0: Bé, aviam si ho millorem de cara a l'any que ve.
4: Exacte.
0: Montse Carulla, Joan Padilla...
3: Què dius?
0: Ana Rosa Navarro, Mercè Bolòs, gràcies.
1: Sí. A tu.
0: Gràcies per venir.
1: A tu, gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Home, només faltaria, un plaer.
2: Moltes gràcies per donar-nos veu.
0: Un plaer.
3: Sí, per això, que ens deixem-nos expressar aquí. Va molt bé.
0: Molt bé. Doncs, Sílvia, anem directe, sense sintonia, a saludar el Josep Ferrer, que el tenim gravat i tenim 11 minutets fins a arribar a les 12. Anem cap a París. Vinga, Josep, bon dia i bona hora.
3: Ui, em vaig a París.
5: Bon dia als oients de l'Espai amb la maleta a la mà. Avui us parlem des d'una ciutat que alguna vegada ja n'hem parlat en aquest espai, però avui hi som in situ. Avui som a París i en concret som al barri de Montmartre. I per parlar de París ens acompanya una guia, la Marianne. Ella és gallega però que porta molts anys vivint a París i és la guia que aquests dies m'ha acompanyat en el grup que he estat fent per conèixer aquesta ciutat. Marianne, buenos días.
6: Buenos días.
5: Gracias por acompañarnos. Vamos a aprovechar tu conocimiento de la ciudad de París para poder conocer esta ciudad. Vamos a plantear un viaje de unos tres, cuatro días, y a ver qué podemos conocer, qué podemos descubrir de París. ¿Cómo definirías de entrada tu ciudad?
6: Bueno, París es muy importante, no solo a nivel artístico, sino también para todos los franceses, porque reúne todas las funciones política, económica, cultural, religiosa, turística, de todo. Entonces, además, tenemos suerte en esta ciudad porque se han conservado, pues, los monumentos del pasado, ¿eh?, los diferentes testimonios del pasado. Entonces, es una ciudad, yo pienso, que hay que descubrir primero en conjunto. Una visita panorámica es lo ideal para visitar la ciudad de París, y luego poco a poco, pues, los barrios, los monumentos, dependiendo de los gustos de cada uno, claro.
5: Evidentemente, el principal monumento, aquel que nos llamará más la atención, lógicamente, es la Dama de Hierro, ¿no?, la Tour Eiffel.
6: Sí, está la Torre Eiffel, pero también muy importante, sobre todo, ya era célebre, pero se ha hecho mucho más célebre después del incendio, la Catedral Notre Dame, no hay que olvidarlo, y el lugar, por ejemplo, donde estamos nosotros ahora, el barrio bohemio de París, el barrio de Montmartre, con el Sagrado Corazón de París.
5: Es una ciudad que, si alguien quiere preparar una visita, un viaje aquí, hay que prepararlo con tiempo, sobre todo si uno quiere, pues, subir a la Torre Eiffel, entrar en los museos, ¿no?
6: Sí, sobre todo uno de los museos más visitados del mundo, el Museo del Louvre. Hay que reservar con bastante antelación por internet, porque tiene una cierta capacidad, y luego, cuando se ha llenado, pues ya no dan más entradas para esos días. Pero bueno, si a alguno le gusta mucho el arte, también está el Museo de Orsay, como no, con los impresionistas, o otros museos, cada uno. Hay más de una centena de museos en la ciudad de París. Entonces depende de los gustos de cada uno, claro.
5: Sí, ¿qué diferencia hay entre el Museo del Louvre y el Museo de Orsay? Porque hablamos de dos grandes museos. ¿Qué encontraremos en un lugar y qué encontraremos en otro?
6: Bueno, el Museo del Louvre es mucho más completo, entonces tienen desde pintura, escultura, joyas, las que quedan, claro, objetos de arte, muebles, y va desde la antigüedad hasta 1845. El Museo de Orsay es el que sigue después del Museo del Louvre. Todas, por ejemplo, hay artistas que pueden estar, alguna de sus obras puede estar en el Museo del Louvre y posteriormente en el Museo de Orsay, porque sus obras fueron pintadas después de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, Orsay es célebre sobre todo por la época muy célebre de los impresionistas.
5: És un museu que, la veritat, que val la pena conèixer, evidentment, també, lògicament, el Museu del Louvre, però potser el Museu d'Orsay és una mica més desconegut que el del Louvre. Has hablat també de Notre Dame. Notre Dame seria, no Notre Dame, la isla de la ciutat, on està Notre Dame, és l'origen de la ciutat.
6: Sí, la ciutat de París. Es una ciudad muy antigua, dicen que hacia el año 300 fue cuando se instaló en la isla de la ciudad un pequeño pueblo de celtas que se llamaban los Parisi, y de ahí el nombre de París.
5: Además, tenemos allí la época romana, ¿no?, y se pueden visitar las catacumbas, tenemos el Palatino, la Sorbona.
6: De la época romana, desgraciadamente, nos quedan muy pocas cosas en la ciudad de París, apenas las termas de Cluny, porque a lo largo de los siglos, claro, París es una ciudad que está en una encrucijada, ha sido invadida en muchas ocasiones, y la primera muralla que se construyó para proteger la ciudad de París, pues utilizaron las piedras de los monumentos romanos. Por eso de la época romana nos queda muy poco. Pero cuando hacen excavaciones en cualquier lugar, siempre se encuentra algunos restos de algunas piedras de la época galo-romana, pero monumentos romanos no nos quedan, es solo las termas de Cluny.
5: Y al otro lado de la Isla de las Siete tenemos el ayuntamiento, maravilloso, ¿no?
6: El ayuntamiento, sí, un edificio del siglo XIX, pero inspirado del antiguo ayuntamiento renacentista que hizo construir Francisco I. Desgraciadamente, ese ayuntamiento de Francisco I fue quemado en una revuelta. Es una particularidad también de los parisinos y de los franceses, lo llevan en el ADN. Aquí han nacido grandes revueltas, revoluciones, y en una de estas revueltas, en el siglo XIX, el antiguo ayuntamiento fue quemado, pero fue reconstruido exactamente igual, en el mismo estilo.
5: Y cerquita, y aunque ahora están obras, hay un edificio que en su momento fue muy polémico, que ahora creo que, pues bueno, ya se ha integrado, que es el Centro Pompidou.
6: El Centro Pompidou es un lugar que por lo de ahora no se puede visitar, porque han empezado recientemente, grandes obras, creo que van a durar por lo menos 5 o 6 años, y no se puede visitar, pero sí fue muy polémico por su construcción, porque así son tubos de colores diferentes y eso choca mucho en la ciudad de París. Luego se ha convertido en un lugar muy frecuentado, pues hasta el año pasado, que fue cerrado, donde estaba el Museo de Arte Moderno, porque los principales museos de la ciudad de París son el Louvre, la continuación es Orsay y la continuación Georges Pompidou, pero por obras lo han tenido que cerrar, y las obras del centro Georges Pompidou ahora están viajando por todo el mundo, ¿eh? Han sido prestados a museos muy importantes en diferentes ciudades.
5: Y siguiendo avanzando en el descubrimiento de París, llegamos a los Inválidos, la tumba de Napoleón, también un lugar, no sé si de visita obligada, pero también interesante.
6: Sí, ahí en los Inválidos no solamente tenemos la tumba de Napoleón, lo más conocido, por supuesto, del Hotel de los Inválidos, pero también tienen un gran museo dedicado, pues, a los militares, a las armas, la historia de las armas, es un museo muy grande, y sobre todo un gran museo, no hay que olvidar, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es uno de los museos más importantes dedicados a la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea que a los que les gustan las armas y las guerras pueden pasar todo el día en los Inválidos. Y luego, por supuesto, la misma entrada les da derecho a entrar para ver la tumba de Napoleón y otros personajes célebres. No solo está enterrado ahí Napoleón Bonaparte.
5: Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Arco de Triunfo, otro recorrido para hacer.
6: Sí, eso, por ejemplo, se puede hacer caminando. La Concordia, que está en medio de la Vía Triunfal, se puede ir uno caminando hacia los Campos Elíseos, la avenida más célebre de París, y llegar hasta el Arco de Triunfo, o incluso se puede ir en el sentido contrario, donde más tranquilo, donde tienen el Jardín de las Tullerías, y llegar hasta el centro del Louvre, donde está la célebre pirámide, muy criticada también durante su construcción, y ahora pues se ha convertido en el símbolo del Louvre.
5: Y ya en las afueras de París, pero bueno, para mí es París, tenemos el distrito económico, la Défense.
6: La Défense está considerado, le llaman el Manhattan francés, es un barrio de rascacielos. Mucha gente nos espera encontrar este gran número de rascacielos en París, pero es un barrio de negocios donde están las oficinas de las empresas más importantes francesas y extranjeras, ¿eh? Entonces es un barrio único, un barrio peatonal además. Los edificios han sido construidos sobre una plataforma, como antiguamente estoy hablando de los años 80, estaba un poco vacío, solamente había oficinas, se quedaba vacío los fines de semana, los festivos, por las noches. Pues ahora, sin embargo, ya han construido gran centro comercial, muchas esculturas, un barrio muy animado, con eventos, el Festival de Jazz en junio, por ejemplo, las casitas de Navidad en diciembre, y entonces es un barrio muy animado, pero totalmente diferente a lo que uno espera en la ciudad de París.
5: Com veieu, París té moltíssimes coses i podríem estar hores i hores parlant de París i aniríem descobrint molts i molts racons, però amb aquest espai que tenim acabarem, i acabarem just en el lloc on estem, acabem en el barri de Montmartre. Háblanos del barri de Montmartre para despedirnos. ¿Qué encontramos aquí en este barrio?
6: Bueno, este es el barrio bohemio para mí, aunque es muy visitado, por supuesto, muy conocido, pero sigue siendo el barrio de los artistas, de los cantantes, Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens. Pasaron por aquí anteriormente, pues Picasso, por ejemplo, Modigliani, también vivieron por aquí Utrillo, que pintó todos los rincones de Montmartre. Y entonces es un barrio que conserva sus calles así con su aspecto de pueblo, incluso sus casitas, tiene muchas casitas con aspecto de pueblo, donde vivieron, por donde pasaron pues estos personajes tan importantes que forman parte de la historia de la ciudad de París. Entonces el barrio ideal pues para venir un atardecer o por la mañana temprano, para pasearse y para tomar algo tranquilamente, oyendo un poco de música como la que estamos oyendo ahora, exactamente.
5: Sí, perquè de fons durant aquesta entrevista ens ha acompanyat la música que posen de fons en el restaurant on estem, doncs, enregistrant aquest àudio, aquesta entrevista. També París, evidentment, té Versalles, té Fontainebleau, té Euro Disney, però això ho deixarem per una altra oportunitat. Marian, muchas gracias por esta aportación, por habernos acercado a tu ciudad, a París, y hasta la próxima.
6: Muchas gracias a ustedes por escucharnos y, bueno, sobre todo espero verles en la ciudad de París en cualquier época del año. Primavera, verano, otoño, París siempre será París, ¿eh?
5: Doncs els oients, ens retrobarem la propera setmana amb més històries, amb més aventures, amb la maleta a la mà.
0: Fantàstic.
5: Adéu, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i ja ens agradaria anar a París, però de moment són les 12 del migdia, passa mig minut de fet de les 12, tanquem el Bon Dia i Bona Hora, que aquest tram final hem fet a Sílvia Artés i un servidor, Oriol Romeu, i ara us deixem amb el butlletí de la xarxa i la resta de programació d'aquesta casa fins a mitjanit. Tornem demà a les 8, que vagi molt bé.
7: Des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
8: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
8: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa. Informació local.
10: L'Ajuntament està preparant l'inici d'obres al carrer Miquel Tort i per això convoca el veïnatge de la zona del carrer a una reunió informativa amb els responsables municipals per explicar, doncs, el començament d'aquestes obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La convocatòria de trobada és per aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. També dimecres, des del CEPA, DEPAN i Ecologistes de Catalunya organitzen una xerrada per parlar de la defensa del riu Llobregat i del seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Doncs es farà una conferència a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a la FEDE per parlar del delta del Llobregat, de la part jurídica, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei, i també es parlarà de la mobilització, la manifestació que hi haurà a Barcelona aquest proper diumenge en contra de l'ampliació de l'aeroport. El dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I també dimecres, ara Molins convoca un acte obert a totes les persones que vulguin anar a parlar de Molins de Rei. Crida per un Molins millor, expliquen, és una trobada que faran aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I aquest diumenge arriba la 47a Cursa Popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. La primera sortida a 9:15 del matí, fins a les 12 aniran sortint els els diferents recorreguts, des de la plaça des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. Avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la pàgina web molinsderrei.site, a la pàgina web cursasantmiquel.cat. En concret, es tanca la inscripció a les 3 a la web dels recorreguts de la cursa de 10 quilòmetres, la cursa de relleus, la de 3,5 i la de 1 quilòmetre i mig. En canvi, la cursa familiar d'un quilòmetre tanca el dijous a les 3 de la tarda. La recollida de dorsals es podrà fer el divendres de la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del Molí, i també en aquest espai podreu fer inscripcions. Això sí, tindreu dorsal, però sense entrar dins de la classificació. De moment, ahir hi havia ja 1.625 persones inscrites, la majoria més de 750 a la cursa familiar d'un quilòmetre, i la resta es reparteixen en els diferents recorreguts. Recordeu, avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la web cursasantmiquel.cat per aquesta cursa que es durà a terme el diumenge. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del passeig, que està al passeig Pi Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
11: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
12: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
13: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda, gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: Bona tarda. Bona tarda a tots i a tots. Quina il·lusió que ens fa estrenar un nou programa a Molins de Rei, a Ràdio Molins de Rei.
1: Doncs sí, Sílvia, primer programa de la temporada i ens estrenem amb moltes ganes de conèixer-nos tots, de riure, d'aprendre, però sobretot, sobretot, de passar una molt bona estona en aquests 55 minutets que ens durarà el programa.
0: Així és, Jordi, i per tots els nostres oients que no saben de què parlem en aquest programa, suposo que no entenen res, mai millor dit.
1: Doncs exacte, perquè aquest programa es diu No ho entenc i parlarem de tot. Avui parlarem de les vacances, perquè ja hem tornat molts de les vacances, sí. Tot i que alguns encara les han de fer, però la majoria ja
0: estem
1: les
0: aquí,
1: hem fet. Estem aquí. També de les vagues dels professors i dels mestres que han estat notícia de nou aquesta setmana. També d'aquest allò que encara no s'ha inventat i que ens podria anar molt bé quan viatgem, pels que tinguin programat algun viatget. I també doncs, us explicarem una notícia positiva, perquè estem farts d'escoltar cada dia successos negatius.
0: Sí, estem molt cansats i no entenem per què no posen més notícies positives que ens alegren el dia.
1: Doncs sí, per tant, nosaltres cada setmana us en explicarem alguna i com no pot ser d'una altra manera, farem una mica de safreig, de cot i de salseo, d'aquestes coses bones per estar també una mica al dia de tot. I per acabar, doncs una molt bona ració de cultura repassant la cartellera teatral de casa nostra, és aquí la de Molins de Rei, també seguida de propostes de fora, per exemple, de Barcelona, força interessants, i acabarem el programa amb un joc molt entretingut.
0: No us fem esperar més, per qui no ens coneixeu encara, ens presentem oficialment. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo en Jordi Roca.
0: I esteu escoltant No ho entenc.
1: Comencem!
0: Per moltes persones, però sobretot el jovent, quan parlem de vacances, és sinònim de platgeta, festivals de música, lectura en silenci.
1: De moltíssimes coses, perquè de vacances n'hi han tantes com persones.
0: Exacte.
1: Cadascú es fa les teves. També hi ha allò, Sílvia, que diuen de les staycations, no? De quedar-se a casa, que ara també està molt de moda, però també ens agrada una cerveseta a la terrassa, no ho sé, un cinema a l'aire lliure i, per què no, viatjar a l'altra punta del món.
0: Inclús els no tan joves o algun jubilat també es poden afegir a aquest tipus de vacances. Però dieu-nos, què tenen en comú?
1: Doncs no sé què poden tenir en comú. Deixa'm pensar, hem dit jubilats, persones joves, també podria ser persones que així ho han decidit, persones adultes,
0: sí.
1: No
0: i
1: té
0: tant,
1: per què.
0: I tant, per jo això crec dic que... no tan joves.
1: No tan joves, sí. Podria ser, Sílvia, per intuïció, estem parlant de gent que no té fills?
0: Exacte. Després de 2 mesos i escats de les maldites mataciones, per fi les famílies que tenen fills menors al seu càrrec poden respirar. Han estat 2 mesos durs de casals que acaben a la 1 havent de treballar fins les 6 de la tarda, alguns fent malabars i d'altres gastant-se el sou en cangurs o gastant la tarja d'avis per sobreviure a la conciliació.
1: Ostres, la tarja d'avis valor,
0: O sigui, aquells, és or.
1: Aquells que tinguin la sort de tenir-los i d'estar disponibles, sense dubte, també hi ha la targeta de tiets, he de dir, que jo com a tiet la utilitzo molt, aquesta.
0: Englobo una mica tot el que és familiar, però la tarja d'avis és la top, no?
1: Sí, aquesta és la número 1. 2 mesos de pensar, i ara què faig de dinar i per sopar? I un dia rere l'altre. 2 mesos de tenir la casa totalment desendreçada, perquè total, si demà la tornaran a desendreçar...
0: Sí, és així, eh? 2 mesos de lluitar contra la frase que podem veure a la tele. Ei, que fàcil hagués sigut si haguéssim posat la tele cada dia, oi?
1: O els videojocs també, no?
0: Sí,
1: perquè
0: hi ha
1: molts nens avui en dia i els tenim enganxats.
0: Exacte.
1: Tot el que sigui pantalla és com un imant.
0: Sí.
1: També pels adults, Sílvia?
0: Totalment.
1: No només els nens.
0: Exacte, sí. Però no, aquest tipus de pares ens compliquem la vida i a sobre tenim a tots els experts i expertes a les xarxes socials dient com hem de fer les coses amb 0 pantalles i 1.000 i 1 activitats supersenzilles. Estic parlant molt irònicament i fantàstic que faran que les criatures estiguin entretingudes 5 hores seguides i sense baralles. Spoiler, no passa això, no és així.
1: Però tu has provat aquestes coses, Sílvia?
0: I tant.
1: Has provat
0: ja
1: totes
0: cansat,
1: aquestes
0: ja
1: recomanacions
0: cansat,
1: que et diuen les influencers que tot és meravellós?
0: És tot una enganyifa dels de dalt.
1: Sí, és una mica com la Maria Kondo, que al final quan va tenir fills va dir que ja no era possible.
0: Exacte.
1: Abraçar la casa i ordenar.
0: 100%. I et passes 1.000 hores preparant una activitat que després que són 2 minuts de rellotge i torna a començar amb el m'avorreixo i ara què fem, i clar, això crema.
1: Això també ens passa, he de dir, als professors, que ens matem a elaborar activitats i després els nens en 2 minuts ens diuen que ja estan avorrits i que el que volen és marxar a casa seva.
0: Pobrissons també els professors. Tant de bo parléssim de la crema solar, que això crema, que hem dit. Però no, aquests dos mesos amb nens petits es fa molt llarg, la veritat.
1: Molt i molt llarg. I per fi, doncs, hem acabat de pensar en les maletes de tota la família quan marxa de càmping, perquè certament avui en dia, i tal i com està la vida, és l'únic que es pot pagar.
0: I gairebé ni això.
1: Ni això.
0: Perquè el cars que estan els càmpings, tu ho has vist? O sigui, no trobes això?
1: Bueno, és que
0: això?
1: Tot està car. Tot. Vull dir, si anar al supermercat pel dia a dia està car, imagina't pensar en vacances i si tens fills ja ni te cuento.
0: Sí, sí, totalment, eh?
1: Així que res, s'ha acabat de portar l'aigua i els menjars com un xerpes per si de cas tenen gana o set quan se surt de casa.
0: Sí, i per fi aquests pares i mares poden parar un segon i mirar l'horitzó sense que ningú els interrompi amb un «Mamà!».
1: Perquè jo t'he dit una cosa, Sílvia, o sigui, jo, quan jo era petit, els meus pares no portaven ni aigua, ni els palitos, ni
0: igual,
1: res.
0: Sí.
1: I aleshores, què passava? Ens deshidratàvem pel camí?
0: No ho sé, la veritat.
1: Perquè ara sembla que no podem sortir sense l'ampolleta d'aigua.
0: No, és que no es pot, és una passada, eh?
1: I a més és allò, el típic que surts de casa i al minut ja té pipi i ja té set.
0: Sí, és un...
1: I dius, a veure, no, que s'ha de sortir de casa begut i pixat, ja, no?
0: Això és la dita i té molta raó, eh? Per fi, això, que per fi tornem a la rutina, una rutina marcada per les vagues dels docents que encara són vigents i amb raó, i des d'aquí recolzem el 100%.
1: Doncs sí, perquè recordem que aquest dimarts era el primer dia d'inici de l'escola, de primària, d'infantil, de primària i de secundària, i doncs hi havia convocada una nova vaga dels mestres i els docents d'aquest país, que sembla que estiguin sols clamant contra l'educació, i a sobre,
0: totalment,
1: aquesta setmana que han sortit els resultats PISA i més que donar la raó a tot el col·lectiu perquè anem pel pedregar totalment. En fi, beneïts mestres que agafeu el relleu i, entre d'altres, que mal pagats estan, però sí, també, sens dubte, eh?
0: Vull dir, moltes feines estan molt mal pagades, però aquí estem parlant de mestres i estan mal pagats, és així.
1: Sí, i sobretot també deixar clar per tot el col·lectiu de mestres que s'enfaden molt quan la gent diu que només volen cobrar més. No, estan reclamant moltíssimes
0: coses,
1: escola inclusiva,
0: menys
1: burocràcia, que tinguin, per exemple, aire condicionat ja és un luxe de primera, vamos, però màximo, premium, en la Casa Reial, perquè la resposta del govern és enviar 4 ventiladors per 15 aules.
0: I a més que remenen l'aire calent, sí. No.
1: I a sobre encara s'han hagut d'escoltar aquesta setmana, Sílvia, el president del govern de Catalunya, el Salvador Illa, dient que entenc que tenim dret a vaga, però que el dret d'educació també s'ha de...
0: Mira, no em facis parlar, eh?
1: Clar.
0: Sí, perquè estem a la ràdio, però...
1: Precisament, el que estan defensant tots els mestres d'aquest país és això, el dret a l'educació. En fi, des del Nou Entenc, doncs, desitgem que la vostra lluita, que també és la nostra, arribi a la fi amb uns acords que us facin tornar a la feina encara

0: abans. Jordi, tu quan marxes de vacances a algun lloc on hagis de facturar alguna maleta, què és el que tens en compte?
1: A veure, jo he de dir que sóc dels que faig la maleta a l'últim minut, però quan dic a l'últim minut vull dir que si marxo al matí la faig al matí.
0: D'acord, o sigui, estic parlant de maletes facturades,
1: eh? Maletes facturades,
0: sí, no de
1: però això encara es porta, la maleta facturada?
0: Sí, sí.
1: Sí, no? Encara sí, hi ha molta gent que ho fa. Bé, si tens fills, sobretot, no pots anar amb una motxileta i s'ha acabat, tot i que cada vegada més.
0: Sí, sí, hi ha gent, eh?
1: Que ho fa i que ho aconsegueix.
0: I tant, i tant. Mare, jo em conec, fa, des d'aquí, salutacions.
1: Bueno, les meves bendicions, per totes aquestes persones, però clar, sí que és veritat que quan parlem de facturar maletes, una de les coses més importants que et preguntes és sobre el pes. I aleshores és allò que comences tu com a intentar agafar, l'intentes posar sobre una bàscula,
0: sí.
1: no saps exactament què fer. Però si jo en el gimnàs aixeco 20 quilos, això serà el mateix? Bueno, coses així,
0: com,
1: no?
0: Com un problema de matemàtiques, eh? Clar, a l'anada ho tenim més aviat fàcil, però a la tornada què? Perquè amb tots els souvenirs que hem comprat, roba nova, no sé, jo m'he endut moltes vegades la maleta buida i ha tornat plena de coses.
1: Però de veritat, si bé encara vau comprar souvenirs? A veure, no, aquest és un debat que hem de tenir. O sigui, souvenirs sí o souvenirs
0: mira,
1: no?
0: Mira, no entenc com la gent no compra més souvenirs.
1: Però si ja no es compra, jo ja no en compro.
0: Però
1: mai
0: necessites,
1: de souvenirs.
0: No, necessites sí, els souvenirs.
1: Sí, els pongos aquests, per què els
0: per
1: volem?
0: Això, necessites els souvenirs per després poder fer els pongos.
1: Però la gent no li agraden els pongos ja.
0: Home, però si és divertit.
1: Sí, quants imants de nevera has comprat en el teu últim viatge?
0: És que ja no compro imants de nevera.
1: I aleshores, quins souvenirs compres?
0: No els compro perquè penso.
1: És de les que fas col·lecció de dedals?
0: No, home, no. De culleret. No, és broma.
1: Doncs de què? De platets?
0: No sé, coses, Jordi, no faig. O sigui, souvenirs dic que coses que et recordin.
1: Souvenirs macos, amb encant. No de la típica botiga de souvenirs que només viu...
0: No, dic que tinguin utilitat.
1: Bueno, encara. O ets de les que compres. A mi, per exemple, m'agrada molt la gent que quan viatja el que et porta és menjar d'aquell lloc envasat. Això està molt bé.
0: Aquesta gent és la que volem tenir sempre a prop.
1: I això pesa molt. Per tant, després de la tornada, quasi que has de facturar dues maletes si has de començar a portar a mig món. Perquè, clar, li portes a una persona i després tothom en vol.
0: Correcte, és veritat, és veritat.
1: I jo pregunto, la gent és molt envejosa amb els souvenirs.
0: Per què no s'ha inventat una maleta amb una bàscula incorporada que digui quant pesa? Vull dir, no tot porta pantalla avui dia. I per què no una maleta? No sé, què passa? Que encara no ha sortit al mercat o què?
1: Clar, jo és que el que feia, jo me'n recordo, que tenia com, és que no, com un catxarret que l'havia de lligar a la maleta.
0: Sí, són basculetes aquestes petites i portàtils. Però no.
1: Tampoc era gaire útil, eh? Tampoc et pensis que deia el pes, perquè després les aerolínies, quants diners et cobren per cada quilo extra si t'equivoques?
0: Ui, Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, és que t'has arruïnat abans de sortir de viatge.
0: Enganyifa dels de dalt. Però
1: totalment.
0: En aquesta era de les intel·ligències artificials, que tot funciona amb tecnologia punta, menys les coses de l'estat, tot s'ha de dir, cotxes que aparquen sols, cases eficients, mòbils amb els que pots tenir una conversa, jo què sé, rellotges que paguen la compra al súper. Volem la tecnologia per les nostres maletes.
1: Home, això està... Però aquest invent, Sílvia, existeix ja o no?
0: Jo crec que no.
1: Ah, o sigui, l'estem proposant nosaltres avui en directe aquí al Nou Entenc, a Ràdio Molins.
0: Jo no he trobat cap maleta que tingui el pes aquest, o sigui, la bàscula incorporada.
1: Bé, doncs aprofitem aquest moment, Sílvia, per recordar o per informar els nostres oients, que segur que ho saben els oients i les oients de Ràdio Molins, que poden escriure al WhatsApp del programa si ells han trobat alguna maleta que sigui així, sisplau, que ens ho diguin, perquè aleshores nosaltres ho portem a la pràctica, o si també tenen altres coses que diguin, escolta, tu creus que això està inventat? I jo i la Sílvia doncs ho investiguem. Sílvia, recorda'ns el número del programa.
0: El 691 43 88 47.
1: Doncs jo ho investigaré, eh? Miraré a veure si sorgeix aquesta maleta. Sí que em faria una miqueta de por, potser que a l'hora de facturar-la, que tu ja saps com tracten les maletes.
0: Ui, sí.
1: Perquè no és com els docents, el nostre alumnat, o sigui, les tracten en plan pa!
0: Sí.
1: A veure, perquè clar, ha d'estar ben protegida, eh? Perquè quina gràcia arribar d'estir que t'hagin trencat la bàscula, la pantalleta.
0: I aleshores no saps com tornar, perquè dius, ara no sé quants no sé souvenirs puc comprar,
1: no
0: saps?
1: Pots portar cap.
0: No,
1: ja tens la solució. Ja, quan algú diu, ai, no m'has portat res. Ah, se m'ha trencat la pantalleta de la maleta, se siente...
0: O vas a l'aventura.
1: O vas a l'aventura, aquesta és una altra. Tu has fet, Sílvia, allò de posar-te roba a sobre?
0: I tant.
1: Per intentar rebaixar els quilos?
0: Sí, sí, sí.
1: Això és molt mític, eh?
0: Sí, però a vegades és necessari. Quan portes una maleteta molt petita, és necessari.
1: Però no et mors de calor després a l'avió?
0: I tant, però després t'ho treus.
1: I jo no tinc el personal de l'avió, no et diu, escolta, t'estàs passant, no? Tantes
0: no et fa
1: peces,
0: vergonya.
1: Si no hi caps en el seient,
0: sisplau. Hi ha gent que es posa la funda del coixí... plena de roba.
1: Sí, no,
0: sí, i s'emporten al coixí, però jo crec que les aerolínies ja ho haurien de dir, escolta, et passes, no?

0: que ens hauria d'entrar en el bitllet d'avió ja una maleta facturada, ni que sigui una, sí. No? De quan és la mitjana de 20 quilos o així, no? 25?
1: Sí.
0: Ah, no recordo. No, 20 quilos, 20 quilos. Que no facturo. Bueno, en fi, un superinvent, Sílvia, que ens has portat avui. De nou, si els oients del programa tenen qualsevol proposta, doncs estem més que encantats de rebre-les. I ara passem a parlar del perquè de tot plegat.

0: Aquest estiu, perdona, desgraciadament, no, no, no digues, hem vist molts avions i helicòpters sobrevolar els boscos, oi, Jordi?
1: Doncs sí, i alguns pobles també per ajudar els bombers, que són... És que aquesta societat té molts herois, un d'ells, sens dubte, és els bombers. Si hem de començar a reivindicar, no acabarem mai,
0: No, perquè a més els bombers seran sempre nostres.
1: Sempre. I això per intentar apagar els focs i abandonar realment de la desgràcia del que suposa veure'ls. Us heu preguntat mai com funciona tot aquest procés? Jo la veritat és que no, eh? Jo sempre penso, no sé, que van a buscar... Sempre, de fet, sempre que veig els bombers o els helicòpters o així, penso, aquesta gent on va buscar l'aigua i com ho fa?
0: Jo sempre em penso que van a una piscina.
1: Ah, doncs també, no? Jo crec que sí, eh?
0: Doncs sí, però quan un helicòpter dels bombers va a buscar aigua per apagar un incendi, doncs no sempre va al mar.
1: Ah, no?
0: Jo pensava que eren piscines, però hi ha molta gent que es pensa que se'n van al mar.
1: És que jo què sé, si hi ha un incendi a Barcelona com el que ve fa una o dues setmanes, no van al mar?
0: No sempre. A Catalunya hi ha 2.500 basses repartides pel territori, pensades expressament perquè puguin carregar els helicòpters, ben senyalitzades, amb un espai al voltant, i tot sense sorpreses, perquè clar, ho has de pensar. Ve un helicòpter amb tot el que suposa, tot el moviment d'aire, no?
1: I només si cal van embassaments o espais naturals. L'helicòpter, diguéssim que porta una mena de galleda que penja, que es diu Bambi, que jo no tenia ni idea que li deien Bambi, i que amb aigua salada només l'omplen de manera excepcional. Sílvia, per què?
0: Això té una explicació. Per omplir el Bambi al mar, l'helicòpter ha de quedar aturat a l'aire. És un vol estacionari, just sobre l'aigua, molt a prop de la superfície. Això fa que rebi durant una bona estona una pluja fina de sal directament sobre el fuselatge, el motor i tots els components mecànics de l'aparell. I això, clar, això no va gens bé.
1: S'ha de pensar en tot, eh? Clar, jo no m'havia pensat en el tema de la sal, perquè tot el que és metàl·lic, doncs, òbviament, ho espatlla.
0: Exacte,
1: per
0: això.
1: I no estem per malbaratar recursos públics, Sílvia, eh? Que anem escassos.
0: Correcte. Els hidroavions, en canvi, no s'aturen mai, perquè em diràs, per què els hidroavions sí?
1: Clar, perquè aquí hem de diferenciar, no?, entre helicòpters, que és els que porten aquesta galladeta, que ara ja sabem que es diu Bambi, i els hidroavions, que són aquells que sembla que esquiïn o patinin per sobre l'aigua, no?
0: Vale. Exacte, són justament aquests. Aquests no s'aturen mai, carreguen l'aigua, llisquen per la superfície i marxen gairebé en pocs segons. Per tant, no es nota això de la sal.
1: Que clar, els hidroavions, òbviament, no poden agafar l'aigua de les piscines, han d'anar al mar o als embassaments. I han de ser els helicòpters, que amb la galladeta estiguis tu, no? Aquell que tingui la sort de tenir una piscineta, que això aquesta és una altra, i la mala sort de tenir
0: però
1: un incendi
0: no creguis,
1: a prop.
0: Tu vas amb el Google Maps una mica, vas mirant per segons quines zones
1: i
0: déu-n'hi-do,
1: déu-n'hi-do. Bueno, també hi ha les piscines municipals on també poden agafar l'aigua sense problema, no? En cas de necessitat. I un últim detall és que cada càrrega i descàrrega queda, o sigui, al·lucina, geolocalitzada. Així que si un dia trobes la piscina escardada, la teva, la particular, o la de la comunitat de veïns, o inclús la de la municipal, que al final la municipal és la de tot el poble, per un cop de... És que a mi dir-li Bambi em fa molta gràcia.
0: Sí.
1: Per un cop de Bambi, doncs, que sàpiguen tots els nostres oients de nou afortunats que tenen a piscina, doncs, que es pot reclamar, Sílvia.
0: Sí, sí, es pot reclamar. Jo també és una cosa que desconeixia completament i, en part, em sembla lògic que si tens una, bueno, una esquerda o alguna cosa provocada per al Bambi, doncs que puguis dir, escolta, he ajudat, però ajuda'm ara tu a mi, no?
1: Molt bé, doncs una informació més de servei que estem donant avui aquí a la 91.2 de la FM, Ràdio Molins, aquest primer programa del No ho entenc. Fem una petita pausa amb una cançó musical i tornem després amb el Salseo, Sílvia, allò que ens donarà una mica de vidilla en tornar. Fins ara.

0: Doncs ja tornem a ser aquí amb tots i totes vosaltres quan són gairebé 6:15 d'aquest 10 de setembre del 2026 per parlar, doncs, dels safareigs, de les coses de la televisió, dels influencers, bé, una mica de tot, d'aquelles coses que no ens interessen però ens acaben interessant. Perquè
1: totalment.
0: Després la gent... Tu dius, ah, sí, has vist això? No, tal, però després... Dius, ah, però has vist...
1: Sí,
0: ho he vist aquest reel, he vist aquest meme... Aleshores, nosaltres, doncs, volem parlar-ne una miqueta, i és que setembre, doncs, com comentàvem, Sílvia, s'han acabat les vacances, ha començat la temporada escolar i, per tant, també la temporada televisiva. Tots aquells programes insígnia de les cadenes, doncs, han tornat entre ells, jo no sé si tu el veies, La Isla de las Tentaciones.
1: No ho
0: veia. Jo tampoc el vaig veure, però sé que hi ha molta gent que sí. I ha tornat, no sé si ja, ara m'ho inventaré, però potser és la desena temporada.
1: Una
0: són cosa
1: moltes,
0: així, moltíssimes.
1: Sí.
0: Perquè les produeixen com a xurros, perquè té molt d'èxit.
1: Perquè funciona, no sé per què, però funciona. I aquí hem de parlar.
0: I n'hem de parlar una miqueta. La principal novetat, que per cert es va estrenar dilluns, hi ha 2 dies a la setmana, també es pot mirar per, a través de la web, però així, pels que volen veure la televisió encara en directe, no sé si algú la mira, segurament sí, algú
1: quedarà, no?
0: Sí. És els dilluns i els dimecres les emissions. I ha tornat, i la gran novetat d'aquesta temporada és que ha tornat amb un borbó.
1: Quin?
0: Doncs resulta que és Nacho de Borbón. Aquests borbons sempre tenen molts cosins,
1: anava
0: molts parents.
1: Anava a dir, quin de tots, no?
0: Sí, perquè sempre n'hi ha algun...
1: Ubica-me'l en l'arbre genealògic,
0: sisplau. Ostres, això és difícil, perquè els borbons estan tan barrejats que, vaja. Però per fer-ho fàcil, és un cosí, això sí, llunyà.
1: Molt llunyà.
0: Molt llunyà, de Felip VI. I, doncs, participa amb la seva parella, que també té un nom d'aquests una miqueta complicadets, però vaja, perquè és un nom canari, que és Nayades. Sí, haurem d'intentar anar interioritzant al llarg dels dies, Sílvia, de la setmana. Tu ves prenent nota, perquè parlarem d'una mica cada una de les parelles.
1: Home, hem de seguir aquesta...
0: Aquesta
1: història,
0: Sí. L'haurem de seguir. Com sabeu, a La Illa de les Tentacions, doncs, van parelles que estan consolidades o no, se suposa que posar a prova el seu amor. Tu hi aniries, Sílvia?
1: I tant que no.
0: Em pensava que no m'has dit, i tant que sí. Com que no? No vols que t'hi enviem una temporada?
1: No. I tu vols anar, Jordi?
0: Bé.
1: A tu t'agradaria?
0: Jo no, Jo, si de cas, vaig de contertuli,
1: sí.
0: Jo ho comento, si vols. I vas tu, jo vaig com de amigo de la pareja, saps? I aleshores ho podem comentar. En fi, comença a apuntar. La primera parella que trobem és la Gemma i el Rubén. Aquests ja comencen malament,
1: Doncs ja aleshores, tres telediaris.
0: Jo crec que menys. Ara mateix és una de les parelles més explosives, perquè porten 3 anys i mig junts convivint, que no és
1: Déu-n'hi-do,
0: poc,
1: Déu-n'hi-do. Sí. Avui dia...
0: Però el gran problema que tenen és la infidelitat del Rubén a la Gemma.
1: Home, és que això pesa.
0: Això pesa molt.
1: Sí, sí.
0: I aleshores genera una desconfiança, ja saps que hi ha tota aquesta dinàmica dels tentadors i les tentadores, i aleshores...
1: Però un moment,
0: què passa?
1: Clar, jo no entenc aquest programa. Igualment, penso, per què t'aniràs a aquest programa amb
0: aquesta motxilla, amb això que t'ha passat? Bueno, perquè potser és una bona manera de superar-ho i veure si pots confiar en aquella persona, perquè, clar, una persona t'ha estat infidel, tu pots costar tornar a confiar en ella i dius, la vaig a posar a prova, al màxim.
1: Però no cal, no? Potser
0: bueno,
1: tant.
0: Però a la gent li agrada l'emoció i als telespectadors i telespectadores els
1: encara
0: hi agrada.
1: Encara més.
0: Sí, per tant...
1: I a nosaltres ens agrada perquè així podem parlar d'aquestes coses.
0: Exacte, els tindrem molt de prop. Jo crec que són una de les primeres parelles que saltarà pels aires. Després, Sílvia, apunta, perquè això, més endavant, no, en altres programes, tu ja saps que jo t'ho preguntaré, i
1: ho sé,
0: qui
1: estic prenent apunts ara.
0: Vinga, la Paola i el Sergio, que, bueno, representa que estan molt enamorats, tenen una història una miqueta diferent, perquè porten aproximadament 2 anys i mig de relació, però ha estat marcada per la distància. Tu com porta? O sigui, tu tindries una relació a distància, Sílvia?
1: Home, són complicades, Perquè has de tenir les bases molt clares d'una relació a distància i com funcionarà, si no... normalment no funciona.
0: Jo crec que si la distància té data de caducitat, jo crec que, pot funcionar.
1: Però
0: mira, Sílvia, ens separem un any.
1: Sí.
0: Aleshores, perquè per feina, pel que sigui, jo crec que la parella
1: perquè
0: té més fàcil.
1: Tens un punt de...
0: Com de retorn,
1: sí.
0: No? Però si és indefinit...
1: Tens un objectiu, no?
0: Sí.
1: De, tornarà, va, aquesta data.
0: Exacte.
1: Si és indefinit, no, home, no.
0: Doncs aquests dos, això, tenien una relació a distància perquè el Sergio vivia a Màlaga i la Paula a Gran Canària. En un primer moment, la Paula va decidir deixar-ho tot per amor i anar-se'n a viure amb ella a Màlaga, però després no va acabar de funcionar la convivència i va decidir tornar-se'n a Canàries. I ara els dos diuen, doncs anem a intentar una vegada més. I quina millor manera que anar a la Isla de las Tentaciones.
1: Clar que sí.
0: Uns altres que duraran dos dies, Sílvia, sí. Apunta-ho. Després tenim la Paula i el Kiko. Aquí hi ha una ferida oberta. Aquests dos porten només un any i mig, eh? Això és poquet. I també arriben amb un problema de confiança.
1: És que ha arribat en el millor programa.
0: El millor programa. Al principi de la relació, el que passa a vegades, no, és que no havien establert exactament els límits de si és una parella monògama, si és exclusiva, si és oberta, si ja són parella, si no, bueno, aquell període com de festeig, no? Que a vegades és una mica confús, un es pensa que és una cosa, l'altre es pensa que és una altra, i aquí hi ha molts problemes. I resulta que els dos doncs, van decidir estar amb altres persones. I ara, doncs, desconfien un de l'altre.
1: Doncs aquests són els primers que marxaran, ja t'ho dic ara, eh? La Gemma i el Rubén, res, aquests.
0: Ai, Déu meu. I després tenim el Nando i la Isa. Aquesta és una parella una miqueta més complicada perquè porten entre 8 i 9 anys, que jo això entre 8 i 9... A veure, o 8 o 9, vull dir, què vol dir entre 8 i 9?
1: Ja, d'on hem tret aquesta informació?
0: Home, doncs són el que han dit ells.
1: Doncs seran la... 8 i mig, no?
0: Bueno, perquè potser es van conèixer els 8, però no van consolidar fins als 9...
1: Sí.
0: Bé, en fi. Tenen un historial d'aquells que fa por, perquè s'han estat infidels mútuament en multitud d'ocasions, i ells mateixos diuen que sobretot a l'inici de la relació va haver-hi infidelitats per part de les dues bandes. Que bé, si és per part de les dues bandes, doncs, bueno,
1: els dos podrien dir que tenen una relació oberta.
0: També, almenys a l'inici, sí. Ells consideren que ara no estan en el seu millor moment i per això doncs, volen utilitzar aquesta experiència per demostrar-se que han superat aquesta etapa.
1: O sigui, no estan al millor moment, no. Ens anem a la Isla de las Tentaciones, que és on pitjor podem estar.
0: Clar, o sigui, la Isla de las Tentaciones és com el destí final, saps? O sigui,
1: sí.
0: Si ja tenim una última oportunitat, o superem, o ja que exploti tot.
1: Exacte,
0: saps?
1: Que exploti tot amb diners.
0: Home, sí, clar, passant per caixes, que si no, quin rotllo, anem.
1: No?
0: I una de les altres coses també que, bueno, sempre va bé estar una mica atent és dels Royals, perquè aquesta setmana...
1: A mi m'agrada aquests, veus?
0: Home, els Royals.
1: Sí.
0: Per motius diferents, uns doncs més alegres, altres no, han estat notícia diferents cases reials d'Europa.
1: Exacte.
0: Comencem amb la britànica, perquè la gran novetat és que Harry i Meghan, no, que són bueno, és la dona i el germà petit de l'actual... No, no és el rei, eh?
1: No.
0: Perquè el rei és el pare,
1: encara,
0: que és el Charles...
1: Sí.
0: Third Charles... Una cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí.
0: Bé, és igual.
1: Sabem qui són el Harry i la Meghan.
0: Sí, se'n van anar a viure, recordem, als Estats Units, després d'una bronca i un trencament total amb la família reial, i ara doncs, han decidit tornar juntament amb els seus fills, l'Archie i la Lilibet, al Regne Unit, on doncs, volen establir-se de manera discreta. Això sí, mantenint la seva casa de Califòrnia. Però, clar, no tornen com a membres de la casa reials actius, perquè recordem que van... Ho van deixar, i després el seu pare els va dir que si marxaven no tornaven.
1: Clar, clar.
0: I aleshores aquí hi ha un tema, hi ha de controvèrsia, i és que, clar, el no ser membres de la casa reial considerats com a tal, no els hi volen posar escoltes.
1: Home, clar.
0: Aleshores,
1: clar,
0: ells
1: clar,
0: diuen que...
1: s'hauria de pagar amb el seu dinerito.
0: Clar, que tot i que no són membres de la casa reial, sí que són... família del rei.
1: Sí.
0: I que, clar, per tant, doncs, haurien de tenir seguretat. Bueno, és una d'aquelles coses que passen i, a més, com sempre, qui ho esbomba, i més els grans precursors de la premsa groga, que són els britànics, els primers que ho van dir van ser la premsa a través d'una carta, de, recordem que és el seu pare, del pare de... I ara com es diu el nen?
1: Del Harry.
0: Del Harry, que no tindria doncs, aquests escoltes. I, per tant, això no li ha sentat gens bé. No només perquè no els té, sinó perquè, a més, s'han entrat per la premsa.
1: Però la pregunta és, per què tornen?
0: Doncs tornen perquè la situació...
1: Perquè no hi ha diners.
0: No, i també perquè la situació a Estats Units no és bona. Recordem que han estat una parella molt crítica amb Donald Trump, que, qui per cert ha celebrat que hagin marxat i diuen que no són benvinguts. També recordem que la Meghan va dir que havia patit racisme, no?, pel tema de ser racialitzada, etc, i que per tant ara ells no tenen cabuda en els Estats Units actual i per això han decidit tornar al Regne Unit. Bueno, veurem com segueix aquesta història. A Espanya, doncs, tenim l'Eleonor, que li dic jo, que és Leonor,
1: és Leonor, perquè, jo crec que els noms no s'han de canviar.
0: Aleshores, Leonor i punto. Leonor de Borbón, tres Sicílies i Ortiz. Perquè, clar, la mare es diu Letizia Ortiz.
1: Home, clar, s'ha de posar aquest cognom, eh?
0: Sí, sí. Sens dubte. Doncs resulta que està en notícia aquesta setmana perquè ha començat un grau...
1: La nostra estudiant!
0: Sí, a una universitat pública, que això està molt bé, de Ciències Polítiques, que això també, doncs mira, està bé, perquè prengui que hi ha diferents formats d'estat, com la República, per exemple, i això és el que diuen, eh? Una altra cosa és el que passarà, que ella quedarà totalment integrada entre els 40 alumnes que tindrà classe i que serà una més.
1: Totalment integrada o no? Perquè jo m'he enterat que anirà només dos dies a la setmana...
0: Ja comencem amb els privilegis.
1: Sí, anirà només dos dies a la setmana a classe. Aleshores, no sé, suposo que tindrà algun
0: tipus
1: de... Però
0: què passa, que farà el grau en 8 anys o què?
1: No ho sé, però això és el que diuen. Jo m'imagino que tindrà algun compromís d'aquests de la Casa Reial o no sé, alguna cosa, perquè no hagi de venir tants dies a la universitat, però bé, això és el que m'he enterat jo.
0: Bueno, anirem seguint. Per cert, que com sempre, això també li passa molt a la seva mare, el bolso que portava ja s'ha esgotat.
1: Home, i tant.
0: Vull dir, són aquelles persones que no saps per què marquen tendència, porten un complement o una cosa de roba i s'esgoten al minut.
1: Ara no recordo quina marca era, però sé que costava uns 150 euros o així.
0: Exacte, sí. Doncs acabem avui el safrés també amb el Royals, i és que doncs, fa uns dies va morir Harald V de Noruega, als 89 anys, que és el rei era el rei de Noruega, i ara doncs, ho és el seu fill, és Hakon VIII, que no sé si recordes, Sílvia, és el que està casat amb la Mette Marit, que han tingut molta polèmica, perquè en aquest matrimoni... a veure, Sílvia, si t'ho ubiques...
1: Sí.
0: Família real noruega, gent rosa, amb ulls blaus, etc. Molt bé. El fill, que ara és rei, que és el Hakon VIII, es va casar amb una plebeia.
1: Val.
0: Sí, va ser un dels precursors, riu-te tu, de Felip VI, que és la Mette Marit.
1: Vale.
0: I la Mette Marit ja tenia un fill previ, que el van acollir. I a més, això és una situació molt delicada, el seu fill ha estat condemnat a 4 anys per 2 violacions.
1: Sí.
0: Ja ha estat a la presó, li han donat un permís i ha pogut assistir al funeral... no del que és el seu avi biològic, però, bueno, avi adoptant, podríem dir. I després té dos fills més, una d'elles també és la princesa Alexandra, que és la que serà reina quan el seu pare mori, que esperem que passi molt temps. I, a més, la Mette Marit doncs, també ha tingut molta controvèrsia perquè va sortir relacionada amb els documents de l'Epstein.
1: Correcte,
0: que tenien comunicació.
1: Veritat?
0: Per tant, la família noruega porta una etapa una miqueta complicada, i ara que hi ha aquest tema de successió més. Bé, la notícia és que l'abadesa, perquè ja hi ha abadesa que ha oficiat la cerimònia, doncs ha sorprès el món, que jo no entenc per què, perquè podria ser una cosa perfectament normal, perquè porta rastes, porta piercings, bueno, una mica així afroamericana, aleshores, doncs, superbé. I s'ha liat una miqueta perquè li ha girat la cara al fill condemnat de la Mette Marit.
1: Buah.
0: I aquí... hi ha hagut una mica de controvèrsia si ho hauria d'haver fet, si no, si ella no era ningú per qui jutjar, al final era el seu avi i tenia dret a estar-hi. Bueno, no ho sé. Són coses complicades, eh?
1: Sí, a més, potser tothom ha de tenir una... Bueno, tothom té una opinió i suposo que tindrà dret a no voler donar-li la mà o girar-li la cara. No sé si és una cosa que et surt de dins, no sé...
0: Cada persona, cada opinió.
1: Sí.
0: Però, en fi, deixem aquest tema més controvertit i més trist, també per la mort del rei de Noruega, i passem a la notícia positiva.

0: Amb la calor que ha fet aquest estiu, i per sort ja ha marxat, perquè jo no podia més amb la calor, sort que han baixat les temperatures, la platja ja no és només un lloc d'oci, sinó que s'ha convertit en una mena de refugi climàtic, així com les piscines, les biblioteques, etc. I el mar és gairebé una eina de salut pública per evitar cops de calor, Sílvia.
1: Exacte, i per això és tan important que les platges siguin accessibles per tothom. Sobretot per als col·lectius més vulnerables. Parlem de rampes, passarel·les que arriben fins al mar, elevadors elèctrics que baixen la persona fins l'aigua o cadires amfíbies, que són cadires de rodes especials que floten.
0: I no només és l'accés al mar, perquè també compten les dutxes i els lavabos adaptats, l'aparcament reservat i, molt important, el personal de suport que ajuda la gent a arribar fins a l'aigua.
1: A Catalunya no hi ha cap llista oficial d'aquest tipus de platges, però l'empresa Ferrer Accessibilitat ha fet un recompte i n'ha trobat 82 al litoral amb serveis adaptats. Això és una de cada quatre platges catalanes, cosa que...
0: Està molt bé, sigui un 25%, hi ha feina per fer, però un 25% ja és una molt bona dada i un molt bon exemple de platges accessibles és la de Sant Feliu de Guíxols o la de Palamós, on ja fa 3 anys que tenen una plataforma que permet a les persones amb cadira de rodes entrar soles al mar. Hi ha el cas de Pep Esteve, que ho explica molt bé, diu que li dona la màxima llibertat perquè no ha de dependre de ningú i que això ja no ha de demanar hora per tenir un bany assistit.
1: I no només per a persones amb discapacitat física. A Sant Feliu de Guíxols també han posat una 20ena de cadires fixades sobre l'aigua, pensades per facilitar el bany i la socialització de la gent gran. Com quan treus la teva cadira al carrer per fer el safareig amb els veïns, però al mar.
0: Això m'encanta, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, la típica menja de la gent que treu la cadira,
1: sí, sí. La cadira
0: allà
1: de plàstic,
0: al carrer,
1: aquella...
0: sí, i es posa sí. A xerrar amb el veí, no sé, fa poble, sí, això fa una mica de vida, no? Hem de recuperar una miqueta la vida als carrers, tot i que insistim, amb la calor que ha fet aquest estiu com no la traïs a partir de les 10 de la nit i ni així,
1: sí,
0: eh?
1: No, ni així.
0: En fi, que al final cal adaptar les platges perquè això beneficia a molta més gent del que ens sembla a primer cop d'ull. Una altra petita pausa amb una musiqueta, en aquest cas escoltarem a Oques Grasses amb el seu tema Zetac.
1: No, és a Zetac i Oques
0: Grasses
1: amb el seu tema
0: Hitzeman. Fins ara.

0: Doncs és el moment de parlar del que es cou a Molins i escalfem motors per la celebració de la Festa Major.
1: Quan és la celebració de la Festa Major?
0: Doncs mira, d'aquí res.
1: Quasi la tenim, però a veure, els de Molins, perquè jo no sóc de Molins, vull dir, no passa res, m'agrada molt Molins, potser hi vinc i tot, Però a Molins sou dels que teniu més d'una Festa Major o només en teniu una?
0: No, només en tenim una.
1: Ah, és que ara es posa de moda que aquests llocs tenen una Festa Major d'hivern, la d'estiu, la de la flor, la de la mar amb vinagre, de la rosa, no sé, hi ha pobles que tenen milers de festes majors.
0: Festa Major no, però tenim la Candelera.
1: Ah, que això és com una Festa Major, també.
0: Sí.
1: I com doncs, deien els serveis informatius, just al començar el programa, s'ha inaugurat Vincles, una exposició que aplega els elements més significatius de la nostra tradició festiva i posa en valor la cultura popular de la Festa Major de Molins de Rei. Allà hi trobareu...
0: El camell, l'enxuscat...
1: L'enxuscat. Però qui és l'enxuscat?
0: L'enxuscat és la bèstia, una de les bèsties
1: que tenim aquí.
0: De
1: Molins, sí, molt bé.
0: Hi haurà, bueno, hi ha diables, estan allà també la grupa, dels grallers...
1: Hi ha de tot a Molins, aquí no us falta de res.
0: Tot està a l'exposició
1: a la planta baixa del Molí, no? I fins a quin dia, Sílvia?
0: Fins al 17 de setembre.
1: Molt
0: la
1: bé.
0: Tenim, Sí, sí, sí. Sí,
1: doncs apunteu, que encara teniu una setmaneta.
0: I a més està bé perquè pots veure una mica tota, en profunditat, cada entitat, cada associació, tens els... Bueno, tot el que engloba aquesta Festa Major i està molt bé, està molt bé. I a més, tens allà l'exposició de les bèsties i dels gegants, i bueno, està molt bé.
1: Doncs mira, i ara que tenim 3 dies de festa en aquest dia de setmana llarg, aprofiteu i aneu, i si us plau.
0: Sí, anirem. També aquesta setmana el Foment ha presentat la programació que tindran fins aquí 5 mesos. I he de dir, molt, molt interessant, Sí, us donem idees per aquest cap de setmana.
1: A veure, vinga, som-hi. Per dissabte tenim la Ventafocs, una història on un dels protagonistes, en Sam, mourà cel i terra per retrobar-se amb una noia i viatjar junts per fer realitat els seus somnis. Quins són? Doncs aconseguir la beca d'estudis musicals de la Universitat de Juilliard el dissabte, Apunteu-ho.
0: I per diumenge tenim una idea genial. Es diu així, Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Tot això a Molins.
1: No teniu excusa per no anar-hi, Teniu l'opció del dissabte i, si no, el diumenge. I ara anem a veure què fan a Barcelona, perquè ja també tenim algunes opcions molt variades, com, per exemple, al Teatre Poliorama s'ha estrenat La Truita amb la gran Emma Vilar-Arsau, mare meva, una de les grans d'aquest país, i el Jordi Buixaderas, també, amb un accident familiar carregat de comèdia i de drama. A mi m'agrada això, quan barregen una mica de tot. Les relacions de parella, els conflictes generacionals i els valors que coneixen les famílies són només algun dels ingredients d'aquest espectacle proper, divertit i emocionant. A Truita, al Teatre Poliorama.
0: I també a la Sala Versus Glòries, últimes funcions aquest cap de setmana d'Angle Mort, una altra comèdia escrita a 4 mans, i és una obra que juga amb la paraula i el gest, la tensió entre allò dit i no dit, i amb 2 espais que conflueixen simultàniament: la sala d'espera i un despatx i una petita startup. La premissa inicial és un acomiadament, però acabarà desembocant en una situació surrealista i imprevisible que anirà prenent sentit a mesura que avanci l'espectacle.
1: I ja per acabar, i sortint del món del teatre, tenim la Barcelona Game Gallery, una galeria que hi ha a Barcelona dedicada als videojocs independents. Com ens agraden, Sílvia, els videojocs, ens encanten.
0: Molt, moltíssim.
1: Quin és el teu videojoc preferit?
0: Ui, tinc molts,
1: moltíssims,
0: però,
1: no?
0: Sí, però sobretot són dels antics,
1: Dels old school.
0: Old school
1: molt
0: total,
1: primer,
0: Molt.
1: Però ens en pots dir algun, o no?
0: Bueno, ara mateix estic jugant al Theme Hospital, vull dir...
1: No sé ni qui és,
0: Veus, és molt old school.
1: Doncs ara mateix tenen muntada una exposició que ve de Tokyo, la My Family Case Exhibition, i el curiós de tot plegat és que des del 2008 conviden artistes d'arreu del món a dissenyar la portada d'un cartutx per a un joc que no existeix per la consola japonesa Famicom.
0: Sí, seria com la NES espanyola. A l'exposició hi ha més de 250 il·lustracions de jocs inventats i es pot visitar fins al 9 d'octubre. Amb això ja anem fent boca per donar la benvinguda a les festes de Sant Miquel, que les esperem amb moltes ganes.

0: Doncs encarem la recta final del programa. Ja ens queden 6 minutets i és que ens passa ràpid el temps aquí a Molins, eh?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: M'està agradant molt venir aquí, eh?
1: Doncs mira, sempre ets benvinguts cada dijous de 5 a 6 de la tarda.
0: I ja ho sabeu, a tots els nostres i les nostres oients, si volen col·laborar, si ens volen escriure, tot allò que ens vulguin dir, si ens volen renyar també, a mi m'agrada que ens renyin una miqueta.
1: Sí, al Jordi li agrada molt, eh? A mi no tant.
0: Sí, que ens diguin, mira, això que has dit, doncs no, t'has equivocat. Això no, o això no en parleu, parleu d'una altra manera. Doncs que ens diguin el que vulguin, com vulguin. Si ens volen enviar una mica de carinyo, també està bé, eh?
1: Sempre, sempre.
0: I això ho poden fer, Sílvia, a través del WhatsApp del programa.
1: Correcte, al 691 43 88 47.
0: Molt bé, i ara el que farem jo i la Sílvia és jugar a un joc que és una mica gore, per dir-ho així,
1: sí,
0: que es diu el viu o mort.
1: Viu o mort.
0: Això què vol dir?
1: Això vol dir que ens plantegem un personatge, ens plantegen un personatge i aleshores hem de dir si està viu o mort. He de dir que jo he estat jugant i no he encertat moltes, eh? Vull dir, hi ha algunes que dic, ah, que aquest està viu, o ah, que aquest va morir fa 5 anys, vull dir...
0: Val, perquè
1: és
0: no,
1: difícil,
0: no
1: és, eh?
0: Sí, no és una cosa que estem fent aquí nosaltres casolana, sinó que hi ha una web,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que t'ho diu i que pots jugar-hi.
1: Sí, sí.
0: Val, segons la mateixa web diu que és un experiment sobre la fragilitat de la memòria, que és veritat.
1: Totalment.
0: A veure si sabem el que passa. I aleshores jugarem tu i jo, no?
1: Sí.
0: Vinga, va, doncs comencem amb el primer personatge...
1: Aquest és fàcil, eh?
0: Home, no ho sé, és el Miguel Bosé.
1: El Miguel Bosé està
0: viu,
1: està viu, està viu. I, de fet, ha sortit ara fa poc, s'ha fet un meme una altra vegada del Miguel Bosé, d'ell ballant a casa seva, i balla d'una manera una mica, bé, com últimament és el Miguel Bosé, que dona molt de parlar, i aleshores tothom està fent un meme d'aquell ball. I
0: és que és un meme.
1: Ell és un meme tot plegat.
0: Últimament s'ha convertit,
1: sí,
0: malauradament, eh? Perquè
1: ja...
0: Miguel Bosé era,
1: agradava,
0: jo dic, sí, un bon cantant,
1: sí,
0: no? Tenia el seu públic,
1: sí,
0: però des de la Covid pot ser, no?
1: Sí,
0: que, no sé, també va tenir tots aquests problemes de veu, no? Vocals,
1: sí,
0: que
1: però
0: li va
1: això
0: canviar.
1: Va ser abans de la Covid.
0: Pot ser que ja anés en declivi una
1: i
0: mica.
1: I tot i així no el vèiem amb un caire de meme, però sí que és veritat,
0: sí,
1: que des de la Covid, quan va fer aquelles declaracions i es va posicionar tant, home, ha anat en declivi, sí, totalment. Sí.
0: I aleshores l'opció que et dona la web és a mort, no sé qui és, que això m'encanta també, o sigui, no t'ho vull dir perquè no sé qui
1: ser,
0: és,
1: sí, sí.
0: I no et dona l'opció de viu, sinó no mort, o sigui, o muerto o no muerto. I aleshores li diem no mort, no?
1: No mort, no mort.
0: I la resposta és correcta. L'Eduard Ponset, home, l'Eduard Ponset, pobret meu.
1: Està mort.
0: Està mort.
1: Ah, val.
0: Sí, sí, sí.
1: M'has mirat amb cara d'encara viu, eh?
0: No, encara viu, no.
1: No el matem, no el matem.
0: Vull dir que era un gran pensador. Ai, però no ens ha donat temps, Sílvia.
1: Ah, que té temps, això.
0: Sí, té temps. Es va morir el 2019, o sigui que ja fa anys, eh? Aviat fa...
1: 2019,
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, estem al 2026.
1: De fet, jo l'havia matat abans, eh?
0: Abans del
1: 2019? Sí, sí.
0: Manu,
1: no sé per què.
0: Sí. Però vaja, un crac, el Ponset. Aleshores, ara, com que s'ha manat el temps... Val, ui, no, el Lluís Aragonès.
1: Lluís Aragonès.
0: No? Era el seleccionador de la...
1: Sí,
0: de la
1: selecció espanyola.
0: No?
1: Aquest està viu, no?
0: Donc, sí?
1: Està
0: mort?
1: Ens diuen
0: ui,
1: per el Pinganillo,
0: sí,
1: que està mort.
0: Ostres, Sílvia, que està mort des del 2014.
1: Què dius?
0: Des del 2014.
1: Encara menys, més que el Ponset. Déu-n'hi-do.
0: Que fa 12 anys que es va morir el pobre senyor.
1: Ai.
0: Però si t'ho prometo que m'aixeca estar
1: viu. El volem
0: viu,
1: ja està.
0: Sí, ens l'estimem. Vinga, a veure si ens dona temps de fer un o dos més. Home, la Rocío Dúrcal, pobreta, se'ns va morir.
1: Val.
0: Sí, que recordem que és la
1: amb
0: gran...
1: Amb la foto que ens ha posat la web, jo anava a dir morta, perquè...
0: No era tan gran, va morir de càncer, no era tan gran quan va morir, eh?
1: No, és que
0: no.
1: Aquella foto sembla dels anys 90...
0: I de fet va morir
1: maca,
0: fa 20 anys, el 2006.
1: Ostres,
0: és
1: Déu,
0: que el temps
1: sí.
0: Passa molt ràpid,
1: molt
0: eh?
1: Ràpid.
0: Sembla que fos ahir quan escoltàvem cantar ranxeres, perquè a més es va convertir en un himne de Mèxic, i
1: sí,
0: no.
1: Exacte. Doncs...
0: Vinga, l'última per avui, l'Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder.
0: Ja està mort. No? Sílvia, tu creus que no? Sílvia, hem de dir alguna cosa, que se'ns acaba el temps.
1: Viu.
0: Doncs està viu, si jo l'havia...
1: Si m'has fet dubtar, Jordi, m'has fet dubtar.
0: Segur que molta gent a casa seva també dubta d'aquestes coses, eh? De saber
1: home,
0: si,
1: això espero,
0: si
1: que
0: està...
1: no estiguem sols en aquest vaixell, eh?
0: Viu o mort. En fi, arribem ara ja sí al final del programa.
1: I fins aquí el programa d'avui, 60 minuts de programa, que com sempre els han estat possibles gràcies al Jordi Roca.
0: Al nostre tècnic, el David Rius, moltíssimes gràcies, i també a la Sílvia de Pares.
1: A vosaltres us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda, i si us heu quedat amb ganes de més, ens trobareu de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia repetint el programa.
0: O quan vosaltres vulgueu, a la web i a Spotify.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
1: Adéu.

És la una. Bon dia, comencem l'informatiu d'avui en dimarts 15 de setembre, en destacar la programació de la Festa Major, que es presentava justament ahir. També, justament ahir, començaven les obres per renovar la passarel·la al pont sobre la via del tren. Avui des d'Esquerra Republicana ho han valorat i també destaquem algunes de les activitats de la Festa Major. En esports, el Molins de Rei Club de Futbol està ja en plena preparació de l'inici de Lliga. Justament aquest diumenge comença el primer partit a Segona Catalana, després de diferents partits amistosos i d'entrenaments a la pretemporada. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 15 de setembre. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei, com fem cada dia. En primer lloc, el temps. Torna a fer calor. Ara mateix 33 graus a l'exterior de la ràdio, com dèiem, aquests últims dies amb calor intensa, tot i que sembla que hi ha d'haver canvis a partir de demà. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho concreta ara mateix. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Tornem a parlar de calor, de temperatures altes, igual que ahir, màximes a la comarca de 32-33 graus. Són temperatures força elevades, quan ara hauríem d'estar parlant de màximes de 25 a 27 graus aproximadament. Aquesta tarda continuarà lluint el sol. El temps, per sort, canvia de cara demà. Demà tindrem un ambient ja amb força més núvols des de primeres hores i a partir de mig matí precipitacions, pluges. Tinguem el paraigua ben a prop perquè demà segurament l'haurem d'obrir. I atenció, perquè aquestes pluges localment podrien ser intenses. Tinguem-ho en compte amb llocs fàcilment inundables o que pugui baixar l'aigua amb força. Demà baixaran les temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus aproximadament. Dijous al matí farà més fresca. No descartem encara dijous al matí algun ruixat de caràcter dispers, cada vegada més clarianes, però amb temperatures ja plenament normalitzades a partir de demà i que tindran continuïtat també de cara a dijous i divendres.
0: Gràcies, Jordi, pel que fa al transport públic. Des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaquen que hi ha servei alterat ja des de fa estona a Rodalies a la R2 Sud, retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de França, a Barcelona. I la resta de Rodalies funcionen amb afectacions per les limitacions de velocitat i per obres que hi ha a la infraestructura. En principi, doncs, aquesta incidència a la R2 Sud amb retards de 20 minuts. Normalitat a la resta. I per acabar els serveis, com sempre, destaquem la farmàcia de guàrdia. Avui a la vila és la del Passeig, que està al Passeig Pi i Margall, número 11. Doncs comencem parlant de la Festa Major. Comença la programació ja aquest divendres amb la Crida. Ahir es presentaven el gruix d'activitats que es concentren aquest cap de setmana i el següent, l'últim dia serà el 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel. La programació inclou algunes novetats, com un torneig de Roundnet, una nit jove amb DJ, es recupera la trobada de vehicles clàssics, els balls de Festa Major per la gent gran, els vesprejos i, com sempre, tot això combinat amb les activitats tradicionals, el camell, els gegants, correfocs, concerts, màgia o activitats infantils. També propostes musicals diverses, que ho destacarem doncs, també al llarg d'aquesta informació. Ahir la regidora de Cultura explicava les novetats justament d'aquesta oferta nocturna, especialment pel que fa al que serà la logística, el funcionament del recinte de l'oci nocturn al Parc del Llobregat, com els últims anys, els dies 25, 26 i 28 de setembre. Enoa García és la regidora de Cultura.
2: El divendres i el dissabte hem avançat una hora al tancament del recinte. El recinte tancarà a les 4 de la matinada. Per una banda, el que intentem amb aquesta acció és recuperar l'essència d'Empalmat, que era la nit de Sant Miquel, que empalmàvem ja directament els concerts amb les prematines, i també doncs, preservar una mica el descans dels veïns de la zona, que també agrairan segur que s'acabi la música una hora abans. Una altra novetat, i aquesta va molt lligada al calendari, és que el diumenge, la nit de diumenge, no hi haurà cap mena d'activitat al Parc del Llobregat. El dilluns és un dia laborable, hi ha escola, hi ha feina.
0: I justament aquest diumenge 27, al que feia referència la regidora, l'activitat serà a la tarda al Centre Vila, no al Parc del Llobregat, i a les 9 del vespre ja s'acabarà el que són els actes de Festa Major, perquè el dia següent, dilluns, és un dia feiner, i l'activitat de Festa Major es reprendrà justament la tarda i nit de dilluns, que és la vigília de Sant Miquel. El segon cap de setmana de Sant Miquel, el previ a Sant Miquel, tindrà com a plats forts els concerts de nit, els grups seran 80 Passajeros i Roctàmbuls, amb dues formacions amb integrants molinencs, això el divendres dia 25. El dia 26 hi haurà un concert tribut a Maral, una formació també de la vila, i després actuarà la formació Allioli. I diumenge hi haurà la tradicional trobada de gegants, capgrossos i propostes diverses al Centre Vila amb un programa molt atapeït d'activitats. Dilluns, com dèiem, dia feiner, i les propostes seran a la tarda, vespre i nit. El plat fora a la nit serà el concert de la Ludwig Bank i després un disjòquei al Parc del Llobregat. Es mantenen aquest any les mesures en aquest recinte nocturn del Parc del Llobregat, que tindrà control d'accés i un aforament per 8.000 persones. Hi haurà algunes novetats més, per exemple, tota l'activitat del dimarts 29 de setembre a la tarda, l'últim dia, Sant Miquel, es farà al Parc de la Mariona, en lloc de la plaça de l'Ajuntament o el Centre Vila. Hi haurà activitats infantils, havaneres, en homenatge a Josep Maria Roglan, i també al Castell de Focs Final. Tot concentrat al Parc de la Mariona. I també, com sempre, per la Festa Major hi haurà punts lila a la zona de concerts, al correfoc, i també un espai reservat per persones amb discapacitat, i a nivell de transport, el bus nit, amb servei de parada a demanda. L'alcalde, a la seva intervenció, va voler posar de relleu els canvis que ha tingut la Festa Major els últims anys, des del 2022. Ell considera que ara la Festa Major és més potent que fa 4 anys, durant el passat mandat.
3: Quan comparem, en aquest cas, per exemple, la Festa Major de l'any 22 amb la Festa Major de l'any 26, veiem uns quants canvis que hem anat treballant des del diàleg, des de la recerca del consens, des de la recerca de solucions, i que han anat fent que la Festa Major ara sigui molt més potent de la que era fa 4 anys. Semblava una quimera, però ara ja ningú qüestiona que el divendres de Festa Major comença amb una crida. I vol dir que és l'únic moment en el que totes les entitats que participen de la festa i sota la crida del Miquel de l'any, doncs donen per inaugurada la Festa Major.
0: Doncs l'any passat es va recuperar, recordem-ho, el pregó institucional, que enguany es farà el dimarts dia 22, el dimarts de la setmana que ve, i el farà l'escriptora, periodista i traductora molinenca Míriam Cano. I la prèvia, que és la crida, que es farà ja aquest divendres, comença a 8:45 a la plaça de l'Ajuntament, amb la participació d'entitats tradicionals i que participen activament a la Festa Major. La crida divendres, i el dimarts següent, el dia 22, el pregó, el foment amb entrada lliure per tothom. El programa d'actes es presentava ahir, l'heu de rebre a casa aquests dies, també el podeu obtenir a les dependències municipals i també el podeu consultar al web de l'Ajuntament. El pressupost inicial de la Festa Major és de 200.000 euros.
4: Molins de Rei al dia.
0: I ahir començava les obres al pont sobre les vies del tren, que suposarà tancar l'accés, tancar aquest pont durant 4 mesos. L'Ajuntament tira endavant aquestes obres per reformar i actualitzar aquesta passarel·la sobre la via del tren, que es va posar en funcionament fa ja 23 anys, el 2003, i per tant necessita ja una actualització. El cost de l'obra és de 180.000 euros. Mentre no es pugui passar, doncs, per aquesta passarel·la, per aquest pont, l'alternativa pels vianants és pujar pel carrer Balmes fins a la plaça Mercè Rodoreda, des d'allà anar per Mestre Blanc, o s'habilitarà, ens avançava l'alcalde, un camí per darrere del poliesportiu, per on hi ha la pista de la Penny, per arribar allà, per passar per allà. I també es pot passar pel pas inferior que hi ha al costat de l'estació. Doncs aquestes obres que començaven ahir, que suposaran que el pont que travessa les vies del tren estarà tancat durant 4 mesos i que comunica alhora les dues bandes de Molins de Rei. Avui hem valorat aquesta actuació amb Marta Espona, portaveu d'Esquerra Republicana, que valorava així aquest inici d'obra.
5: I serà un inconvenient, però doncs, com passa amb les obres de l'estació. Lamentablement pels veïns i les veïnes que viuen a prop, doncs, tot plegat és un renou, és un malestar, a banda de les persones que utilitzen també la xarxa ferroviària, però és evident que les obres doncs, provoquen això, un temps d'incomoditat i de malestar, però que toca fer-ho. Per tant, jo crec que en aquest aspecte tampoc vull entrar a valorar en el moment en què es fa, és a dir, s'ha de fer, i per tant doncs, crec que bé, que endavant i esperem que realment doncs, sí que siguin aquests 4 mesos que diuen, no?
0: Doncs aquests 4 mesos en què el pont estarà tancat, l'accés al poliesportiu o a l'altra banda del municipi per aquest punt del pont, que estarà tancat 4 mesos mentre durin aquestes obres.
4: Molins de Rei al dia.
0: I també hem d'explicar-vos que el sorteig de la grossa de la Diada doncs, han tingut la sort de caure a un establiment de la vila, l'Estanc Margarit, que ha venut entre 8 i 10 bitllets premiats amb 50.000 euros al bitllet. No s'ha venut el número i la sèrie, si això hagués passat, el premi haguessin estat 2 milions d'euros per bitllet, però a l'haver-se venut només el bitllet, el premi ha estat de 50.000 euros pels 8 o 10 bitllets que han vengut a l'Estanc Margarit. El número premiat ha estat el 54.949, és el número de la grossa de la Diada.
4: Molins de Rei al dia.
0: I el programa de Molins de Rei, de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina i la Peni organitzen la Peni Escalada per quart any, el programa radiofònic dedicat al món del ciclisme, que ara és associació més, i la Peni organitzen aquesta activitat a partir de les 4 de la tarda el proper dissabte, una cronoescalada ciclista que és festiva, lúdica i que està oberta a totes les edats. Recorrerà el trajecte que va des del carrer Major fins al tram del carrer Balmes a la Peni. Els participants aniran sortint un a un. Hi ha tres categories, infantil, adults i per grups. Hi haurà lliurament de premis en podi. Els premis són per home i dona, més ràpids, a la millor bici original, a la millor disfressa i a la millor animació des del públic. I també hi pot haver algun premi sorpresa. L'any passat van ser més de 50 participants. Roger Castillo, de l'Etapa Reina i organitzador de la cursa, ens ha explicat com és la Peni Escalada.
6: Una festa major dins la festa major, però una festa major de dues rodes. Això és el més important de la Peni Escalada. Es demana a tothom que vulgui participar que vagi amb una bicicleta. Ens és igual com sigui la bicicleta, pot ser gran, petita, que tingui, doncs, no sé, un tàndem, que vinguin amb sis rodes seguides ajuntes, lligades amb un cordill. Ens és igual una mica això, però sí que vagi sobre rodes i fer una pujada. I la pujada és esforç, però la diversió és el col·lectiu, és l'animació, és la gent que ve a veure-ho, perquè l'afició realment cada any és espectacular.
0: Doncs aquesta Peni Escalada que es farà el dissabte, els participants han d'arribar cap a les 4 i comença cap a les 5 i fins a quarts de 8. La inscripció és gratuïta i es pot fer al web teatrelapeni.cat o les xarxes socials de l'Etapa Reina. El primer equip del Molins de Rei Club de Futbol es prepara per tornar a jugar a la Lliga. La setmana passada va ser l'última de la pretemporada. Van fer dos entrenaments i dos partits amistosos. Una a casa contra el Sant Andreu de la Barca, que van guanyar, i un segon contra un equip de Sabadell, que van empatar. En total, aquesta pretemporada han fet cinc amistosos amb el resultat de dos empats, dues victòries i una derrota a Copa Catalunya. Fan un bon balanç de la pretemporada, bones sensacions i bona forma dels jugadors. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
7: Aquesta setmana, doncs, és la primera setmana de competició, on ens enfrontem a la jornada 1 diumenge a les 11:30 al camp del Prenedeu. També un equip nouvingut a la categoria perquè va pujar de tercera a segona l'any passat com nosaltres, i serà un partit molt exigent, ja que el Prenedeu, el seu camp, és un equip molt fort. A partir d'aquí afrontem l'inici de la Lliga amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes garanties. Després de dos anys a tercera catalana, retornar a la segona, estem molt il·lusionats.
0: Doncs el diumenge que ve comença la Lliga fora de casa en una contra un equip de Sabadell. I abans d'acabar, recordem també a nivell esportiu la cursa de Sant Miquel, que es farà aquest diumenge. A partir de quarts de nou comencen les primeres curses. Avui a les 3, tancament de les inscripcions a la pàgina web Cursa Sant Miquel, tancament dels recorreguts de 10 quilòmetres, de relleus 3 quilòmetres i mig i 1 quilòmetre i mig, i la familiar es tanca en les inscripcions el dijous a les 3 de la tarda a la pàgina web. Després podreu recollir els dorsals el divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del molí, i allà també es podran fer inscripcions, però els participants llavors ja no entraran a la classificació. De moment hi ha més de 1.600 inscrits, la majoria a la cursa familiar d'un quilòmetre, més de 750 inscrits, després a la cursa de 3 quilòmetres i mig, a la familiar d'un quilòmetre i mig, i a la de 10 quilòmetres, on hi ha ja 225 inscrits. A la cursa per relleus hi ha 50 parelles apuntades en aquesta cursa, que és un dels actes centrals esportius del cap de setmana de Festa Major. I res més per nostra. Posem punt i final a l'informatiu d'avui dimarts. Tornarem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé i que acabeu de passar un molt bon dia.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem a José Pulido. Ell és l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei des de l'any 2006. Durant aquests 20 anys de professió ha fet moltíssimes coses. Us explico. En l'any 2015 va crear la primera unitat canina de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Va durar 5 anys i va tenir com el seu company, ell diu compañero peludo, el seu gos, el pastor alemán Django. Si l'havíeu vist per aquí a Molins de Rei passejant amb un pastor alemán, aquest és el José Pulido. I en l'actualitat organitza dos tornejos de pàdel anuals. Són tornejos solidaris en els que participen policies, bombers, sanitaris, i amb la finalitat és recaudar fondos per l'associació Afanoc de Molins de Rei i també per l'associació Pels Valents, que destina la recaudació a la investigació del càncer infantil en l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. I avui ens parlarà d'una iniciativa que ha tingut personal de crear un escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per al Dia Internacional del Càncer de Mama, que se celebra el 19 d'octubre, i que la recaudació íntegra es destinarà a la nostra associació PICAM.
1: Bon dia, José.
0: Bon dia, buenos días.
1: Buenos días.
2: Bon dia, què
1: bueno,
2: tal?
1: Es que, aparte de una gran persona, que esto nadie lo pone en duda, ni muchísimo menos, este acto de voluntariado que estás haciendo, que vas a hacer, me parece, vamos, miel sobre hojuelas, que se dice en castellano. Bueno, es que em sembla, de veritat, un sí. Escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per poder-ho posar, pues això, a la motxilla, al bolso, allà on tu vulguis, vale? No, jo l'he vist aquest escut i em va agradar molt, realment, em va agradar molt, i que això sigui pues, pel Dia Internacional del Càncer de Mama, no? Que com tots sabem pues, se celebrarà el 19 d'octubre. Escolta'm, com va néixer aquesta iniciativa personal de crear un escut, perquè a mi no se m'hauria ocorrit, solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per aquest Dia Internacional del Càncer de Mama? I quina vinculació tu hi tens amb la nostra associació de PICAM, clar?
2: Doncs mira, la iniciativa va néixer sobretot amb la voluntat de col·laborar i fer-ho amb una associació local, no?, com PICAM. Uh-huh. I penso que a través d'aquest projecte doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà l'associació, la uh-huh. seva tasca i tots els recursos i serveis que ofereixen a les persones afectades pel càncer i al seu entorn. Uh-huh. I personalment aquesta experiència m'ha servit per conèixer una realitat i uns recursos que potser abans no coneixia, i que crec que això, la iniciativa pot servir també perquè més persones puguin conèixer o coneguin PICAM i sàpiguen on poden, sobretot on poden acudir i trobar suport en moments tan difícils.
1: Sí, perquè són moments d'usos, no?, quan et detecten un càncer, i que diem càncer de mama, però que igual ho tenen els homes que ho tenen a les dones, avui per avui. Vull dir que sí, s'està detectant moltíssim càncer de mama amb homes també. Uh-huh. Però està molt bé aquesta idea que tienes, no? En primer lugar, porque lo has conocido de primera mano, y por lo tanto sabes quiénes somos, dónde vamos y qué es lo que hacemos, que por lo tanto eso ya está bien, ¿no?
0: I tant que sí, tant que sí. Presentar una iniciativa com aquesta dins d'un cos policial requereix seguir certs protocols. Com va ser el camí que vas tenir que fer, presentar el projecte, aconseguir el vistiplau dels teus superiors, la regidora, l'alcalde, en fi, déu-n'hi-do, no?
2: Sembla difícil, però no,
0: Ara, perquè ja estàs acostumat, no?
2: Sí, bueno, sí, és que tot ho fem així, no? Seguint aquest protocol, no? Perquè la policia té una estructura jerarquitzada i cal seguir un ordre i un protocol, especialment quan la iniciativa també es fa una representació oficial de la Guàrdia Urbana.
1: No, i a més és que tenéis un bon jefe per a aquestes iniciatives.
2: Sí, sí,
1: per totes aquestes iniciatives, vull
0: també, dir.
2: El suport, sempre quan fem una proposta d'aquest tipus, el projecte va seguint aquest procediment i des del primer dia va ser molt ben rebut, tant per part de l'inspector cap de la Guàrdia Urbana com les autoritats municipals, uh-huh. i sempre hi ha molt bona predisposició i suport amb totes les iniciatives, amb aquesta, amb el pàdel, sí, uh-huh. que tinc el suport de...
1: Pues nada, serem fans teves, José. A més d'impulsar...
0: Ens veuràs a totes amb el...
1: Exacte, amb l'anagrama aquest que has fet. A més d'impulsar, bueno, aquesta campanya, t'has encarregat personalment de dissenyar tant el parche com el cartell promocional amb el lema "Un escut que protegeix, una causa que uneix". Què has volgut transmetre visualment amb aquesta combinació del rosa i l'escut oficial?
2: Bueno, com diu el lema, no? És un escut que protegeix, una causa que uneix. L'escut per mi representa protecció, no? Un element de protecció, i crec que és un dels símbols que més identifica la Guàrdia Urbana. La idea era unir aquest símbol, la protecció, amb els elements que representa la lluita contra el càncer de mama, en aquest cas el color rosa, i juntament amb l'escut oficial, doncs, jo crec que fa que visualment el missatge sigui molt clar. La Guàrdia Urbana també pot estar al costat de les persones i donar el suport a una causa com aquesta.
1: No, la Guàrdia Urbana ha d'estar i està sempre al costat de les persones. Perquè quan a tu et passa una cosa a casa, un accident domèstic, amb la primera persona que tu penses en aquell moment és la Guàrdia Urbana.
0: Per tot.
1: Estem parlant d'una tonteria, d'un accident domèstic, ja no parlo d'un foc, d'una cuina, però de la primera tonteria, el primer número que t'ensenyen a casa quan ets petita, truca a la Guàrdia Urbana.
0: Per tot.
1: Quan et perds, busca la Guàrdia Urbana. Vull dir, és que és veritat, és que esteu a tot arreu. Sí, esteu de veritat,
2: Jo, de fet, per això és que un dia vaig decidir fer-me policia. A més, a casa sempre tenim la broma, no?, que som els 112, perquè la mama és infermera, el meu pare és bomber i jo és guàrdia, no?
1: Sí, ho teniu tot a casa vostra.
2: Hi ha la broma de que som els 112.
1: Som els 112, exacte. O sigui, tota la família... Això és molt bonic, per això, eh?
0: Sí que és
1: bonic. Vull dir que tota la família Pulido i l'altre concert...
2: Això que ja ve de casa, això.
1: Bueno, hay cosas que se maman en la cuna, como se dice por ahí, ¿eh?
0: I tant que sí, i tant que sí. També et volia preguntar com han rebut aquesta iniciativa la resta de companys i companyes de la Guàrdia Urbana. I portareu l'escut posat a l'uniforme durant aquests dies de campanya, els dies de sobre el tema... Bueno, això és el dia del... Internacional el 19 d'octubre, exacte, el Dia Internacional del Càncer de Mama.
2: La veritat és que sempre que hi ha iniciatives d'aquest tipus hi ha molt bona predisposició per part dels companys i companyes. I jo ja el porto, ja som diversos els companys que portem l'escut. El que passa que sí que ja és una decisió personal, que cadascú decideix lliurement si vol portar o no. Que al final el més important és que la iniciativa compti amb el suport de tots els companys i que entre tots doncs, li puguem donar la visibilitat que té aquesta causa.
1: Però la visualització és molt important, també, José?
2: Sí.
1: Vull dir que
2: no,
1: està
2: ja,
1: molt bé,
2: com he dit abans, a mi aquest projecte, personalment, he conegut uns recursos que tenim aquí a Molins que abans no coneixia. Sí que coneixes que hi ha associacions, però no tot el treball i tota la tasca que es fa.
1: Que hi ha des de
2: la veritat,
0: i tant.
2: Quan t'ho expliquen de primera mà, emociona.
1: Aviam, estàvem dient, no, com tu molt bé deies, que més enllà d'aquesta recaptació econòmica, el missatge que vol fer la Guàrdia Urbana és el col·laborar amb Picam. I què més, a part de col·laborar? Una satisfacció? Què més? Què et sembla? Per totes aquestes persones que estan lluitant contra aquesta malaltia?
2: Bueno, que sàpiguen que a veure, que nosaltres, sobretot de cara també als policies, no? Que, com he dit abans, que recordin perquè, o que no s'oblidin mai de que perquè van tomar la decisió de fer-se en policia, que no és una altra que servir i protegir. I significa estar al costat de la ciutadania en determinades situacions i també en implicar-nos doncs, en donar suport a una causa que necessita.
1: No, això del servir i protegir, ara m'ha vingut un flash. Tu no te'n recordes, Marisa, que hi va haver-hi una novel·la d'aquestes, una telenovel·la que se llamava Servir i Proteger, i anava de policies, també.
0: Sí,
1: fa anys, eh?
0: Fa molts anys,
1: Fa molts anys, bueno, és que, claro, és que nosotras tenemos muchos años, José.
0: Ai, ara que diu l'Anna.
1: Sí, sí, Servir... Però és veritat, esteu això, és un cos, és un, sou unes persones que la vostra vocació, perquè en realitat és aquesta, la vostra vocació és aquesta, és el servir, el protegir, i per això us impliqueu al 200% com
0: fas moltíssimes coses.
2: No, però això I això no, perdó. No ho podem oblidar.
1: Ara.
2: Això, un policia no ho pot oblidar mai.
0: No, però això mateix que també fas, els tornejos de pàdel per recollir per la FANOC i pels valents de Sant Joan de Déu i
1: home,
0: tot això, és un tema que tampoc jo...
1: No el desconeixia.
0: El desconeixia.
1: Jo, si no arriba a ser ara...
2: Yo siempre digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero.
1: Ah, está bien, esto me gusta, José.
0: Molt bé, José.
1: Esto dice mucho a favor tuyo, esta humildad que lleváis los de la Guardia Urbana. Esta humildad, me parece muy bien.
0: Escolta, a veure, el punt de venda serà al casal cívic de Molins de Rei, a la Riera Bonet, els divendres a la tarda. Per les persones que vulguin tenir més informació, sempre poden enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat que el saben, però per si acaso el dic, 672-021-403. També hi hauran en diverses botigues que vulguin procedir a la venda. Seran 5 euros i van íntegrament a l'associació PICAM. El que no sé és a partir de quin dia. Nosaltres ho anirem dient cada setmana, anirem fent propaganda dels parxes aquests, que dels escuts aquest solidari, i ho anirem repetint, ho anirem dient. El que no sé, a part de moment, a part del casal cívic de la Riera Bonet, que és el que ens va dir la Berna, la presidenta de l'associació, que els divendres a la tarda es podien adquirir allà, però quan sapiguem ja també botigues, moltes botigues d'aquí de Molins de Rei que es voldran col·laborar, ja, no sé, o ja ho direm o ja ho anirà veient també les persones.
1: Sí, nosaltres farem, anirem informant.
2: Farem també publicacions en xarxes, també.
0: Molt bé, correcte.
2: Anar informant una miqueta de on podem aconseguir els escuts i...
0: Perfecte.
2: I que tingui més...
0: Jo ja dic que
1: home, ha de tindre molta ressonància, això. S'ha anat a fer ressò des de les xarxes, com estàs dient, des de la ràdio, com estem fent, des de les botigues, com està dient la Marissa. Vull dir, realment s'ha de fer ressò. Sí. Perquè això de que un escut que protegeix i és una causa que coneix, a mi m'ha lligat a l'alma, eh?
0: No, i també, vull dir, tot no, és molt maco, és fantàstic.
2: I a més que és la veritat. O sigui, que
1: a més és això. Exacte.
2: A més és això, sí, que no és...
1: No t'has buscat una paraula per dir, mira, lo voy a hacer para quedar bien, ¿vale?
2: No, la veritat és que és com hem parlat abans, que és quan em fas amb un sentiment.
1: Exacte.
2: Doncs...
1: Sí.
0: A més és que es veu maquíssim, eh? Jo he vist la foto per, bueno, el que em vau passar... I la veritat és que vaig pensar, ostres, quina idea, eh?
1: Però quina idea? A qui se li ocult aquesta idea?
0: Exacte.
1: Quin tipus de persona té... Perquè a mi, quan me la vas passar el dia de la reunió, vaig pensar quin tipus de persona ha de ser perquè se li ocorreixi aquesta idea.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, no.
2: Jo, bueno, ja us he parlat abans, que a casa, tant el pare com la mare, doncs, que fem això, i és el que he vist des de petit. O sigui, ja...
1: Molt bé.
2: Per mi no és un esforç. I...
1: Doncs continua així.
2: Molt content de poder col·laborar, i ara el repte és a veure què hago l'any que viene, no?
1: Exacto.
2: Què puedo hacer por... Porque el reto este ya está hecho.
1: Pero es que has empezado muy fuerte, José.
0: Exacto.
1: No sé si te podrás superar el año que viene.
2: El listón está alto, sí.
1: Lo has puesto tú mismo muy alto.
2: Ara és un repte, més difícil encara.
1: Bueno, però els reptes estan bé, no? Els que ens agrada treballar així sota pressió, perquè vosaltres també treballeu sota pressió.
0: Oh, i tant.
1: Els reptes són macos, i per tant, l'any pues que sí. viene, a estas fechas te haremos una llamada, eh?
2: Sí, és que tot és un repte, al final.
0: I tant, Exacte, que sí. La vida és un repte, la vida és un repte.
1: I tant que sí. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que t'hagi motivat, o bé un llibre. quina frase ens portes, o quin llibre, o quina cançó t'agradaria que poséssim?
2: Doncs, mira, jo la frase crec que ja l'hem dit, sí, que és el propi lema, no? Sí, un escut que protegeix una causa que uneix. Uh-huh. I la cançó és una cançó que, per més que l'escolto, m'emociona cada dia. No sé si l'heu escoltat, és una versió que va fer la Niña Pastori, de La Quiero a Morir.
1: Sí.
2: I crec que és una cançó que, bueno, que algú que tanqui els ulls i li faci arribar a qui tingui el pensament. Crec que és una cançó molt bonica.
0: El títol, com es diu?
2: És La Quiero a Morir.
1: La Quiero a Morir. Ah, sí, home! La Quiero a Morir.
2: És una versió que va fer la Niña Pastori, crec
0: que
2: és una cançó molt maca.
0: Exacte. Sí. Hosti, tu, a veure si acabarem plorant avui tots aquí a la ràdio, eh?
1: Exacte, la culpa, José, el 078.
2: Sí, sí,
0: doncs res, José, moltíssimes gràcies, ja ens veurem, i moltes felicitats per aquesta idea fantàstica que has tingut. I ara et posem la cançó ja per acabar el programa.
1: I a seguir endavant.
0: Gràcies.
2: Pues gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem aviat.
2: Ens veiem.
0: Gràcies.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista al José Pulido, l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa la Marissa, la Eli, que està en el control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts, 15 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En Cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
0: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
3: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
3: La presidenta dels comuns és Jéssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
10: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
3: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
3: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
12: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
3: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
0: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
14: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. Identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
13: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
3: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, reclamen una llei de socorrisme.
3: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
17: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio l'Escala, Miquel Pagès.
18: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
19: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica... I està sortint bé.
18: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
0: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
20: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
21: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
20: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat

0: 1% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
1: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
2: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
0: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
3: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
5: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
4: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
3: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
7: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona. I a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
6: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
3: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
9: When you sit to see Aida and you listen to the...
10: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.

0: what war is.
1: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
2: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
3: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
4: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
3: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
3: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
6: I'm 100% there.
7: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
3: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
7: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
3: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
8: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
3: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap. És una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor no m'amoc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima l'ombra a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jessica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
10: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
20: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
19: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
22: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
21: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític. Ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
10: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
23: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
24: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
23: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
3: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
1: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
5: Hi ha una idea malentesa que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
4: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïsme i la protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
6: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
26: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
25: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
7: No deixem al medi ambient. Demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
10: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
7: Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
0: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
2: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
0: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
10: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
10: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
7: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona la Torre, Ana Plaza.
9: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi havia al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
12: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
9: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
7: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
13: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
14: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al INSTI. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
27: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
13: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
7: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
11: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Tordambarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
16: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
11: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Tordambarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
7: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
17: La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
18: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
17: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del principal d'Andorra.
7: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barbarà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
19: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
20: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caiguda de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
19: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
21: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
19: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
22: I'm 100% there.
28: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
19: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
29: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'eix.
19: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
7: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres, una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que l'Obert continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte el Cineclub comença la temporada amb una nova proposta cinematogràfica. La pel·lícula Los Músicos és un film francès, una comèdia dramàtica del 2025, que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central de la pel·lícula. El dissabte a les 8 del vespre, al Teatre de la Penny, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, i si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. I l'aula d'extensió universitària, que també comença la temporada amb una conferència inaugural del curs 26-27 amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i Andreu, que parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència es fa el dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Penny i és entrada lliure per tothom. Activitat oberta a tothom que vulguin escoltar el president del Parlament. I el SEM, que fa una nova proposta per diumenge, en aquest cas, la secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva, un recorregut suau de 6 quilòmetres per l'entorn natural d'aquesta zona. Les inscripcions, com sempre, al local del SEM, l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 6:45 a 9:15. I també, per altra banda, l'Altabaix, que farà el concert de festa major, concert especial, aquest diumenge a l'aire lliure, al pati de Can Ametller, i amb entrada gratuïta, en aquest cas amb La Rauxa, que és un projecte musical de nou músics que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Doncs diumenge, al pati de Can Ametller, a les 7 de la tarda, concert de l'Altabaix de festa major. També, per acabar, recordem que estan oberts, està oberta la matrícula dels cursos de català per adults aquesta setmana. Avui encara matrícula per l'antic alumnat i a partir de demà, dimecres, dijous i divendres, matrícula per el nou alumnat. Dilluns que ve es fa la matrícula en exclusiva pel curs de C2. Podeu matricular-vos al web cpnl.cat o presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, l'horari de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, menys el divendres, i dilluns que ve, com dèiem, amb el mateix horari, però només per al C2. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar català, nivells previs al nivell bàsic i elemental, i també de gramàtica escrita. Cursos de català que comencen el 28 de setembre. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la farmàcia del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei.
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
9: That's good, yeah. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, benvinguts, benvingudes, una tarda més, un matí més, aquí al programa De tu a tu, un espai que la nostra emissora de Ràdio Molins de Rei em cedeix una vegada a la setmana i que jo estic molt agraït perquè puc rebre amistats, coneguts, gent que ha fet tasques importants pel nostre estimat Molins de Rei, com és el cas d'avui que ens visita, que és aquí al meu costat, en Miquel Païssa i
2: Castells.
1: Ho he dit bé?
2: Sí, senyor.
1: Molt bé, escolta, avui, aquests dies, ets notícia per allò del cartell, que sí, en parlarem.
2: Sí, molt bé.
1: Però llavors ara jo et pregunto, nascut a Molins de Rei?
2: Vaig néixer a Molins de Rei, o l'any 39, just quan es havia acabat la guerra, i, bueno, i fins ara. No he canviat de lloc, eh?
1: I els pares molinencs, també?
2: Els meus pares molinencs, els meus besavis molinencs, els pares dels besavis molinencs. O sigui, normalment, jo crec que vam fer un d'allò que es diu un estudi de les famílies, i saps qui hi ha Can Païssa?
1: Sí, és a casa dels meus avis.
2: Exacte.
1: Can Païssa és casa de Pairalda, on va néixer la meva mare.
2: Doncs allà Can Païssa, que és una masia del segle XV, crec jo, el 1400 i pico o més antiga, crec que és més antiga, però el primer Païssa que hi ha notificació que vivia a Can Païssa, a la masia aquesta, és el 1460-1470. Allà es va establir el primer Païssa d'aquí, d'aquestes, d'aquí a la comarca, que després van venir un descendent dels primers païsses que van estar aquí a la masia, va venir aquí a Molins de Rei i es va casar amb una ametller.
1: Ah, no, jo no sabia res, història.
2: Llavors, el que es va quedar aquí a Molins de Rei, van venir els seus fills i altres fills, tot això, fins que venim nosaltres.
1: I vosaltres, de Can Païssa...
2: Sí.
1: Jo pensava que era una casualitat, però no, el nom de Can Païssa va perquè un avantpassat teu es deia Païssa.
2: Es deia Païssa, el primer que es va establir aquí a Molins de Rei. No, creu, diuen que venia del sud de França, de por ahí, saps? I es va establir aquí, que abans era Santa Creu, allò no. Era Santa Creu d'Olor, de masia de Santa Creu.
1: Sí, sí, sí, que pertanyia aquesta. Allà, sí. El meu oncle, germà de la meva mare,
2: sí.
1: Es va casar amb la Lola a Santa Creu.
2: Exacte.
1: Perquè vivien a Can Païssa.
2: Sí, sí. Tots els documents que tenim són tots els païsses, estan casats tots a Santa Creu. I és com, si diguéssim, el partit judicial que llavors, o la vila de Santa Creu. Era com un poble, era com una...
1: Sí, sí, era,
2: sí,
1: aquella masia que ara es va cremar fa 30 anys,
2: sí.
1: Per dintre, però un tros de teulada no ha aguantat, però si tu veus des de pujant per allà els pisos de la Riera Bonet,
2: sí.
1: A dalt de tot, i veus, sembla que sigui un poble, i és només aquesta masia,
2: sí, sí, sí.
1: Entre l'escorro dels cavalls, es veu gran. Escolta'm, germans, les sardanes, sou tots els germans que hi participeu?
2: No. A veure, som ells, el Pere, que és l'especialista en sardanes, i després jo sardanes, havia ballat sardanes, vaig ser integrant de la colla Juny de Molins de Rei fa molts anys, però el Pere, el meu germà, és el que fa el programa els matins aquí a Ràdio Molins de Rei,
1: sí.
2: El matí de 7 a 8, crec que és la tenora, i després jo col·laboro amb ell els 11 de setembre, aquest any no ho hem pogut fer per malaltia del Pere. Però cada any, durant molts anys, hem fet les 12 hores, primer en 24 hores, i després van ser 12 hores sardanístiques del dia 11 de setembre.
1: Ah, molt bé. A l'escola, aquí a Molins de Rei?
2: Sí.
1: Els padres?
2: Vaig anar a l'escola als padres i després als col·legis.
1: a les escoles nacionals.
2: Pots estar... Primer vam anar als padres, crec que va ser. Primer vam anar als padres i després... Bueno, és que passa que... A veure, els meus pares i els meus avis, després de la guerra, pels motius que siguin, no entrem en política, van haver de marxar i anar a viure a Sant Andreu de Llavaneres, a vora Mataró,
1: sí, sí,
2: Sant Andreu de
1: Llavaneres. Sí.
2: Allà vam viure durant, crec que eren 6 anys, i allà va néixer el Joan, el meu germà petit, va néixer allà, i el meu pare treballava a Barcelona i anava cada dia amunt i avall a Barcelona, fins que al cap de, crec que van ser 6 anys o 6, vam tornar aquí a Molins de Rei. Jo quan vaig tornar aquí a Molins de Rei ja tenia, crec que tenia 9 anys.
1: Però vas tornar ja... No era nou per tu, no, però havies estat bastant...
2: Jo vaig néixer aquí, vam estar 3 anys, crec, aquí a Molins de Rei, o 2 o 3 anys, i després, per els problemes que siguessin, no? Hi havia, en aquella època, hi havia molts problemes, perquè, saps tu, que hi havia bàndols rojos i bàndols que no... que eren més aviat republicans o sí, catalanistes, i el que sigui, i, és clar, aquí hi havia els feixistes... Tot el que era aquí a Molins de Rei, aquella època, després de la guerra, el que manava, havien d'aixecar les mans en l'aire i, ole, viva Franco, saps?
1: Sí, he posat uns trossets de cançons que tu anomenes aquí amb el teu programa i encara n'hi has pogut afegir un altre, que els nens de l'escola que es diu... I, a veure com és... Tal com ens manava l'amo, i hablando en castellano, tal com ens manava l'amo, sí, que era Franco.
2: Sí, sí.
1: La cançó aquesta, d'avui no, però la posarem la setmana vinent. Escolta'm, la Joana?
2: La Joana, sí, jo em vaig enamorar d'ella.
1: Ah, sí? Com va ser això?
2: Aquí a la Grupa.
1: Sí.
2: La Grupa, quan ballàvem sardanes, jo ballava a la colla, ella va venir també a ballar sardanes, ens vam conèixer allà, i bueno, vam continuar fent-se, si ens vam casar.
1: Molt bé. Escolta, escoltem això.

0: Els Miquels. Explica'm el naixement dels Miquels, quin any comença aquesta celebració de tots els anys.
1: La colla dels Miquels la vam iniciar l'any 79, a la festa major del 1979, en el primer ajuntament democràtic després de la dictadura.
0: Va ser el 79. Era l'Antònia.
1: I l'Antònia Castellana, que era l'alcaldessa. Aquí vam començar la festa dels Miquels. A veure, hi va haver una preparació, i érem uns quants, hi havia, diria els noms, era el Pellicer, en Riba, en
0: Riba... El Riba és que estava a la FECSA.
1: Sí, exacte.
0: El Pellicer, que havia fet programa de ràdio aquí, molt conegut.
1: I exacte, feia fotografies, sí, tot l'Armengol.
0: Sí, L'Armengol, el Miquel.
1: De la ràdio, el Miquel Armengol de la ràdio, i després hi havia el que feia paelles...
0: A l'Escala.
1: L'Escala.
0: Veus com conec? Sí, de... sí. M'ha vingut l'Escala, sí.
1: I jo. I aquests ens havíem trobat alguns dies, i hem de fer una festa, un vermut popular, volíem fer al principi un vermut popular per tot Molins de Rei, que pagaríem tots els Miquels del poble, o tots els que poguessin, o tots els que volguessin, i faríem un vermut popular aquí en aquesta festa major, en la festa major democràtica, i per tot Molins de Rei, tothom de Molins de Rei tenia el seu vermut, una mica de picadeta i beure el que sigui gratuït.
0: No ho vaig gaudir mai jo. Sempre quan hi anava em feia vergonya, dir que sembla que m'hagi de menjar el món, i llavors vaig allà i no goso anar a picar una oliva.
1: Ah, doncs, bueno, doncs,
0: escolta, i allò del més gran i el més petit se segueix fent?
1: Sí. Sí, sí, allò continua fent-se. El primer, llavors, aquí a la festa aquesta, la primera festa dels Miquels, vam anomenar el primer Miquel del poble, que va ser el gegant Miquel.
0: Ah, sí?
1: I un Miquel petit, el que havia nascut aquell any.
0: Que ja deu ser gran.
1: Va, deu tenir 47 anys.
0: Ai, pobre, sí. I els grans, no com nosaltres,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí, va. I, a més, el Miquel més gran, que en aquell moment era el castanyer. El que vivia
0: aquell que vivia a Can Amall.

0: Pintura o dibuix, Miquel?
1: A veure, jo de molt petit m'agradava dibuixar. I sembla ser que els meus pares van dir: home, tu tens molta traça, hauries d'estudiar dibuix. I llavors em vaig apuntar a una acadèmia de dibuix a Barcelona i allà vaig començar a aprendre. Vaig dibuixar tot amb llapis.
0: Recordes el nom de l'acadèmia?
1: Per Ramon.
0: Val. I cap on té?
1: Institut per Ramon. No me'n recordo.
0: Això no, però això, va...
1: Així que el Poble Nou, via que estava per allà al Poble Nou...
0: Okay, llavors quedava molt lluny, sí.
1: Sí. Era un institut i allà vaig fer uns quants anys aprenent a dibuixar. A dibuixar vaig pintar també una mica a l'oli, però bé, la meva especialitat va ser sempre el llapis, el dibuix, amb carbó o amb llapis.
0: Aquarela també?
1: No, aquarela no n'hi he fet mai.
0: Escolta, jo he vist que el que sí que t'agrada fer molt és les fisonomies. He vist els nets, he vist molts publicat per les xarxes.
1: Sí, n'hi he fet molt. Vaig que m'agrada el retrat. I, bueno, vam començar a fer a la família. Tots els havia de dibuixar. I, bueno, vam començar amb els nets, els fills, els altres, i amics, i coneguts. I he fet tots els presidents de la Generalitat de Catalunya, els tinc tots dibuixats.
0: Sí?
1: I després moltes noies, les noies que són maques, també m'agrada dibuixar-los.
0: Sí.
1: I després, bueno, doncs, molts dibuixos. A l'exposició que vaig fer aquí a Can Ametller fa 2 o 3 anys,
0: sí,
1: i eren exposats la majoria de dibuixos.
0: Escolta, i aquell gat?
1: El
0: que
1: gat
0: té un ull de cada color.
1: Ah, perquè l'has vist aquí. Bueno, això va ser un... Antoni Moreno,
0: sí,
1: que és conegut aquí molt,
0: sí,
1: internet,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: fa les posicions, em va demanar si podia fer-li aquest gat, que és un gat de la seva filla.
0: Sí.
1: I ho volia regalar pel seu aniversari. M'ho va demanar i jo li vaig fer, perquè aquest gat és molt maco. Té un,
0: fa gràcia.
1: Té un ull de cada color.
0: Sí, sí,
1: és,
0: sí.
1: És molt, molt característic, això. I, bueno, li vaig fer aquest dibuix i ja està. I ell li va regalar amb la seva filla.
0: I aquell conill, el coneixies? Aquell conill, d'on va sortir,
1: no,
0: aquell conill?
1: No, recordo el conill d'on va sortir. Bueno, he fet 2 o 3 conills.
0: Aquell divertit, aquell conill. Sí. Que està... I després hi ha l'altre, de color, que és un ocell, un esquirol.
1: Sí, un esquirol també, sí. Un esquirol és de blanc i negre.
0: És blanc i negre. El de color, sí, quin era, doncs?
1: Color he fet ocells, un voltor. He fet voltor, i he fet trencalós. Bueno, he fet molts dibuixos, eh? Vull dir que...
0: Bé, continuem parlant del cartell. Amb el cartell hi trobem també els gegants. Els gegants... Sí, que són aquí.
1: És que això...
0: Quins són? Explica'm.
1: S'ha d'explicar... al bon principi, sí, coneixem molt el cartell, com anar...
0: Ah, sí? A veure, el Sant Miquel de Dalt. Aquest, sí, Sant Miquel de Dalt, ara jo aniré expressament a mirar,
1: sí,
0: d'on te l'has tret, sí.
1: Aquest Sant Miquel que hi ha aquí és el Miquel, Sant Miquel que hi ha a l'entrada del carrer Sant Miquel. Hi ha una porta tapiada, allà on havia sigut...
0: El Pauet Serrador,
1: que allà havia sigut la botiga, allà hi ha una porta que està tapiada, i hi ha una amb rajoles posat aquest Sant Miquel.
0: Sí, que he passat moltes vegades, però ara m'hi fixaré.
1: Hi ha molta gent que passa per allà i no se'n dona compte.
0: Jo sé que hi és, però...
1: una mica més enlairat, està una mica alçat.
0: Però és maco.
1: És bonic, perquè, bueno, fa molts anys que hi és.
0: Són d'aquelles coses que s'han de conservar, sí.
1: S'ha de conservar, i a més és el nostre patró, i és el que està al carrer de Sant Miquel, on fem els Miquels totes les festes, i és molt representatiu del poble de Molins de Rei.
0: L'altre no el trobes tan
1: Miquel
0: simpàtic.
1: Que hi ha aquí a Molins de Rei, que està dins de l'església, a la cúpula,
0: sí,
1: que és molt maco allò, tot és, clar, tot és amb rajoleta d'aquesta, el trencadís d'aquest petit de mosaic que havia fet aquest artista del...
0: Ara no em surt el nom, però sí.
1: Que és el, no me'n recordo el... Bueno, és igual.

0: És molt bonic, però té l'aspecte una mica...
1: Padró.
0: Una mica... Padró, sí, del padró.
1: Una cosa, sí, sí, sí, digue, digue.
0: Sí, té l'aspecte una mica endemoniat.
1: Sí, jo no hi entro sola, a l'església.
0: Una mica endemoniat.
1: Fa por aquell Sant Miquel. Veus allà dalt mirant amb aquella cara, veus, i a les fosques, si ja no hi ha gaire gent...
0: Ja em sento fotrà un cop de sabre.
1: Escolta, sí. Aquest sol que il·lumina és l'escut de Molins de Rei, no?
0: Sí, bueno, a veure...
1: Explica-m'ho.
0: T'explico com ha anat tot el cartell.
1: Sí, sí.
0: L'Ajuntament em va encarregar si els hi podia fer el cartell de Festa Major. Però bé, les coses de Palacio van despacio i jo necessitava un temps, però m'ho van dir molt justet. El temps que tenia jo per fer aquest cartell va ser molt curtet, molt curt, i no vaig poder fer gaires proves.
1: Què m'estàs dient? En una setmana, tota aquesta feina?
0: En una setmana vaig fer tot això, sí. És que no tenia més temps, clar, és que el temps se't tira a sobre i no te'n dones compte que pràcticament són... En 8 o 10 dies havies de fer-ho tot. I, bueno, jo em vaig imaginar a la roda de Molí, que és el símbol de Molins de Rei, que aquí està com a base de fons del cartell, és groc com un sol, que il·lumina tot Molins de Rei. Això, aquest és la base del cartell. I després, a sobre, les lletres, com veus, estan fetes amb troncs.
1: Ah, sí? Per què?
0: Perquè Molins de Rei ha sigut sempre una vila tradicionalment agrícola, que havia teníem molts camps i molts fruiters, i vaig pensar que seria bo, doncs, posar les lletres, no copiar d'un d'internet o d'on sigui unes lletres més o menys ben fetes, sinó fem-les de troncs,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: vaig fer les lletres a tots. I llavors aquí el Sant Miquel està al costat, perquè és aquest Sant Miquel que ens representa amb els Miquels de Molins de Rei
1: i la Festa
0: tot
1: Major.
0: Molins de Rei i la Festa Major.
1: I aquest pobre que hi ha aquí sota, que li toca el rebre...
0: És el dimoni.
1: El dimoni.
0: S'està cremant el cul.
1: Que també surt, no?, allà a l'església. Sota aquell dragó representa ell, no?
0: A l'església surt el dragó.
1: Sí.
0: Hi ha un dragó que se representa, que és el dimoni. Però aquí, amb aquesta figura que hi ha aquí al carrer de Sant Miquel,
1: sí,
0: és el dimoni. No hi ha el drac, sinó que és aquest pàjaro... amb el foc que s'està cremant.
1: Sí, sí, no està gaire content, no?
0: No.
1: Bé, doncs hem parlat dels gegants, que surten també aquí,
0: i
1: del
0: després...
1: Sant Miquel, i del sol, l'escut de Molins de Rei.
0: I aquí hi ha totes les entitats culturals de la vila que participen a la crida de Molins de Rei.
1: Molt bé.
0: Quan fem la crida, que fem el xupinazo, aquella, la sortida de la festa, que serà divendres que ve...
1: Ah, sí? Divendres.
0: Divendres que ve.
1: A quina hora?
0: A 8:45.
1: A 8:30? Dos quarts de nou?
0: Sí. Es farà des del balcó de l'Ajuntament el Miquel de l'any passat, que va ser en Miquel Zabalza. Saps qui és aquest? No. És un cardiòleg que està aquí a metges de Molins de Rei, aquí al carrer, aquí, treballa aquí.
1: Ah, sí, està. Si és un metge, segur que el conec. Però ara
0: segur.
1: Pel nom...
0: És cardiòleg. I també és matusser.
1: Sí.
0: És de la colla, dels matussers. Per tant, és un Miquel que aquest any ell anirà amb comitiva, perquè l'Ajuntament... T'ho explicaré més bé. Aviam. A un quart de nou, vindrà el senyor alcalde i tot el grup de regidors de Molins de Rei, acompanyat dels ximbaubes, dels
1: timbalers, que també són aquí, no?
0: Timbals i de grallers, els grallers, el grup aquest, vindran a buscar el Miquel de l'any, que va ser l'any passat. I junts, en comitiva, anirem a l'Ajuntament. El Miquel Zabalza pujarà al balcó i des d'allà donarà la benvinguda, donarà unes paraules, i encendrà el coet, que amb el seu petard doncs començarem la festa de totes aquestes entitats culturals que hi haurà a la plaça.
1: Bé, jo abans l'he nomenat perquè molt bé, i he trobat algun trosset d'algunes cançons que anomenem part de la confecció, i era la dels gegants, que els escoltarem ara aquest trosset.
0: Molt bé.
1: La cançó es titula Vals del Retorn.

0: Aprofito amb el teu permís per dir-te que ahir també vaig tenir una satisfacció que em van trucar des de l'Ajuntament per programar-me una hora abans de la sortida del Camell,
1: sí?
0: El dissabte 26, a 8:15, a la pista de la Federació. Ah. Fer una actuació de les meves cançons, els boleros i les cançons de Molins de Rei. I ara, mira, m'ha anat bé la cançó dels gegants.
1: Sí.
0: Continuem. Tu treballes també a la Torre Balari, això jo no ho sabia.
1: I no arribem aquí.
0: Ah, no, sí, per fer un incís. O vols que acabem... Amb...
1: No. Continuem.
0: A la Torre Balari ho deixem per després.
1: Sí.
0: A veure, de quin vols que parlem, ara, dels d'aquí?
1: Bueno, aquí hi ha el logo dels Miquels, que l'hem posat aquí, perquè així sí. És lliga amb la festa de la Sant Miquel.
0: Aquest és el logo que,
1: aquest és el logo que
0: sempre
1: tenim...
0: fa anys ja.
1: Sí.
0: Tu se'l vas fer o no te'n recordes?
1: El vaig fer jo.
0: Ah, doncs està molt bé.
1: El vaig fer jo, aquest logo.
0: Aquest barret i...
1: Barret, el bastó i les quatre barres.
0: Llavors, el camell...
1: Hi ha aquestes són les entitats culturals que col·laboren amb la crida, no? Hi ha aquí posat el camell, que el camell... la primera festa major amb democràcia l'any 79 va ser reclamat en el pregó que va fer el Rius el...
0: A veure, el primer any parles de l'any 81.
1: De l'any 79.
0: Ah, no, el 79.
1: Van reclamar que estaria bé que hi hagués aquí Molins de Rei recuperar el camell.
0: Que feia molts anys que no hi era.
1: Que no hi era.
0: Des de l'any 14 o no?
1: Sí, exacte. Feia molts anys que no hi era. I ells van, en el seu pregó, recomanar dir que aviam si podien tornar a fer aquí Molins de Rei el camell. Però bé, aquest és el camell. És simplement una puntualització del que me'n recordo jo, perquè estava fa molts anys això i no me'n recordava. Llavors hi ha el camell, hi ha el cuc, que també és un animal d'aquests de foc, després hi ha l'enxuscat.
0: Sí, que és més jove.
1: Que és més jove, sí, que també surt. Aquests són els grallers,
0: sí.
1: amb la gralla i el timbal.
0: Sí.
1: Llavors hi ha els dimonis de la grupa i els diables.
0: Dimonis i diables, sí.
1: Sí, alguns van vermells, altres van blancs. Els diables i els dimonis, són dues colles diferents. Després també hem posat els castellers.
0: Els matussers.
1: Després hi ha el grup aquest de bastoners, que també són aquí, que participen. El grup de dansa, de Molins de Rei, que són els grups... Aquest grup tan famós i tan bonic que fan danses culturals.
0: Ah, sí, que pel segur, el fill del Jordi.
1: Exacte, molta gent, sí, sí.
0: I molts altres, però ara m'ha sortit aquest nom.
1: Sí, sí, sí. I després aquí els gegants, com...
0: Els gegants que són el Miquel i la Montserrat, no?
1: El Miquel i la Montserrat, els altres, són els vells, eh?
0: Els altres un altre dia.
1: Un altre dia els portaran. L'altre dia els posarem tots quatre, però de moment hi posarem aquests, no?
0: I el rei, aquest rei no deu ser el que va inaugurar el palau aquí, que va baixar...
1: Podria ser.
0: Que venia de Sant Bartomeu, sí. No sé de on.
1: Sí, sí. I després aquí, Molins de Rei, hi ha una cançó que tu fas, que és un himne a Molins de Rei,
0: gràcies.
1: Que és Avui i Tornat.
0: Sí, sí, gràcies.
1: Aquesta cançó que és molt maca i la cantem pràcticament tothom, en qualsevol festa i qualsevol celebració, posem aquesta cançó a Don Pierre. Avui he tornat.
0: I m'ha donat moltes satisfaccions, això que em dius. Sí, sí.
1: I després hi ha un punt que tu dius que són 12 molins reials que t'han fet anomenada. I els 12 molins estan aquí. No cal que digui Molins de Rei amb lletres, sinó que amb els teus 12 molins
0: ja
1: reials... Ja van
0: les lletres que falten, no?
1: Ja diem que és Molins de rei. I el rei hem fotut aquí un dibuixet.
0: Escoltem, doncs, aquesta part de la tornada, de que ho diu, que ho parla, d'això dels molins.

0: Fantàstica aquesta cançó, eh?
1: Sí, gràcies. És una cançó, t'ho agraeixo, molt agraïda. Torno tres vegades la paraula gràcies. Me la vaig cantar la setmana passada a Sants. I no és aquí, a tot arreu funciona. Aquesta cançó agrada molt, es veu que enganxa.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig fer una propaganda de que vinguessin aquí. Dic, és a la Festa Major de Molins de Rei, és la setmana que ve que escoltareu aquesta cançó. I els hi vaig dir, i tenim un camell que és gran com tot aquest escenari, i si el aneu a veure us encantarà. No té res a envejar a la Patum de Berga, eh?
0: Sí.
1: Us agradarà molt. I els hi vaig dir que vinguessin, si venen, a la fe no sé com ho trobaran la plaça plena. El que no m'atreveixo és a... Faig propaganda també de la fira, però la fira convidar-los i insistir molt en que vinguin em fa por, perquè no podran aparcar. Amb el tren, no sé, és que... Sí.
0: Bueno, amb el tren, sí, depenent amb el tren, baixen, sí. Hi ha les llançadores... Ve molta gent de fora, eh?
1: Molta, les fires.
0: La fira
1: i la Festa Major, el camell...
0: Sí,
1: i el balcó que tinc allà a l'Ajuntament, que el tinc al pis, hi vaig, bé, tinc el meu pis allà, sempre convido algú, i el que va anar l'any passat, que és un noi que va cantar dues cançons amb mi a l'escenari, li vaig dir que vingués i semblava que li feia una mica de mandra. Dic, no t'ho tornaré a dir, eh? T'estic fent un oferiment que quedaràs bocabadat.
0: Clar.
1: Dic, no, jo no, ara no et raspallaré perquè vinguis. Si no vols venir i que em parla en casa... No t'enfades, ja vinc. Quan vaig tenia tot el pis a les fosques i li vaig dir, tapa't bé, i ell no sabia per què anava. I llavors apago la llum i dic, tira de la persiana amunt i obre la finestra. I com que havíem entrat per darrere, vam cantar aquí la Llibertat, i vam entrar per darrere el pis, es veuen molta gent, caps, però no veus la plaça, i va pujar directe i no veia vist res. Quan va veure aquella quantitat de gent, i va obrir el moment que tanta,
0: sí.
1: I es va quedar que semblava que s'emocionava.
0: Està bé.
1: I sempre convido algú, si volen venir, sí, per sé que els agradarà.
0: Sí, aquí el divendres, quan fan la crida, aquí a 8:45, que actuen totes aquestes... participen totes aquestes entitats, eh?
1: És el divendres...
0: El camell també surt, eh?
1: És el divendres d'aquesta setmana vinent, no el dia que li toca sortir. Bueno,
0: El divendres d'aquesta setmana, el dia 18.
1: Ah, que ja hi som, vols dir?
0: Home, clar.
1: Ai, que haig de posar aquell ventall que tinc davant dels vidres.
0: Doncs,
1: si ja no bueno,
0: però només surt aquí, eh? Surt a la plaça de l'Ajuntament, això.
1: No, ja n'hi ha prou.
0: Això
1: sí.
0: Es fa a la plaça de l'Ajuntament.
1: Ah, sí?
0: Però hi ha una gentada així, eh? Està ple.
1: Aquell... Ah, bueno, bé, el dia aquest 26 que sortirà aquell dissabte, ple, però és que el divendres abans també, no? Quan, o són els diables del dissabte? Els diables surten el dissabte, la crida és el divendres. I quan surten els diables és...
0: És un altre dia, no sé, ara me'n recordo quin és, quin dia.
1: I em sembla que és l'endemà.
0: Però el divendres... Tots aquests, els diables, els enxuscats, el cuc... Els dimonis, els matussers, tots aquests aquí, els gegants, tots actuarem, tots hi serem, a la plaça de l'Ajuntament divendres que ve, el dia 18.
1: És començar la festa...
0: Que ja som.
1: És començar la Festa Major per dalt, eh?
0: És que aquí, el dia 18, aquest Miquel, que surt que allà dalt i tirarà un coet amb el petard, s'inicia la Festa Major de Molins de Rei.
1: Bueno, això ja m'ho he apuntat. És a 8:45 del divendres vinent, que és el dia 18.
0: El dia 18.
1: Veus, això sí que no ho sabia. Jo calculava que el dissabte, l'endemà, també hi ha ambient, però no sé si surten els diables o surt el gegantó, no ho sé.
0: No,
1: però
0: recordo,
1: això sí que no ho sabia.
0: A partir del dia 18 ja es van fent coses...
1: Escoltem una mica aquest camell que ara l'hem anomenat.

0: Aquí, aquí el CUC diu que surt de marxa de la plaça d'octubre, però no, jo no sé quin dia és això. Això ho estic mirant ara que tinc el programa de la Festa Major aquí davant.
1: Sí,
0: sí,
1: això
0: mira.
1: És el dissabte dia 19. El CUC surt de marxa el dissabte dia 19.
0: Ah, aquí és el que jo
1: de
0: deia.
1: De 10 a 1. Mm. Sí, sí, aquest és el CUC.
0: Sí, llavors...
1: El CUC és aquest personatge aquí, aquí.
0: Bé, sí, sí, que no fa gaire bona cara.
1: Per la canalla, te treu foc, pel boca, pels queixals...
0: Escolta, mal any, vam fer ressorgir el camell, va ser l'any 81, però va ser el 79 que van començar a engegar la corda. I de bon van treure? Quedava algun tros d'aquest camell d'abans? O algun dibuix, no?
1: Jo crec que no, no sé, però diria que hi havia hagut algun que se'n recordava, alguna persona gran, el que sigui. Però jo sé que aquí en el pregó aquest de Festa Major, el Jordi Romeu, el Miquel Rius i el Revenga, que van fer el pregó, va ser el primer pregó que es va fer amb democràcia,
0: sí,
1: aquí a Molins de Rei, van reclamar el camell.
0: Ah,
1: com un símbol d'aquí a Molins de Rei.
0: Això devia ser el 79 al 80 i l'any següent...
1: 79 era. L'any 79, a la Festa Major, es va fer el pregó i van dir això.
0: I aquests... el 81 ja es va...
1: Crec que sí, el 81 així es va haver-hi uns quants molinencs que van començar a posar fil a l'agulla i va sortir el camell.
0: Escolta, algun cartell d'altres anys que tu recordis que t'hagi agradat?
1: No sé, ja me n'hi ha hagut alguns que m'han agradat molt.
0: Però... Ah, escolta, però la intel·ligència artificial té que veure ara amb els dibuixos que es fan, o... perquè ara es fan moltes coses, però aquest teu no.
1: La majoria està fet, molta gent treballa amb la intel·ligència artificial, que és molt fàcil, i no costa res, perquè ja és simplement programar-ho i t'ho fa tot, la màquina t'ho fa tot. A veure, el que jo crec que l'Ajuntament no volia, precisament, m'ho van demanar a mi, i podien haver demanat a altres artistes que hi ha aquí a Molins de Rei, que no fos fet així amb intel·ligència artificial, ni aquestes coses que es baixen per internet i que ho copien, i això és massa fàcil, saps què vull dir? Volien que fos una cosa feta a mà, i ho van dir a mi, i tot això està fet a mà.
0: Fet a mà en una setmana, eh? I en tot... Veus allò dels troncs? No m'hi havia fixat.
1: Sí.
0: Amb els timbalers... Sí. Amb tot el demés, sí. Ara, amb el foc que crema el diable, no. Es veu que m'hauria d'haver posat ulleres, però sí.
1: Bueno, vas allà, jo veuràs. Si vas aquí al carrer Sant Miquel, a l'entrada del carrer Sant Miquel, a la mà esquerra, quan entres de dalt a la mà esquerra, posa el cap una mica en l'aire...
0: I el veus,
1: i veuràs, sí. Està fet amb rajoletes pintades... I veuràs, sí, que... aquest Sant Miquel, que és molt maco, és, té una cara, una expressió molt bonica, molt jove, molt juvenil.
0: Que no n'hi ha cap més, no, de capelleta com aquesta, Molins de Rei?
1: Qui el sàpiga,
0: no? Jo tampoc. Sembla que no. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, no sé si hi havia la clínica...
1: Ah, podria ser,
0: però
1: sí.
0: No,
1: però
0: sé
1: no
0: si
1: hi ha
0: és...
1: gaire més, eh? No.
0: No. Aquest està molt bé.
1: I aquest fa molts anys que hi és, eh? Fa molts i molts anys.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, quan vam començar la festa dels Miquels i així, ja hi era.
0: Jo hi anava a comprar pegadolces a Cap a Xardó, ja hi era.
1: Exacte.
0: I encara fa la mateixa cara i nosaltres no.
1: Sí.
0: Però, bueno,
1: sí.
0: Bé, deixem-ho córrer.
1: Sí.
0: Escolta'm, una setmana per fer-ho. Aquí a la ràdio has vingut a fer algun programa actualment o temps enrere a participar en algun programa?
1: Jo aquí a la ràdio fa molts anys que participo. I he participat. En època de l'Armengol,
0: sí,
1: jo cada setmana feia una crònica, llegia una crònica un dia a la setmana durant, o sigui, pots fer-ho potser 7 o 8 o 10 anys. Cada un dia a la setmana feia una crònica al matí, abans, a primera hora del matí, i ho llegia, una petita crònica que durava, no sé, 10 minuts, un quart d'hora, no? Això durant 7 o 8 anys ho vaig fer dues vegades. Una, i quan hi havia, era el Miquel Armengol, i una altra vegada també vaig fer-ho un programa quan presentava la Sílvia Artés.
0: Ah, sí, sí, sí. Això no fa tant.
1: Doncs,
0: en fi, no sí, tant.
1: 10 o 12 o... Sí,
0: parlem de 12 anys i a mi em sembla que fa poc. Sí. Perquè mira, l'11 de setembre de les Torres en fa 25.
1: Exacte.
0: A mi no ho sembla,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, no ho sembla, sí, sí. Els anys passen volant, noi.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: I per això dic que jo vaig col·laborar aquí i després, bueno, ara col·laboro amb la tertúlia dels Miquels que fem el divendres.
0: Sí.
1: El divendres del matí, al programa de Bon Dia, Bona Hora, venim els Miquels. Som sis Miquels, cinc o sis Miquels, que venim sempre.
0: Quins
1: cada
0: són,
1: divendres.
0: Miquel què? A veure, que saps els cognoms?
1: Bueno, sí, has de mirar el Vallès, el Díaz, el Païssa, que sóc jo, després hi ha el Vinyes, el Casas,
0: sí,
1: i el Canut.
0: Ah, Carpentier. Sí, sí, sí, sí.
1: Carpentier.
0: Jo cas Carpentier, no? I els altres també, que els hi podia trobar el segon cognom, eh?
1: Sí.
0: Però no
1: sí,
0: entrem
1: sí,
0: amb això, per allò que diuen de la... que no es poden donar nom, no sé, té un...
1: No, per la...
0: Allò que, com sí, es diu?
1: Tu vols dir això de les dades, no?
0: Les dades, que per preservar les dades...
1: Sí, sí, sí,
0: i
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Sé què. Escolta, hem parlat dels matussers. Hi ha una cançó que em parla una mica, un trosset, de quan arriba la Mare de Déu de la Candelera aquí a Molins de Rei fa 16 anys, els matussers li van aixecar un castell, que va sortir amb una foto a La Vanguardia, que la vaig enviar jo, però la van publicar, que es veu els castellers i la Mare de Déu es veu d'esquena i parla dels matussers.

0: Li vam fer un bon rebament, eh? La sí. Mare de Déu. Tu havies sí, sí. participat amb els matussers?
1: No, no, jo no he sigut mai matusser.
0: Ah, no? I de camallaire, tampoc?
1: No.
0: No, no sé per què, a mi em ballava no, cap no, per si. No. Em volies dir alguna cosa que em miraves aquí del...
1: No, ja no me'n recordo, no.
0: Bé, jo et preguntava abans de la Torre Valeri, que jo no sabia que havies treballat a la Torre Valeri.
1: Sí, jo vaig començar a treballar a la Torre Valeri, d'aprenent, vaig fer l'aprenentatge de mecànic.
0: L'encarregat qui era, el Colomina? No, no te recordes, no, calla, calla, perquè era veí meu, calla.
1: És que... una cosa eren els encarregats que treballaven els telers,
0: ah, sí.
1: però jo treballava a la manyeria.
0: Ah, sí, sí, com la de Can Malvei.
1: Exacte, llavors jo era mecànic i, bueno, per aprenent, vam estar junt amb el Franquet, te'n recordaràs del Franquet?
0: Dels dos Franquets...
1: El més gran.
0: El més gran, sí.
1: El Josep
0: sí.
1: Franquet.
0: Sí, el petit era Pere, no?
1: Pere.
0: Sí, el gran, sí, el que me'n recordo, sí, que no tenia mai fred.
1: No tenia mai fred, sempre anava remengat.
0: El mes de gener remengat i amb samarreta, per allà aquells camps on, sí, on és sí, ara la granja.
1: Sí, sí, sí, ja. Doncs ell i jo vam començar pràcticament junts. Bueno, vam estar 4 anys, jo vaig estar 4 anys, ells van continuar, eh? Però jo vaig 4 anys, vaig anar a estudiar també a l'escola industrial, tècnica, teoria tèxtil, i després vaig anar a muntar maquinària tèxtil per tot Catalunya, per tot Espanya. Vaig treballar primer amb una companyia hispano-francesa de Milus, de l'Alsàcia, vaig estar un parell d'anys. Després em van fitxar una companyia alemanya. Vaig estar durant 6 mesos a Alemanya aprenent aquelles màquines i després les vam muntar per tota Espanya. I bé, amb aquests alemanys vaig continuar durant moltíssims anys, molts anys, fent de muntador i tècnic. Tècnic després com a supervisor, no? Perquè... Aquesta empresa alemanya, tenia molts muntadors que estaven repartits per tot el món, perquè venien màquines per tot arreu del món, no? I llavors jo treballava aquí a Espanya i havíem de fer un report amb alemany, perquè només l'únic estranger que hi havia aquella empresa era jo. I jo feia els reports amb alemany, escrits, molt malament, perquè segurament que hi havia moltes faltes d'ortografia, però cada apartat jo hi feia un dibuix. O sigui, jo dibuixava la peça que estava malament o el que s'havia trencat, ho dibuixava. Així, d'aquesta manera, era més fàcil d'entendre.
0: Ah, ja.
1: Tots aquests ràpors, sí. Tots aquests ràpors que enviàvem tots els muntadors de tot arreu del món, un de Xina, l'altre de l'Índia, l'altre dels Estats Units, l'altre... i aquí jo, d'Espanya, jo li enviava a Alemanya, es van donar compte que ho llegia sempre el propietari de l'empresa, l'amo de l'empresa, els llegia tots. Mm. I li va fer gràcia els meus
0: escrits
1: i els meus reports que feia jo. I ens trobàvem un cop a l'any, abans de Nadal, una setmana abans de Nadal, anàvem tots, de tot arreu del món ens trobàvem, tots els alemanys i jo, i l'amo, aquell senyor, un dia ens va dir, aquest, a partir d'avui, aquest Miquel, que a mi em deia Miguel, en Miguel serà el vostre encarregat.
0: En Miguel, esclar, tal com ho llegeixen.
1: Sí, sí. I llavors vam ser tres, hi ha dos alemanys i jo, que ens en cuidàvem de supervisar tots els muntatges.
0: Així tiraves temporades llargues a fora de casa.
1: Sí. Bueno, jo normalment ho feia aquí a Espanya, marxava el dilluns i tornava el divendres. No. I altres vegades marxava el dimarts. Vull dir que jo era tan lliure com un ocell
0: podies
1: que
0: fer-ho.
1: Podia marxar com volia i anava a treballar com volia i tornava a casa com volia. Saps?
0: Als Estats Units també, crec.
1: Sí, llavors, als Estats Units jo vaig veure l'oportunitat de vendre un tipus de màquines d'aquí, d'un de Sabadell, i vam fer un open house, una presentació de la màquina aquella, amb un representant d'allà, als Estats Units, i vam començar a vendre màquines, i sí. I llavors allà jo hi anava els primers 2 anys, vaig estar-hi durant 6 o 7 anys, anant-hi bastant sovint. Els 2 primers anys, un cop cada mes hi anava. Hi anava 15 dies allà i 15 dies aquí. Vam fer tot el que era la costa est dels Estats Units, Canadà, i nord dels Estats Units, i Canadà també. Vam vendre a Canadà.
0: Va fer, i llavors tornaves tot i això. I tornaves aquí i, anava, i tot aquest temps ja... Ai, no, no hem parlat dels teus fills, que en conec que filla i el gendre i algun net amb els dibuixos que tu has fet. Parla'm una mica, que estarà contenta la...
1: La Joana.
0: La Joana, ja saps bueno, què volia dir, no?
1: Sí. Jo tinc... tenim tres fills. La Susana, que és la més gran, la que està casada amb el Fred Casaín. Potser els coneixes, el Casaín.
0: El que anava a la piscina, al gimnàs. Sembla sí, que sí, sí.
1: L'Anna, que viu a Barcelona, aquests viu a Barcelona, i el Miquel, que viu a Barcelona. Són els meus fills. Aquests viuen a Barcelona, estan, ja fa molts anys que viuen allà, estan establerts a Barcelona, són barcelonins.
0: I nens nets grans?
1: Llavors tinc cinc nets. Tenim cinc nets. Són quatre nois i una nena.
0: I gran, els més grans?
1: El més gran ja té 30...
0: Ui, ja tens un net de 30 gran, anys. Home, però si fa 4 dies sí, els teníem nosaltres.
1: Quants anys penses que tinc jo?
0: No, ja ho sé, perquè és l'any que vas néixer. Ah! Ja ho sé, ja. Hi ha un net de 30 anys, fa mitja por, dir això.
1: Sí, 30. Sí. Home, 30, jo això del... El que és les dates, no me'n recordo.
0: Què va néixer, el 82? No, no pot
1: sé,
0: ser.
1: No sé.
0: O sigui, llavors no, el tindria 40.
1: No. L'any que va néixer no ho sé, però té, quasi que té 31, 32 anys.
0: I el més petit?
1: La nena, la Mariona, té 20 anys, 21 anys.
0: I és la més jove, aquesta? Sí. I algun bessonet, poder?
1: No.
0: Ah, va, amb aquestes edats que em
1: no,
0: dius...
1: No, perquè són tots nois i no tenen fills.
0: Ah, ja, ja.
1: Ah. Quatre, són dos de la Susana i dos de l'Anna.
0: I aquest serà més gran.
1: Sí, són de 30 fins a 24, sí. 25. I...
0: El meu germà és de l'any 40 i ara aviat vindrà el segon besnet.
1: Ah,
0: sí, sí.
1: El teu germà és més gran que tu.
0: Sí. Sí, el Joan va néixer l'any 40 i el 48, sí. A veure si aquesta cançó que parlava de Franco l'escoltem una mica, que ja acabem el programa. Allò que t'he dit de que ens feia hablar en castellà, no?
1: Sí.

0: Molt bé, gràcies. Sí, amb aquesta n'hi pensava, mira si toca temps que vam conèixer. Sí. Aquesta cançó em va passar com a tu. Me la van encarregar, me la va encarregar un home que també estimava molt Molins de Rei, el Reventor Escartró, sí. El Josep. Ell era un home molt obert, un home que organitzava moltes coses, que no sabia estar quiet, que li agradava molt... I tenia un grup de gent que ells deia caganers i caganeres, com es deien els nens de la postguerra, no? I fes una cançó que toqui aquest tema d'aquí a les escoles nacionals. I és aquesta. I com que jo també, més tard, però també ho vaig viure, sí. Bé, doncs, estem aquí acabant el programa. Digue'm aquesta festa major, què penses fer, Miquel, a gaudir d'aquest programa, d'aquest cartell?
1: Tenim molta feina. Els Miquels tenim, saps tu, que som protagonistes aquí a la festa major i tenim molta feina.
0: A veure, recordem.
1: Primer, la crida, divendres.
0: A 2:15.
1: A 2:15 hi ha el xupinazo que dona sortida a l'entrada.
0: I ho serà aquest cardiòleg.
1: I aquest xicot, que es diu Miquel Sabalsa, que és el que encendrà el coet. I estarem tots a 9:15, estem tota la colla de Miquels al carrer Sant Miquel. Vindrà l'alcalde amb els grallers a buscar-nos. Anirem cap a l'Ajuntament i allà encendrem el foc, el coet, i començarem a totes aquestes entitats que hem parlat aquí, de Cuc, Gegants, Castells...
0: I el Camell també sortirà una
1: camell,
0: mica.
1: I el Camell...
0: I també s'aixecarà el cap.
1: Tots, exacte, tots allà. Foc i gresca i música a tota pastilla. Això serà aquí el divendres.
0: A 2:15. Fixeu-vos que ell ho diu bé. Re de les 8:30. 9:15.
1: Exacte.
0: Jo que intentaré la federació a 8:15, però si voleu venir a 7:30 no m'enfadaré, eh? Escolta, i els Miquels, recordem, els Miquels és el dia de Sant Miquel,
1: el
0: no?
1: El dia de Sant Miquel.
0: Que cau amb...
1: El dia 29.
0: Dimarts. Dimarts. El dimarts.
1: 29, sí.
0: És clar, el dimarts, el dia que fem programa, falta una setmana o dues? No, dues. Perquè ara no ho sé, dues setmanes falta. Em sembla que haurem de fer un programa especial, que ara m'ho penso jo, que és un dia de festa. Molt bé, això, els Miquels, a quina hora que podem anar allà?
1: La festa dels Miquels és a 1:00.
0: A 1:00.
1: El dia de Sant Miquel, a 1:00, fem la festa, que donem un premi al Miquel més petit de l'any, que tenim, ja en tenim un.
0: Ah, sí?
1: Hi ha hagut un nen que ha nascut durant aquest any, i ja li donarem pergamins, i donem una banda, i un xumet, algunes coses.
0: I el més gran es pot saber?
1: I el més gran encara no el sé ni jo. No el sap ningú.
0: Però és com un secret.
1: No, és un secret. El dissabte d'aquesta setmana ens reunim. S'ha acabat. Ens reunim i triarem un Miquel d'any.
0: Per la 1:00 del migdia del dia 29, dimarts vinent.
1: Sí, senyor.
0: Bona festa major.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el pla d'inversions FandaENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
2: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Julio Luis Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament està preparant l'inici d'obres al carrer Miquel Tor i per això convoca el veïnatge de la zona del carrer a una reunió informativa amb els responsables municipals per explicar doncs, el començament d'aquestes obres de remodelació del carrer Miquel Tor. La convocatòria de trobada és per aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. També dimecres, des del CEPA, Depane i Ecologistes de Catalunya organitzen una xerrada per parlar de la defensa del riu Llobregat i del seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Doncs es farà una conferència a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a la FEDE per parlar del delta del Llobregat, de la part jurídica, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei, i també es parlarà de la mobilització, la manifestació que hi haurà a Barcelona aquest proper diumenge contra en contra de l'ampliació de l'aeroport. El dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I també dimecres ara Molins convoca un acte obert a totes les persones que vulguin anar a parlar de Molins de Rei, crida per un Molins millor. Expliquen, és una trobada que faran aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala gòtica del Palau de Requesens. I aquest diumenge arriba la 47a cursa popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. A la primera sortida a 8:45 del matí fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts des de la plaça des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. Avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la pàgina web molinsderrei.site, la pàgina web cursasantmiquel.cat. En concret, es tanca la inscripció a les 3 a la web dels recorreguts de la cursa de 10 quilòmetres, la cursa de relleus, la de 3,5 i la de 1 quilòmetre i mig. En canvi, la cursa familiar d'un quilòmetre tanca el dijous a les 3 de la tarda. La recollida de dorsals es podrà fer el divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del molí, i també en aquest espai podreu fer inscripcions. Això sí, tindreu dorsal, però sense entrar dins de la classificació. De moment, ahir hi havia ja 1.625 persones inscrites, la majoria, més de 750 a la cursa familiar d'un quilòmetre, i la resta es reparteixen en els diferents recorreguts. Recordeu, avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la web cursasantmiquel.cat per aquesta cursa que es durà a terme el diumenge. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi i Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
7: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
8: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
7: A la nostra edat estem fets hostequis.
9: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa a l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte el Cineclub comença la temporada amb una nova proposta cinematogràfica. La pel·lícula Los Músicos és un film francès, una comèdia dramàtica del 2025, que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central de la pel·lícula. El dissabte a les 8 del vespre, al Teatre de la Penny, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, i si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. I l'aula d'extensió universitària, que també comença la temporada amb una conferència inaugural del curs 26-27 amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, que parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència es fa el dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Penny i és entrada lliure per tothom, activitat oberta a tothom que vulguin escoltar el president del Parlament. I el SEM, que fa una nova proposta per diumenge, en aquest cas, la secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva, un recorregut suau de 6 quilòmetres per l'entorn natural d'aquesta zona. Les inscripcions, com sempre, al local del SEM, l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 6:45 a 9:15. I també, per altra banda, l'Altabaix, que farà el concert de festa major, concert especial aquest diumenge a l'aire lliure al pati de Can Ametller i amb entrada gratuïta, en aquest cas amb La Rauxa, que és un projecte musical de nou músics que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Doncs diumenge al pati de Can Ametller a les 7 de la tarda, concert de d'Altabaix de festa major. També, per acabar, recordem que està oberta la matrícula dels cursos de català per adults aquesta setmana. Avui encara matrícula per l'antic alumnat i a partir de demà, dimecres, dijous i divendres, matrícula per el nou alumnat. Dilluns que ve es fa la matrícula en exclusiva pel curs de C2. Podeu matricular-vos al web cpnl.cat o presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, l'horari de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, menys el divendres, i dilluns que ve, com dèiem, amb el mateix horari, però només per al C2. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar català, nivells previs al nivell bàsic i elemental, i també de gramàtica escrita. Cursos de català que comencen el 28 de setembre. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la farmàcia del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.siat. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Bueno, pues també encertem una nova secció al programa de sintonies, no? Hoy tenemos otra sintonía, ¿no? Y una sintonía que viene a caso de parte del Xavier i Sant, ¿no? La tens preparada, no, Xavi?
1: Sí, em fa gràcia perquè és sincronia, però queda molt bé sintonia, no? Perquè una sincronia no deixa de ser unes paraules amb una mica de música, no? Per tant, m'agrada allò de sintonies, no?
0: Sintonia i sincronia, eh? Pues vinga, música i cap allà, va.
1: Bueno, jo l'únic que intentaré és un experiment, i els experiments a vegades surten, a vegades no surten, però jo ho intento, parlar de certes sincronies o senyals vinculades al que estem vivint aquí, no? Si estiguéssim a l'època de l'1-2-3 diríamos por 25 pesetas, casualidades que t'hayas visto, Xavi, però por 25 pesetas avui en dia no et donen res, o sigui que... Vai, i a veure què surt, i si no, pues ho parem. Vinga. Resulta que l'altre dia pues, estàvem parlant d'un llibre que es diu Noves Evidències de Dios, i aleshores l'Enric va agafar una pàgina, i aquesta pàgina està... L'Enric va dir una cosa que està molt bé, que quan necessita alguna cosa ho troba en els llibres, amb les paraules. En el llibre ell va trobar l'octava casualitat. Jo em vaig fixar la pàgina que l'Enric va obrir. Quan vaig arribar a casa, al passapalabra parlaven de la paraula 80. Ell ha dit que té 80 alumnes. D'acord? Aleshores, l'alumne que tenia... Sí, ara agafaré carrerilla i tal, i procuraré ser breu, que si no estarem aquí fins a les 7, no? Va venir l'altre dia Ana Dávila. En el moment que jo vaig engegar la tele, parlaven, i el que estava allà comentava Xavier Dávila. Un dels nombres que jo veig molt sovint és el 27. Vaig agafar un llibre en un lloc on vaig anar, i a la pàgina 27 estava escrit el nom d'Anna. Vale. Un company escriptor que és de Perú, hem tingut abans aquí una persona de Perú, em va parlar d'un amic seu, Hare Krishna. Feia molt temps que no sentia la paraula Hare Krishna. Aleshores resulta que el dia que aquesta setmana vam estar a punt de tenir aquí una persona Hare Krishna, se'm parla Hare Krishna. Jo sempre dic, són guions que donen l'univers i que jo escolto, que rebo, per un món millor. I ja està. Què més? 270. Jo un dia veig molt el 27, perquè el 27 és el reflexe del 72, vaig a una cursa ciclista i guanya una noia amb el nombre 270. Però que després apareix a la tele, i ho podeu buscar a internet, 270 ferits a Xipre. Llavors, què més? Un altre dia una dona va portar un rellotge, i aquest rellotge, va portar un relat sobre el Louvre. Dies més tard, resulta, el diumenge següent, que havien robat el Louvre, ja que avui estem amb artistes. Què passa? Que jo podria seguir ara i més, i més, i més, i més, però fem una cosa més senzilla, ¿vale?, per rematar-ho, perquè per això estan els llibres, per això estan els quadres, i crec que... O sigui, jo tinc aquí fins a 30 casualitats d'aquestes, però en dic una de molt breu, que ens afecta, ¿vale?, Enric. O sigui, el 27, el 72, el 79 són nombres molt habituals. Jo, com a professor, 79 és el nombre atòmic de l'or, de l'àuric. Si el 72 i el 27 són una imatge, seria molt bonic que els trobéssim junts. L'església on està l'Enric està al carrer Cars número 27. Jo crec que fins aquí està prou bé.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, té una bona part. El psiquiatre m'està buscant fa temps, però encara no m'ha trobat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinar el nucli urbà d'Andaní, a Galfarràs, on viuen unes 240 persones per un incendi forestal pròxim al torrent Regal de Viuda. La mesura afecta també algunes granges properes a la carretera N230, tallada en sentit Pont de Suert. El foc s'ha declarat cap a les 4 de la tarda, 35 dotacions als bombers, 7 de les quals aèries treballen en un dispositiu d'extinció. El CAP evoluciona cap a la Serra de Guilleries cap a camps de conreu propers a la N230. Es prioritza el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent. Protecció Civil ha enviat un SLR als mòbils de la zona. I el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
2: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: Precisament avui hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de més de 5.933.000 passatgers, un 4,6% més que l'any passat. En els primers 8 mesos del 2026 la xifra ha estat a 40 milions de passatgers, també un 4,6% més. I la prohibició del burca a Lleida no supera el tràmit a la comissió, però el PSC la portarà igualment al ple de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma. A més, asseguren que l'ordenança de civisme està contrastada tècnica i jurídicament per experts i advocats de la paeria. I la sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat la seva tercera temporada del teatre professional, que s'allegarà de setembre a juny amb el lema El Teatre del Poble. Enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions, 10 espectacles de temàtica social, apostant pels espectacles de proximitat. La programació arrenca precisament el 19, aquest dissabte, amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic dirigit per Agustí Franc i Irina Robles, de la companyia teatral La Fanga Escènica.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament està preparant l'inici d'obres al carrer Miquel Tort i per això convoca el veïnatge de la zona del carrer a una reunió informativa amb els responsables municipals per explicar doncs, el començament d'aquestes obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La convocatòria de trobada és per aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. També dimecres, des del CEPA, Depane i Ecologistes de Catalunya organitzen una xerrada per parlar de la defensa del riu Llobregat i del seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Doncs es farà una conferència a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a la FEDE per parlar del delta del Llobregat, de la part jurídica, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i els espais naturals de Molins de Rei, i també es parlarà de la mobilització, la manifestació que hi haurà a Barcelona aquest proper diumenge en contra de l'ampliació de l'aeroport. El dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I també dimecres, ara Molins convoca un acte obert a totes les persones que vulguin anar a parlar de Molins de Rei. Crida per un Molins millor, expliquen, és una trobada que faran aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I aquest diumenge arriba la 47a Cursa Popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. La primera sortida a 8:45 del matí, fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts des de la plaça des del Passeig del Terraplè, davant de la plaça de la Llibertat. Avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la pàgina web molinsderrei.site, la pàgina web cursasantmiquel.cat. En concret, es tanca la inscripció a les 3 a la web dels recorreguts de la cursa de 10 quilòmetres, la cursa de relleus, la de 3,5 i la de 1,5 km. En canvi, la cursa familiar d'un quilòmetre tanca el dijous a les 3 de la tarda. La recollida de dorsals es podrà fer el divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del molí, i també en aquest espai podreu fer inscripcions. Això sí, tindreu dorsal, però sense entrar dins de la classificació. De moment, ahir hi havia ja 1.625 persones inscrites, la majoria, més de 750 a la cursa familiar d'un quilòmetre, i la resta es reparteixen en els diferents recorreguts. Recordeu, avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la web cursasantmiquel.cat per aquesta cursa que es durà a terme el diumenge. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: L'astrologia és un llenguatge. Si la coneixes, el cel et parlarà.
1: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Molt bona tarda, Marta.
1: Nena, 9 anys.
0: El dimarts que comencem novena temporada. Això és molt fort, eh?
1: Home, 9 anys? Bueno, tu i jo ja fa més que ens aguantem, però els pobres d'aquí de la ràdio de Molins...
0: Són 9, eh? Bueno, 8 i 1.
1: Són atrevits, eh? Que ens aguanten. I avui tenim a l'Eli amb nosaltres.
0: Això mateix.
1: Més, ella està des del principi.
0: Sí. I s'ha patit sempre.
1: I mireu com són els de la ràdio, que ens han vingut a rebre el Foment, que nosaltres estem sempre fent la prèvia al Foment.
0: I han vingut el nostre director.
1: Això perquè mateix. Com que últimament ens troba a faltar...
0: Sí. És que clar, són molts dies sense nosaltres, si no estan acostumats. Nosaltres tampoc, eh?
1: Bueno, escolta, hem de donar gràcies per estar
0: tant,
1: aquí, Ràdio Molins de Rei, l'Ajuntament, totes les instal·lacions, tots l'equip que aquí tenim i tots els convidats, que
0: si no tinguéssim
1: convidats malament aniríem. Així, ara parlarem amb el primer, que és repetidor, però bueno, havíem de començar la temporada amb ell. Abans hi deia, dic, és que clar, havíem de començar-la amb ell i l'havíem d'acabar amb ell.
0: Sí, perquè la temporada passada no...
1: No, i a més passen coses. Durant la temporada passen coses.
0: Passen moltes coses, sí.
1: I la temporada passada la vam començar amb un expert, amb el Rodolfo McCartney,
0: Besito
1: Rodolfo, perquè vam dir que era un luxe poder fer el programa aquest que fem i amb tota la llibertat que ens deixen. I avui, doncs, amb el convidat d'avui, hem de veure una mica com anirà el futur, no? Perquè ja ens fem grans, 9 anys.
0: No ens agrada a ningú, però ens fem...
1: És l'últim any que tenim un número. L'any que ve ja en tindrem dos. Bueno, sí, si no, no s'echen.
0: Una dècada, l'any que ve serà per tot la...
1: I avui, doncs, hem dit, escolta, mira, avui és Santa Lola. Dolors. És el diminutiu. Avui és
0: ja ho sé que és el diminutiu,
1: Nuestra Señora de los Dolores.
0: Viernes de Dolores és en Semana Santa.
1: Doncs avui és Nuestra Señora de los Dolores. Que sàpigues.
0: Tota la vida ho he celebrat el divendres de Dolores.
1: Això ho posava... Però
0: que s'hacen roscos.
1: Que, bueno, a mi m'encanten els roscos. Però, a veure, és Sant Alpino.
0: Com els colors.
1: No, és veritat. Pues avui és Sant Alpino. És el dia... És el Sant Nicetas Gordo. Godó. Nicetas Godó. Apro de Tul.
0: No inventis, eh?
1: No.
0: Aquest any que t'has proposat inventar.
1: No.
0: Molt bé,
1: és
0: Marta,
1: així.
0: És una altra secció del programa.
1: A veure una cosa. Algú coneix un apro de Tul?
2: No.
1: Pues el felicitem. Perquè ningú el felicitarà.
0: Home, algú hi ha.
1: I segur que hi haurà algú, perquè hi ha un sant.
0: Avui
1: en dia cada vegada posen sants noms més raros, pues, o Nicetas.
0: Amb la superia.
1: Nicetas Godó.
0: Ho mirem.
1: Me llamo Nicetas Godó.
0: Vinga.
1: Pérez Rodríguez.
0: De l'Olmo.
1: Clar, escolta, a veure, les Dolors segur que les han felicitat, però aquests no. I n'hi ha més de raros, però he pensat, bueno, ja no te passes, perquè a veure si serà el primer dia del programa de la novena i ja s'acaba. Llavors tampoc no estaria bé. Tal dia com avui, que per això avui, bueno, hem de felicitar la Letícia Ortiz.
0: Home, i el Toni, que també, tal dia com avui va néixer...
1: Ostres, és
0: el mateix dia que la Letícia Ortiz.
1: Bueno,
0: la
1: Letícia Ortiz,
0: el mateix dia... No penso que no.
1: La Leti fa avui 54.
0: Ai,
1: o 56.
0: També, no crec que no 50. Són el mateix any. Ahir el meu nebot va fer 18, estem de celebracions, i avui el Toni fa 54.
1: Pues,
0: i la Letícia. Ja,
1: pues, felicitats a tots.
0: Tots.
1: Avui és el dia... ha vingut avui el convidat que tenim, perquè, clar, hem de parlar amb ell, perquè avui és el Dia Internacional de la Democràcia. Bueno, vamos a ver com va, perquè el tema és la cosa caliente. I després també, tal dia com avui, del 2008, va entrar en quebra el banc de Lehman Brothers, que aquí va ser la gran crisi del 2008.
0: I
1: clar, a veure, avui havíem de tenir nosaltres el Luis Albertos. Bona tarda, Luis.
0: Bona tarda.
1: Luisito para los amigos.
0: Exactamente.
1: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Home, ens trobo a faltar també com el director, eh?
1: Sí, segur. Home, clar. Segur. És que, clar, perquè el Lluís, per començar, és amic.
0: I tant.
1: Sí,
0: i després és astròleg.
1: I després és astròleg.
2: Sí.
1: I llavors hem dit, escolta, ja fa uns quants anys, també vas començar tu la temporada i vam dir que ens va fer la predicció de la temporada, la carta, i ara aquest any doncs hem de tornar una mica. I vull que ens expliquis una mica tot el tema de què és, perquè moltes vegades es sent a parlar, i sobretot ara, perquè penso que és molt interessant, el tema d'inicis. Mira, jo treballo en un lloc que avui hi ha hagut moltes hi ha hagut moltes incorporacions i molts despidos, perquè clar, comença com
0: un cicle, no?
1: Un cicle, sí. Ja comença, diguem-ne, ara al setembre, i hi ha un altre cicle que comença a cap d'any.
0: Sí, perquè diuen a l'1 de gener, no? Però jo penso que no és més començament, no? Quan acaba l'estiu, comença com aquest curs, no? Està com més marcat que no tant l'1 de gener, no?
1: Sí, però a mi m'ha fet gràcia saber que hi ha hagut tantes incorporacions i també gent, doncs, que ja no...
0: S'acomiada.
1: No continua, i dius, ostres... Perquè moltes vegades, de vegades, els contractes doncs estan com associats amb un any, no?
0: Sí.
1: Trabajo un any entero, o treballo... Pues,
0: un curs escolar.
1: Sí. Llavors, clar, pues, penso que és important tenir-te aquí i que ens expliques una mica, perquè, clar, ara se sent doncs, la carta astral, la carta natal, revolució solar...
0: Mercurio retrogrado.
1: Està retrogrado, no, ara?
0: Retrogado.
1: Bueno, jo és que em faig un lío, que... Jo quan un dia no me salen bien les coses, sempre penso o el Mercurio o algo s'estrellau por ahí.
2: O algo.
1: I
0: a la saca de Mercurio todo.
1: Bueno, escolta, val a dir que, escolta, la carta, quan jo me'n recordo que tu estaves estudiant astrologia, sí, sempre ho he trobat, a part de fascinant, molt complicat.
0: Sí, és molt
1: difícil.
2: Bueno.
0: S'han de tenir en compte moltes coses. No?
2: Hi ha molta... Sí, hi ha molta... Hi ha molta informació continguda en una carta natal. Aleshores, al final és un llenguatge. Tu pots parlar una mica un llenguatge, pots defensar-te, després pots afegir més vocabulari, pots tenir més soltura quan parles, i sempre pensaràs que pots aprendre una mica més, i pot ser dubtis també de que no ho domines encara prou. Doncs l'astrologia és un llenguatge també. Lo interessant de la carta natal és que quan fem una sessió no aspirem a comprendre la totalitat de la informació que hi ha continguda, sinó el que fem és prendre l'essència, el més important, i sobretot referit al moment de la persona que m'està preguntant en la consulta. Aleshores, d'aquesta manera, en un temps reduït, doncs podem anar a lo que és important, a lo que és... I que li pot ser útil a la persona. Aleshores, tu quan estaves ara parlant d'astrologia has esmentat moltes coses.
1: Bueno, ja, i tant.
2: Estaríem aquí programes i programes parlant de tot, vale? I bueno, sí, és veritat que fa uns anys jo vaig fer la carta natal o la carta astral.
1: Sí, la
2: són sinònims, vale? Això ho has preguntat en algun moment. Bueno, és el mateix.
1: O sigui, la carta astral i la carta natal és el mateix.
2: Sí, és sinònim. I consisteix, si hi ha alguna persona que ens escolta que pot ser encara de dubtes, vale? Consisteix en fer una espècie de mapa, que al final la carta natal doncs, té una forma circular, hi ha els planetes, els signes, i unes línies. Doncs consisteix en dibuixar un mapa de com estan distribuïts els planetes, el Sol, la Lluna, en el moment en el que tu has nascut. Des del punt geogràfic de la Terra on ets quan neixes. Sí?
1: Clar.
2: I també tu has esmentat una cosa, almenys jo ho entès així, vale? I aprofito també per dir-lo.
1: No, tu ho has d'aclarir.
2: Podem fer una carta natal de qualsevol event. O sigui, quan un programa comença, quan un negoci comença, si el dia que igual formalitzes alguna relació... o el dia que marxes de viatge, ¿vale? Si tens una mascota, tot es pot ser una carta natal. Sí? El que passa és que, clar, s'ha d'interpretar d'una manera, tenint en compte que de lo que estem parlant. Si és un negoci o és una persona, doncs hi ha diferents atributs que haurem d'estudiar. Uh-huh. Sí? I el que he portat avui... quan m'heu convidat, doncs he dit, pues, vaya a preparar algo, ¿no? A ver qué preparo. I el que he fet ha sigut la revolució solar. La revolució solar.
1: Què és la revolució solar?
2: Que també has parlat d'ella. Si tu tens una carta natal, que el que fem és, hem dit fa un moment, doncs un esquema, un dibuixet de com estaven els astres quan tu neixes fa 25, 30 anys, no?
1: Sí, no més, bé? no més.
2: Per ahir, no? I aquesta carta t'acompanya tota la teva vida. I parla del teu potencial, sí?
1: Que després el puc explotar o no.
2: Exacte. Tu tens un potencial, tu vens a veure'm, i jo el que t'explicaré és quin és el potencial que jo veig que la carta diu de tu. Sí? I et preguntaré si tu ets conscient de que ho tens, si tu ho estàs aprofitant, si tu tens alguna... I al mateix temps, també, si tens alguna...
1: inquietud.
2: M'anava a dir una altra paraula. Si tens algun patró, vale? que et fa nosa, o que et molesta, o que t'agobia molt, vale?
1: Sí.
2: Que realment t'agradaria fer alguna cosa amb ell. Vale? Al final això és coaching, o és sí, psicologia. Sí, sí, sí. Vale?
1: Bueno,
2: per
1: clar.
2: Això es diu astrologia psicològica. Perquè serveix per fer una... És com un termòmetre de a veure com estàs la temperatura, d'acord? ¿Vale? I a partir d'aquí, què és el que podem fer? O sigui, no és una cosa estàtica, dir, és que jo soy así i ja no puedo cambiar. No, aquest no és el fin, d'acord? ¿Vale? Això és la carta natal.
1: Sí, sí.
2: La carta natal, per tant, és
0: super... Et dona com una foto, no?
2: Una foto, és una foto que tu vas canviant durant la teva vida, pot ser que vinguis a consulta, hoy estoy más feliz, hoy estoy más en dudas, hoy estoy más nerviosa, ¿vale? Però la carta sempre és la mateixa i sempre parla del teu potencial, ¿vale? Sí? Després tenim, què és l'horòscopo? L'horòscopo d'esta setmana, los Aries, los Tauro, los Géminis...
1: No, però escolta, et volia comentar una cosa, i últimament, que això, saps allò de, le voy a preguntar cuando venga Luisito,
2: sí.
1: Perquè... cada vegada més sento libre per esta setmana,
2: claro.
1: Bueno, jo escolto libre perquè claro. Escuchas càncer,
2: ¿sabes? Sí, claro.
1: I diuen libre per esta setmana esto, però el loro, perquè en funció d'on te tinguis la lluna, la cosa canvia.
2: Claro, claro.
1: I dius, ah, amigo.
2: Claro. Al final, quan,

0: al TikTok, a l'Instagram o a la revista o al periòdic o el que sigui.
1: El superpop.
0: És ja no simplificar moltíssim. Simplificar moltíssim. Aleshores, quan tu simplifiques molt una cosa, ja no té la...
1: Queda molt. Generalitza molt.
0: No. Ja. Aleshores, el que sí que té sentit és, tal com estan ara els astres, mirem-los a la teva carta natal. On està Venus? On està la Lluna? On està el Sol? Estan a prop? S'estan mirant de lluny? Estan juntets? ¿Vale? Aquesta és la informació real i bona que l'astrologia psicològica té per poder treure profit a el que està passant al cel ara, sempre referit a la teva carta natal. Sí? I la revolució solar, per últim, i amb això gràcies
1: sí,
0: per...
1: Sí, perquè després ja entrarem a la cançó. Que després, sí. Després de la cançó introduirem un altre tema que és el que nos mola.
0: Rajar un poquito. Ahí vamos. Hay que rajar.
1: Bueno, és una mica la continuació de la conversa que teníem al moment.
0: Abans a la cafeteria, sí. La revolució solar és la carta natal d'aquest any, per tu. Tu tens una carta natal que t'acompanya tota la teva vida, mm-hmm. sí? Però cada vegada que és el teu aniversari comença un cicle que dura fins al següent cumple que tu fas, sí. Doncs la revolució solar és la carta natal que és vigent durant aquest any. I què té de diferent respecte a la carta natal original teva? Doncs que la revolució solar està només referida a quin ambient d'oportunitats tindràs durant els pròxims 12 mesos.
1: Ah, mira.
0: Referits a tu i, per tant, referits a la teva carta natal. O sigui, no podem mirar una revolució solar
1: sense
0: mirar la carta natal. No podem mirar la revolució solar igualment sense saber en què estàs, què et preocupa, quins somnis... O sigui, quina...
1: La projecció, no?
0: Sí, no? Sí, desitjos. Sempre la persona és el més important. La carta natal parla de la persona i la revolució solar parla del moment. Igual que l'horòscopo, els trànsits, que es diu, seria la paraula bona per dir-los, parlen també del moment de la persona. Sí? Per tant, és una informació que d'una banda és la carta natal i d'altra banda revolució solar i trànsits. Sí? Sí. I això val per a cada persona, val per un negoci, per un programa, val per tot.
1: Va, pues... Continuem, posem la cançó que vamos a dejar reposar perquè, clar, ara ve el bo. Avui, tal dia com avui, la Maria Botia, que és una de les cantants d'Ella Baila Sola, que, clar, va néixer el 72. O sigui, o és del team Lite, Letícia, o és del team Toni. Sí. Un d'aquests dos teams. Doncs així, escoltem Amores de Barra, que, clar, perquè tu també dius, hòstia, quiero encontrar el amor, vamos a ver... Según mi revolución solar y carta natal.
2: Sí. Si me tocan de barra o de casamiento.
1: O me toca.
0: O de terraza.
2: O de terraza.
1: Claro, escoltem-la.

0: Bueno, aquesta cançó, ostres, a mi em recorda a fa temps, eh? A casa i casa la superpop. No, no, és posterior.
1: No, no, tanto,
0: no, no tanto, però bueno. Però...
2: I Marta, que era la rubia o la morena?
0: No, no sé, no sé. O sea, a ver, perdona, vosotros tocáis la música más que yo, eh? Yo no... ¿Cómo, Pri? Pero a ver, Albertito, ¿cómo em preguntes a mi això? Si yo no sé ni si...
3: Si ella baila sola o con alguien.
0: O con alguien. Sí, és que jo home, no, a veure, no,
3: vale,
0: les tinc controlades.
3: Vale, con la broma, vale, con la broma.
0: Però, sí, però, a veure, que no soy entendida a res, ni, i tampoc bueno. No eren de les... No són dels meus gustos, elles dues, eh? Però, bueno, escolta,
3: cascú,
0: un besito des d'aquí, eh? Que ara hem felicitat, que et pots... Vull dir, a veure, està... està... A veure, una cosa.
3: A veure.
0: Si jo sempre encuentro l'amor en la barra, i pot ser un tardeo, com... Vull dir, amb el tema de relacions, com et pot donar una orientació? Ha de dir, bueno, és que
3: un patró.
0: Tu, sí, tu sempre repeteixes això?
2: Sí.
0: O...
2: sí, i tant que sí.
0: Sí, abans d'apuntar-te al Tinder, et
2: bueno,
0: té una
2: no,
0: carta.
2: No és exclusiu, o sigui, no és... Pots fer les dues coses a la vegada. No
3: és excluent.
0: No, no, però que si tu ja saps una mica per on vas, està bé.
2: Ah, però quantes vegades sabem el que volem i després fem el contrari?
3: Zero. Ah, no, totes. Totes.
2: Sí,
0: això és veritat.
2: Precisament.
0: Som unes pírules.
2: Aleshores, és un clàssic, és una pregunta molt clàssica que em fan en consulta.
0: Un moment, ve la gent perquè vol que l'encuentres en l'amor, segons la carta...
2: Entre altres coses, claro.
0: Ah, de veritat?
2: Claro.
0: Hombre, un momento. Claro. Luis és astrólogo, no mago. Mago no.
2: Bueno, pero soy también coach y aleshores...
3: Y es guapo.
0: Claro, sí, pero...
2: Esa Rocío guapa ahí.
0: Es que Rocío está cariñosa. No sé cómo tendrá la carta. Hoy está cariñosa.
2: La parte cáncer tiene que notarse.
0: Sí,
3: estoy trayendo la misma parte cáncer y deixan...
0: Pues yo la tendré que explorar porque me estás dejando mal, mal. Ma, a ver, avui hem vingut, hem saludat, y os saludo, hola, ¿qué tal? Y la Rocío patonets.
3: Home, es que me está todo listo de saludar a la Eli.
0: Sí, que sí, que tens raó, que tens raó. Lo que pasa que a mí se m'ha passat. Soc una mica esquerpa.
2: Doncs tornant a lo que has preguntat, sí, a la carta natal jo puc donar respostes de quina seria la meva parella ideal o com deuria ser, ¿vale? Evidentment jo no li diré si serà alta o baixa, jo no entro en això, però sí que entro en les tipologies d'energia que a través utilitzant els signes. O sigui, el zodíac té 12 signes, ¿vale? Començant per d'àries i acaben en peixos.
0: Sí.
2: Vale. Doncs aleshores, més o menys, tu ja saps que cada signe doncs, té unes
0: característiques,
2: uns atributs, no? Que sí, que són divertits, a vegades són per fer conya, també, no? Quin és el signe que més cosa, o sigui, que més palos recibe, penses tu?
0: Ostres, és que també et dic una cosa, jo no me'ls conec, o sigui, jo conec a una persona i això
3: venga,
0: sí,
3: jo sé, espérate,
2: i per què?
3: Noviembre.
2: Heu de dir, i per què?
3: Escorpio.
2: Escorpio, i què passa amb els escorpios?
3: Perquè són molt intensos.
2: I què passa? Això no és dolent, no?
3: Però la gent ho etiqueta.
2: Quina és la part dolenta de la intensitat?
0: Una cosa que Escorpio és Sara, no?
3: Sí, bueno.
0: Però per què? Però per què reciben pa?
3: Perquè són molt intensos, quan es fiquen a la part fosca, és com molta intensitat.
2: Eso es, eso es. Aleshores, cada signe té una part fosca, podem parlar d'aquesta manera. La part fosca de cada signe ens diu atributs que no ens agradarien, ¿vale? Però que, mira, ahí estan. I després, cada signe també té una zona de llum, una zona de vibració alta, que aquí tothom voldria doncs, aprofitar-ne i entenir-ne, no? Bueno, pues cada persona, cadascú de nosaltres, té accés als 12 signes. Però, clar, si jo tinc el sol en Tauro, com és el meu cas, jo estic molt més... identificat i natural amb tot el que Tauro té com atributos, tanto los buenos como los malos. Sí? Vale. Molt bé. Doncs jo tinc el sol en un signe, la lluna en un altre signe, l'ascendent en un altre, de vegades coincideixen, de vegades són diferents. Després mirem Venus, on està Venus. Després tenim una part de la carta que es diu la casa 7, la casa 7. Bueno, hi ha una sèrie de punts de la carta que s'han de mirar. I al final, jo, quan miro una carta natal, jo conec el potencial de la persona. I amb aquest potencial, jo li aconsello com hauria de ser la seva parella ideal, ¿vale? Si és que només fos una persona la que hagués de tenir tot el ventall de coses que volem, que aquí tenim un problema molt, molt gran les, va, idealitzem, les persones. Idealitzem. O sigui, Disney ha hecho mucho daño.
3: Vaya, total.
2: I aleshores la recepta de com hauria de ser aquesta persona, al final és passar llista al signe on és el sol, la lluna, tal, i al final de vegades sembla que hi ha contradiccions, però aquestes contradiccions són la vida ens ensenya a com negociar amb nosaltres mateixos. O sigui, hi ha una part de mi que pot voler molta, tenir ganes de llibertat, i altra que ganes de compromís,
3: casa, no?
2: o ganes de casa, o ganes de viatjar i ganes d'anar sempre al mateix bareto amb els amics de sempre.
0: Sí, de fer el mateix.
2: Què faig amb tot això?
3: Cadascú
2: fa el que pot. Jo no sé el que tu fas amb això, però jo sí que sé, mirant la teva carta,
3: que ho tens
2: a dintre. No. I jo et preguntaré, i amb tot això que tu tens, com tu fas? Perquè el que tu em diguis a mi em servirà també per aprendre diferents maneres de poder resoldre situacions que cadascú té com a conflictes interns, perquè té energies diferents i cadascú vol una cosa distinta.
0: Clar, no, i a més són coses que potser neguitegen. I si algú t'ho diu, no segur. Ostres, pues ara ja sé aquell neguit que jo tenia,
2: sí.
0: O, bueno, perquè doncs no m'agrada això,
2: sí,
0: no? Ara
2: sí,
0: ja t'ajudes a entendre tu mateix.
2: Totalment.
3: No, el que deia, no? Perquè a mi m'agrada molt viatjar, no? I m'agrada viatjar, conèixer persones, però també tinc aquesta part de la família, de mantenir les tradicions, no? És com contradictori, com pot ser, no? Que t'agradi molt conèixer gent nova i viatjar i explorar coses noves, però per l'altra part, molt arraigat al tema de la família, de mantenir les tradicions, no? És com, sembla contradictori, però no ha de ser contradictori. Llavors, quan tu entens això, ho pots combinar o entendre que en un moment donat estàs en un lloc i en un altre moment estàs en un altre.
2: I ara, Rocío, et faig una pregunta, ¿vale? Ara que tu has parlat d'això, ¿vale? Tu imagina't que tu ets una persona a la que li agrada molt viatjar.
3: Sí.
2: ¿Vale? Por ejemplo, ¿no?
3: Por ejemplo.
0: Que no és el cas.
3: M'ho imagino, m'ho imagino.
0: Para nada.
2: La pregunta podria ser, aleshores, a la persona, la teva pareja ideal, seria una persona que li agradés viatjar molt o que preferís estar a casa, a la família, i per tal que tu puguis estar més arrelada i més en contacte amb una sèrie de persones.
3: Doncs m'agraden les dues coses, perquè és com la part que jo tinc. Però sí que per mi, jo valoro molt el tema de la família.
2: Vale.
3: El tema de que siguin família, que siguin clan... Tot això per mi és com un valor molt important, el tema de la família.
2: Bueno, pues,
3: li dono valor quan coneixo una persona.
2: Tu, en el teu cas, tu tens aquesta resposta, ¿vale? Però una resposta genèrica que jo podria donar a una persona hipotètica que no conec, que té aquesta dualitat, sí. No? Seria que jo podria, si m'agrada molt viatjar, jo puc triar una persona que li agrada molt viatjar perquè aleshores s'assembla a mi. Però també podria triar una persona que fa el contrari, perquè així, d'aquesta manera, jo inconscientment aprofito una qualitat que aquesta persona té i jo no, per sentir una espècie d'equilibri, que no és un equilibri, perquè ho estic fent amb una persona de fora, però jo ho sento així. Aleshores, les persones, quan ens relacionem, quan triem una parella o una potencial parella, ens fixem en coses que són similars
3: o contràries,
2: i coses que són contràries o complementàries, per així trobar una sensació d'hipotètic equilibri.
0: Hipotètic,
2: perquè al final això s'acaba...
3: Sí, però clar, no és real.
2: Al final s'ha de sostenir. S'ha de sostenir, o sigui, si a mi m'agrada molt viatjar i jo me junto contigo, Rocío, i tu te gusta estar en casa, diré, pues qué bien que Rocío, gracias a Rocío me quedo en casa. Y al final diciendo, hostia, esto lo huevo ya de que Rocío no me deje de viaje.
3: Claro.
2: Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues cada persona té el seu límit. Però això,
3: en el meu cas, sempre m'agrada molt viatjar. Jo sempre, normalment, quan viatjo, pues, o conec persones i com creo una família...
2: Tu has trobat una manera de lligar les dues coses.
0: Clar.
2: Molt bé.
3: Sí.
0: Mira, amb això ens assemblem.
3: Sí.
0: Però el tema és que hi ha molta gent també el per què li agrada viatjar. Perquè hi ha gent que li agrada viatjar per fugir. És a dir, ja no aguanto más i té unes ganes de coger 4 dies per marxar de la feina, per marxar d'on estic, per marxar del pis si convius amb algú, sí, saps?
2: Sí.
0: Per marxar amb les amigues, és igual, però és la finalitat aquesta, és fugir. Llavors, clar, tu li dius això, viatjar. Però, clar, potser estàs fugint.
2: Sí.
3: Bueno, clar. Depèn de,
0: llavors ja no és que t'agradi viatjar,
3: que ho fas.
0: T'agrada fugir.
3: Bueno, però sí que hi ha una tendència, no? Pues depèn de la teva carta, no? Que tens com més predisposició...
2: La carta no té la culpa de res, eh? La carta només explica.
0: Clar, bueno, la carta pot dir-ho, però el que... No, ho deia jo això perquè pel tema de coach i pel tema de psicològic, que llavors ell pot de dir, no, tu tara, o sigui, la carta tens posat el que sigui, no? Però llavors tu pots entendre el per què no, aquest viatge, sí. Que per tu no és viatge, si ho entenem, que és la part
3: de com narra la persona, no?
2: Clar. Sí, que podríem dir que bueno, també faig cursos d'astrologia, faig tallers, i m'agrada molt posar exemples perquè quan poses un exemple o una metàfora, cada persona doncs, és més fàcil,
0: li cala més,
2: no? Podríem pensar, per exemple, una persona que viatja, vale? ja que hem agafat l'exemple, doncs continuem, no? Què busca cada signe quan viatja? Això també ho podríem treballar. Vale? O sigui, Àries, per exemple, quan viatja busca simplement movimiento, acció. Da igual donde voy, da igual.
0: Indiana Jones.
2: Pam, sí, pero quiero irme. Tauro, ¿qué podría buscar? Doncs Tauro podría buscar més descans, diversió, plaers... O sigui, cada signe
3: busca
2: una cosa diferent. Però després el que tu has dit també és molt important perquè és més profund.
0: Clar.
2: És més profund.
0: Ho comentava per la teva part també, sí. de relacionar amb la psicologia.
2: Clar. Aleshores...
0: que no et quedes només amb el que diu la carta.
2: La carta ens també té diferents nivells de profunditat.
0: Clar.
2: Aleshores, el comportament que té una persona, dos persones poden tenir el mateix comportament i tenir una carta diferent, per tanto, lo que quiero decir, tenen com diferents punts des d'on fan les coses. O una diferent, un diferent per a què. Des de dónde hago las cosas y para qué las hago, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes ver comportamientos similares, pero que después de dónde vengo y a dónde voy no se parezcan en nada en esas personas. Y eso también es veo la carta natal, sí.
0: Bueno, això també passa amb els horòscops. Una persona del mateix signe, inclús que han nascut amb dos dies de diferència, no tenen res a veure.
2: Sí.
0: I l'horòscop és el que deia ell, no? Que és com molt simplista, perquè clar, sí. Dius... no sé, nos han puesto todos en el mismo saco.
2: Sí,
0: i
2: jo puc viure l'energia d'un signe i la puc viure d'una manera diferent a com tu ho fas amb el mateix signe.
3: Bueno, perquè la vida també, no? Perquè potser si aquesta pregunta m'has fet ara, l'haguessis fet quan tenia 25 anys, t'hauria viatjar. Una persona que viatgi. Ara estic en un altre moment de vida, que jo ja he viatjat, m'agrada, ho puc fer de moltes maneres, i dic, bueno, pues sí que em crida més l'atenció el tema de la família, no? Suposo que com tot està en mi, no? Potser depenent del moment de vida, no?
2: Sí.
3: Em crida més l'atenció, o li dono més importància, o això, no? Que no és que no m'agradi més o menys, sinó que, bueno, ara mateix, en aquest moment...
2: Sí.
3: M'apropo més, no?, a la part de la família i no als 18 anys que volia viatjar.
2: Sí, sempre tindrem dilemes.
3: Clar.
2: Vivim en un constant dilema.
3: Dilema, clar.
2: Sempre estem prenent decisions, el que passa és que no ens adonem.
3: Sí,
2: però
3: sí,
2: estem
3: total.
2: Constantment prenent decisions, sí. Constantment.
0: I escolta, et dic una cosa, millor prendre-les, eh? Perquè com la vida les hagi de prendre per tu,
2: també.
0: Malament, eh?
3: Això passa també.
2: El miedo a equivocarte, el miedo a perder, el miedo a...
3: Que tendrá la culpa, que nadie la quiere. Miedos.
2: La culpa, la vergüenza... Buah, onda que no hi ha ahí...
0: Sí, sí. El que passa que és això, no? Que moltes vegades dius, prenem decisions i ja de vegades hi ha gent que diu, bueno, jo no em mullo. Bueno, pues millor que mullis perquè... Bueno, ja, sí,
3: a veces hago que las cosas pasen y a veces dejo que las cosas pasen.
0: Sí, claro.
3: Depèn del momento, puedes elegir.
2: Sí. De fet, moltes persones que venen a consulta venen en moments busquen claredat per prendre decisions. És el més habitual.
3: O sigui, hi ha
2: les persones que volen aprendre l'astrologia, que venen i perquè el que volen és tenen curiositat i volen saber més. De fet, en 3 mesos poden aprendre a llegir una carta amb el meu curs. O sigui, és molt fàcil. Si tens ganes, és molt fàcil. I després la gent que ve a consulta, lo més clàssic és que estoy en un moment vital.
3: Una pena de decisió, sí.
2: És un que, y luego ta-ta-ta-ta, ¿vale? Y el es que, pues es eso, es como quiero claridad para poder tomar...
0: Ajuda'm a decidir, ¿no?
2: Sí.
3: A ver, yo creo que ya ho tens decidit, però això és com una eina,
2: claro,
3: que et diu, vale,
2: claro,
3: sí.
2: Claro.
3: És com un recolzament.
0: Aterrem això.
2: Sí,
3: un recolzament.
2: I al final és autoconeixement. I com vosaltres molt bé sabeu, perquè vam fer un màster...
0: Sí,
3: de l'universo.
0: El màster de l'universo. Ja fa 10 anys, el màster de l'universo.
2: No me digues.
3: Home, 16.
2: Oi.
3: 16, 26.
0: Sí, nen. Jo vaig ser als 40 amb vosaltres.
3: Al febrer, sí, és veritat?
2: Bueno,
3: al febrer, imagina't.
2: Pues, com passa el tiempo.
3: Del febrer al novembre.
2: Pues és autoconeixement. I l'autoconeixement...
3: No, doncs... jo crec que és una eina molt potent. Ja està. Jo si la tinc a prop, no, perquè tinc persones, no, com tu i altres amigues que ho fan, i sempre dic, digue'm a veure què passarà. Des de lluny, però és una eina molt potent, i sobretot la carta natal et dona molta claredat, no? I entens moltes coses teves, sí, que
0: t'ajuden. Ara veurem la que ens ha fet, però bueno, abans, parlant del passat, passat que torna, perquè ara tornen els oasis, i llavors tant. Hem dit, bueno, doncs, tu volies una cançó del passado, no?
2: Sí.
0: D'oasis.
2: Sí.
0: Pues ara escoltem-la, si el David no es despista. Ara, mira, que està ahí.

0: Doncs, a veure, hem posat la cançó perquè són antics i tornen. I per què has demanat aquesta cançó?
1: He demanat aquesta cançó perquè...
0: Bueno, aquesta cançó no, el grup.
1: El grup, perdona. Sí. Perquè aquest grup, doncs, ja han anunciat que faran gira pel món, ¿vale? Que vindran a Barcelona. I
0: l'any que ve, no?
1: L'any que ve. I a mi, pues, em fa certa il·lusió, no?, anar al concert. Però, clar, quan he vist el que costaven les entrades, doncs he dit, doncs, igual, mira,
0: escolto
1: per la ràdio i ja està.
0: Ah, i així
2: ho comencem. I a nosaltres.
0: Pues mira, que Ràdio Molins me la posin, no?
1: Per lo visto,
0: què valen les entrades?
1: Per lo visto, 200 euros les de pista.
0: Ah, mira, que bé.
1: De pista, o sigui, de pie, no? Que jo, al final, quan vaig a un concert... A mi m'agrada molt anar a concerts i sempre vaig a pista.
0: O sea, tenemos que abrir cuenta de ahorros, no?
1: Però, claro, 200 euros, no sé.
0: I no te l'asseguren, no?
2: No, has de comprar-la.
0: Sí, no, entres en un sorteig, no? I
1: tocaran dos dies i jo entenc que la gent que és molt fan, doncs, al final acabarà pagant. Però el que parlava abans, no?, amb el micro tancat, que és una llàstima perquè jo ja porto molts anys anant a concerts i s'està convertint en algo especulatiu.
0: I
1: també parlaven de que segurament hi ha artistes que jo, pues, no segueixo, que també igual tenen entrades desorbitades.
2: Sí, tots,
1: el
2: ja
1: preu,
2: dic jo.
1: I em sembla molt malament perquè al final està passant com en l'habitatge, que és una cosa que la cultura hauria de ser una cosa molt més a l'abast de tothom,
0: i,
1: vale?
0: Igual.
1: I al final el que s'està convertint entre gastos de gestió que és un eufemisme per a no sé, sabes muy bien
0: a
1: que
0: estàs pagant. A vora 10 euros, no? Només pels gastos de gestió.
1: Sí. I després que el caché dels artistes està pujant tant que és que dius, és que al final...
2: Clar, abans es vendien discos i es vendien cassets, ara això no. Llavors el que no ganen per un joc ho han de guanyar per l'altre.
1: No sé, Rocío, però és una llàstima perquè si a una persona li agrada molt, molt l'Oasis i no té 200 euros...
0: No, jo penso que tot...
2: O va fora de l'estadi.
1: És que és una pasta, eh?
2: Sí, que ja ho sé, ja.
0: Jo penso que haurà de fer un pet, això.
2: No, i si vas a un concert, encara.
1: Si vas a un concert...
2: Però si vols anar a molts, com és el meu cas, doncs, clar, t'has de pensar.
0: Sí, necessites una feina de nit.
2: Clar.
0: Per només per pagar els concerts.
2: Oferta de Barna Portés i fer...
1: Amb el que costa guanyar.
0: O vender fotos
1: guanyar,
0: de pies o de bragues usades, que també és una opció.
2: Anar a Barna Portés i que et posin allà de segurata. I els veus tots. I guanyes diners.
0: També és veritat. Bé, escolta una cosa, que el Lluís s'ha molestat fins a la Revolució Solar.
2: No, ara ens diu.
1: Què va, però això no és molèstia, dona. Què dius?
0: I
1: que...
0: volem saber, perquè comencem l'any... pensa que vindràs a l'últim programa. Llavors...
2: Suplicarem...
0: I a més, et dic una cosa. Nosaltres tenim seguidors fiels. És a dir, els fidels que tenim, vull dir... Això aniran recordant. Són quatre, però... Vull dir...
2: però tenen memòria. Són quatre, però tenen memòria.
0: Mira, veus... El
2: David, la Eli...
0: Amb el David. El David.
2: Roger... I a l'Oriol. Estem identificats.
0: Ja està. I el pobre
2: David... I el
0: Montano,
2: David, potser encara
0: sí,
2: no escolta.
0: Sí, el pobre David és un del...
2: Fides, de tots els dimarts.
0: Home, com que és el regidor, t'ho diràs. A veure, va. Què ens espera a nosaltres aquesta temporada, novena?
1: Doncs fixa't que la Revolució Solar... la primera cosa que vull dir, o sigui, com ressaltar-la, és que serà un any de reptes.
0: Ai, Déu.
1: Cuidado, ¿eh?
0: ¿Cuántos empanaos vamos
1: cuidado,
0: a tener?
1: Cuidado. Sí, no sé.
2: O nosaltres.
0: Sí, clar, a veure.
1: Després caldrà veure de quina manera es manifesten els reptes. Però teniu un ascendent Capricorn, ¿vale? I Capri, doncs, el que porta és feina, constància, però també li agrada molt a Capri resoldre situacions complicades.
0: Ai, mare meva, mare meva.
1: Sí, aleshores serà un any entretingut sota aquesta
2: és no ve el convidat, què fem, a qui portem, ja ho veig. Ja hem començat aquí.
0: És veritat. Ostres, és veritat.
1: Bueno.
0: Un any de reptes.
2: Vinga, què més?
1: Una altra cosa que també em sembla molt, molt interessant és que teniu la lluna, la teniu en un lloc que d'una banda és molt expansiva, Sagitari, i d'altra és molt introvertida i somniadora, casa 12. Aleshores, això us dona una doble vessant, que és efectiu. Jo penso que això és una de les essències que diferencia, no? que el que feu és parlar de temes interessants i profunds, seriosos, importants, sí, però d'una manera molt, molt oberta,
2: molt
1: i molt accessible i molt distendida. Doncs aleshores això ho tindreu.
0: Sí, bueno, això ja és l'essència del programa, sí, una mica.
1: Sí, exacte.
0: S'ha tractat de treure-li ferro a les coses. Ara, sí que és veritat que tots els convidats que portem o que convidem, tots teniu una certa trajectòria, importància dintre del sector vostre. Això sí, això sí.
2: Obertament.
0: Això ja ens hem mirat bastant.
1: I una altra cosa que també vull destacar és que teniu... Bueno, ara, fa 4 dies, Venus ha entrat en Escorpio. I bueno, Venus és un planeta molt, bueno, és un planeta més, vale? És un planeta important perquè té la seva funció. I aquesta revolució és important perquè està al punt més alt de la carta, està al medio cielo. Medio cielo és el punt on podem dir que és el que té més visibilitat, el que tindria més llum. El sol, quan fa el recorregut aparent per sobre dels nostres caps, doncs el zenit del sol és el medio cielo.
0: Això vol dir que els reels aquests que ha gravat el David els petarem?
2: Home, ja veràs. Tots els followers,
0: és que és una nova novetat d'aquesta temporada. Ara
2: pentina.
0: Ens gravaran reels.
2: I jo sense pentina.
0: Mare de Déu.
1: Doncs aquest Venus, a mi m'agrada molt que el tingueu així, perquè us dona molta visibilitat. I una vegada més s'assembla a lo que he dit abans, perquè Venus seria... algo més més divertit, seria algo més suau,
0: molt eròtic.
1: Més eròtic, sí, al final parla de totes aquestes coses, energia femenina.
2: La més femenina.
1: Però com està en Escorpio és intensitat. Abans era el teu signe favorit per parlar d'ell, no? Del que tenia mala fama. Bueno, la bona fama que té Escorpio és que és molt intens. A mi la intensitat em sembla que és fantàstica, sempre que estigui ben canalitzada,
2: clar.
1: Sí. Pues aquest Venus estarà en Escorpio i això vol dir que tocareu, segurament que tocareu temes d'una manera, una vegada més
2: distesa,
1: però temes que són una vegada més profuns i que poden ser i que poden portar a que les persones, a vosaltres mateixes, sí, o persones que escoltin el programa,
0: tinguem 5 seguidors llavors.
1: Doncs que i que els feu pensar.
0: Ah,
1: que les feu pensar d'una manera més profunda o un easy o amb una mica més de calat. Sabeu el que vull dir?
2: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí.
1: A mi això em sembla que és molt poderós, perquè és com si fos una...
0: Estas dos, aparte de monas, no són tontes.
1: És un superpoder.
2: No. Podríeu, reflexionar. Qüestionar les coses a les persones.
0: Mare meva.
1: Sí, qüestiona molt Venus en Escorpió. Et confronta molt.
0: Sí, podem ser incòmodes.
1: Podeu ser incòmodes, evidentment. Sí.
0: Bueno, escolta, jo penso que de vegades s'ha de ser incòmodo.
2: Sí, està bé.
0: Mola, sí.
1: Sí, perquè és una manera de posar l'altre, doncs, a pensar. O a pensar,
2: entre les cordes.
1: No? Sí. Mm. Que potser les coses poden ser diferents.
0: Bueno, hem de pensar que aquest programa és un programa blanc. No venim a incomodar, el que passa és que, clar, hi ha coses que...
2: No, potser no és la teva intenció, però la persona l'incomoda perquè li posa de front moltes coses, no sabem.
1: I sense oblidar que estem en directe, que les preguntes que tu fas no estan preparades, jo no sabia les preguntes que em faries, aleshores clar, això pot incomodar alguna persona.
0: Això passa, escolta, també. Això incomoda molt, incomoda molt. Mira que...
1: El control...
2: Sí,
0: perquè clar, hi ha convidats que hem portat que tenen una certa imatge pública,
1: claro,
0: o dintre del seu sector són persones conegudes i reconegudes,
1: sí,
0: i el fet de no tenir un qüestionari,
1: claro,
0: i això ser un mitjà de comunicació, i més avui en dia que en qualsevol moment ens trobes el primer programa del món interior fa 9 anys, volen controlar el discurs, i clar, aquí no es pot controlar, vull dir, això és un programa que és un programa...
2: A mi sí, a més, quan nosaltres diem, no us preocupeu, nosaltres ja quedan com... Claro, estoy en manos de alguien que no conozco en algo que no sé, entonces es molta incertesa.
0: Mm. Sí, hi ha gent que no li agrada.
1: I que vosaltres porteu el programa.
2: Clar.
1: Vosaltres sí, el dirigiu, o sigui... Mm. I ahora, y por cierto, y pam, pam, pam, y entonces voy haciendo así, voy mirando, a ver por dónde salen estas mujeres.
2: Por dónde me vienen.
0: I a més que no saps mai per on et podem
2: però
0: sortir.
2: Però és que nosaltres tampoc.
0: Tampoc ho sabem nosaltres, vull dir que... clar, de vegades tu vens a parlar... Bueno, l'Alvira sempre ve de parlar de menjar i acaba parlant de pets. I després una senyora, la Lourdes, que ella fa, és una experta, a més en sabia molt de constel·lar, fer constel·lació eleccions i va parlar de, va acabar parlant d'eleccions, o sigui, perquè...
2: O jo li dic una frase a la Marta i després dic una altra, llavors es queda així com...
0: Clar, vull dir, això és... I no saps mai el sant que, que felicitarem. Vull dir, a veure, és això. Això és el programa,
1: clar,
0: no?
1: Clar que sí.
0: I a més penso que tots a la... Però saps què passa? Mira, avui en dia les xarxes socials, que hi ha tant intrusisme, hi ha tant... Està tot... La puesta en escena, no? És, quan estàs aquí en directe, amb nosaltres dos, si no saps del que parles, et quedes en blanc.
1: Mm.
0: Perquè com que vamos dando tumbos, vull dir, no hi ha un fil conductor, és molt difícil que si tu no saps del que parles, puguis seguir.
2: Clar.
0: Llavors... És el que la gent que no sap de què parla vol controlar i ja no té cabuda.
1: Claro, claro.
0: I a la fi al cap això és el que reflecteix. O sigui que si tu hi ha algú que diu, oi, mira, que era un astrólogo, a veure com quin, bueno, doncs saps que amb tu, tu saps de què parles, perquè sí. saps torejar...
1: Sí. Quan algú em demana una carta natal en una sessió, jo li preparo, li faig el mandala, o sigui, el paper no arribo a imprimir, però bueno, tinc la carta, me la miro un minut i ja està. O sigui, jo no me la preparo, jo no estic una hora preparant-me-la, perquè al final el que importa és la persona, com he dit abans. Però clar, si jo no en sé prou d'astrologia, o no em sento aleshores el que hauria fet hauria estat 2 o 3 hores preparant la carta natal i li hauria donat a la persona, no me digas nada, toma, això és tu carta, no me preguntes nada porque entonces me pongo nervioso, no,
0: és al contrari.
1: Una persona en sap d'una matèria, doncs sabrà improvisar, inclús jo, a mi m'encanta improvisar. O sigui, a mi, jo quan estic en un taller, que estic de vegades faig tallers amb gent i...
0: Escolta, aquests tallers on te'ls fas? Perquè ja hem acabat el programa, ens queda mig minut.
1: Doncs a la meva web...
0: Em sap greu tallar-te,
1: a la meva web...
0: Véndete un poco!
1: luisalbertos.com, ¿vale? Doncs aquí està la web amb la meva, amb tota la meva informació, i si no, en Instagram, luis_albertos_. I, bueno, ja està. Ja no cuento nada más, que s'acaba el temps.
2: Ja fa moltes coses, el Lluís.
0: Els tallers els publiques
1: en Instagram. Sí. Ara tinc un curs que comença d'aquí a 10 dies, de 3 mesos, per aprendre astrologia i la carta natal.
0: I que són online?
1: És online, sí. I després estic preparant un taller també que faré a Barcelona. Publicaré aquesta setmana, publicaré més informació. I una cosa divertida també per aprendre alguna d'astrologia.
0: També fas astrologia en vinet.
1: I tant. Això és sempre una mica, lo de astrologia en vinet.
0: Havies d'haver dit que anem tard sempre. Ja la Eli ja està movent les mans. Un petonet i fins dimarts.
1: Gràcies.
2: Adéu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi al torrent. Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
5: Però del tot necessari aquesta...
4: No podem, de moment, escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
6: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. quatre dels premiats ja es coneixien i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
4: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte el Cineclub comença la temporada amb una nova proposta cinematogràfica. La pel·lícula Los Músicos és un film francès, una comèdia dramàtica del 2025, que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central de la pel·lícula. El dissabte a les 8 del vespre, al Teatre de la Penny, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, i si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. I l'aula d'extensió universitària, que també comença la temporada amb una conferència inaugural del curs 26-27 amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i Andreu, que parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència es fa el dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Penny i és entrada lliure per tothom, activitat oberta a tothom que vulguin escoltar el president del Parlament. I el SEM, que fa una nova proposta per diumenge, en aquest cas la secció de Medi Ambient, farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva, un recorregut suau de 6 quilòmetres per l'entorn natural d'aquesta zona. Les inscripcions, com sempre, al local del SEM, l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 6:45 a 9:15. I també, per altra banda, d'Altabaix, que farà el concert de festa major, concert especial aquest diumenge a l'aire lliure al pati de Can Ametller i amb entrada gratuïta, en aquest cas amb La Rauxa, que és un projecte musical de nou músics que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Doncs diumenge al pati de Can Ametller a les 7 de la tarda, concert de d'Altabaix de festa major. També, per acabar, recordem que està oberta la matrícula dels cursos de català per adults aquesta setmana. Avui encara matrícula per l'antic alumnat i a partir de demà, dimecres, dijous i divendres, matrícula per el nou alumnat. Dilluns que ve es fa la matrícula en exclusiva pel curs de C2. Podeu matricular-vos al web cpnl.cat o presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, l'horari de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, menys el divendres, i dilluns que ve, com dèiem, amb el mateix horari, però només per al C2. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar català, nivells previs al nivell bàsic i elemental, i també de gramàtica escrita. Cursos de català que comencen el 28 de setembre. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la farmàcia del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
8: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
7: A la nostra edat estem fets hostequis.
9: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: secrets de sal i d'enyorança. Sona la veu que l'aire va obrint pas. Encén el micro un bri de melodia. I neix a l'ona aquesta companyia que porta el ritme fresc a cada pas. El mar guarda secrets de sal i d'enyorança. I el vent porta una venera suau. Una guitarra desperta la memòria i la tarda es vesteix de blau. Acompanyeu-nos amb l'oïda fina, com sempre heu fet tots els dimarts, i deslliureu tota rutina gaudint amb els nostres convidats. Amics, benvinguts, oients. Un plaer tornar a ser entre vosaltres a Quan cau la tarda. Un estiu extremadament calorós que ens ho ha fet passar força malament, almenys a una servidora, suposo que més d'un també. Desitjo que si heu anat de vacances us ho hagueu passat d'allò més bé. Salutacions i ben trobats als amics de les vies de so, tant el David Rius com la Eli Arjona. Gràcies. Avui estem amb la Eli. I bé, ja vull dir una cosa. Hi ha músiques que no només s'escolten, sinó que ens porten lluny, a la mar, a les tavernes, als records i als sentiments. Avui posem rumb a les Havaneres, de la mà de Xató, un grup nascut a Vilafranca del Penedès l'any 2000, unit per la passió, per la música i el cant de taverna, amb una sonoritat pròpia i un repertori que navega entre havaneres, boleros, valsos i cançons tradicionals. Xató ha fet de la seva música una manera de compartir emocions. I avui, a Quan cau la tarda, els obrim les portes perquè ens expliquin la seva història i ens deixin també una mica d'aquesta mar que porten a dins. Benvinguts a tots dos. Benvinguts. Gràcies. A una part del grup, el Ramon i el Jordi.
1: Gràcies.
0: I també a la nostra espectadora, la Paquita Gil. Hola. Que sempre està en directe aquí entre nosaltres. Sé que els vostres companys estan enfeinats, i heu vingut vosaltres, però escoltarem les cançons cantades pels quatre, per tots,
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ha anat bé la vinguda cap aquí? Heu tingut problema de trànsit, no?
1: No. Trànsit no? A Vilafranca, aquí no.
0: A Vilafranca.
1: No, ha anat molt bé,
0: Molt bé. Us sembla que passem a llegir, si més no, a veure, potser li resumit una miqueta la vostra biografia, i després doncs anirem fent un programa a ritme d'entrevista, cançons i algun poema, perquè també hi ha una miqueta de poesia aquí dintre.
1: Perfecte.
0: Vull dir que, abans que res, doncs deixarem també les línies obertes, la línia que tots coneixeu de Ràdio Molins de Rei, per si algú dels qui ens escolta vol trucar, vol felicitar-los, vol fer-los una pregunta, vol dir un poema, el que vulgui, dins d'aquest horari que serà fins 9:45 del vespre en directe i que després passarà enregistrat. Suposo que serà com l'any passat, els dissabtes a la mateixa hora. No sé, ara m'ho confirmaràs. Ah, s'ha canviat? Sí? Ah, o sigui, ara m'heu passat el diumenge. Bé, doncs els diumenges a les 8 passaran novament el programa enregistrat i avui el fem en directe. El telèfon de Ràdio Molins de Rei és el 93 668 61 61. És fàcil de memoritzar. Anem per la trajectòria del grup Xató. Doncs direm que en Xató doncs és un grup d'havaneres nascut a Vilafranca del Penedès, com deia fa un moment, la primavera de l'any 2000, format actualment per Joan Parellada, tenor, Josep Vila, acordió, Jordi González, baríton i director musical, i Ramon Sol. Oi que et dius
1: sí,
0: així?
1: Sí, sol.
0: Ramon Sol, és que brilles com el sol,
1: Ben curt.
0: És veu baixa i guitarra.
1: Correcte.
0: Els uneix, per damunt de tot, una gran passió per la música i el cant de taverna. Tot i no ser professionals, ens diuen ells, que jo crec que això és mentida, perquè ho són, porten més de 2 dècades, doncs al llarg de més d'aquestes 2 dècades han creat un estil i una sonoritat pròpia, amb unes veus molt característiques, sempre mantenint el rigor i la qualitat en la interpretació de l'havanera i de les nostres tradicions musicals. La seva música els ha portat per bona part de la geografia catalana i també fora de Catalunya, amb actuacions, per exemple, doncs, al País Basc, Andorra, País Valencià, París i Alemanya. Suposo que heu anat per més llocs, però bueno, ho deixem aquí. Encara en queden per esbrinar uns quants més que els haureu de fer, també, no? Suposo. El nom de Chateau és també una picada d'ullet, ens diuen, a la seva terra, ja que identifica les tres comarques que formen el Gran Penedès, que és l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Així, el grup es converteix també en ambaixador d'un dels plats més emblemàtics de la comarca. Quin és aquest plat tan emblemàtic?
1: El Chateau.
0: El Chateau. Molt bé. Molt bé. El seu repertori, ens diuen, és molt ampli i variat. Habaneres, valsos, balades, marxes, xotis, boleros i sardanes. Al llarg de la seva trajectòria han enregistrat 5 CDs. Chateau i Rom, el 2001, Més Chateau, el 2004, Lluna, Foc i Rom, el 2008, el Toca Toca, oi? Mm-hmm. Aquest seria el penúltim, no? El 2016. Mm-hmm. I després l'últim, Quan t'enamores, el 2022, que escoltarem cançons d'aquest, em sembla,
1: sí,
0: oi
1: sí,
0: que sí?
1: Sí.
0: Més de 25 anys després de la seva fundació, Chateau continua mantenint viva la passió per l'havanera, el cant de taverna i la voluntat de preservar i difondre aquest patrimoni musical amb estima, autenticitat i qualitat. Podem deixar-ho aquí, si us sembla?
2: Molt ben dit.
0: Sí? No, més que res és per no allargar-nos molt i poder doncs, saber coses de vosaltres, no? Per això que ens agradarà que començar amb l'entrevista i també començarem... tu te'n recordes de l'ordre de les cançons?
1: Sí.
0: Sí?
1: Més o menys.
0: Bé, doncs ja les anunciaràs tu, si de cas.
1: Sí.
0: Començarem amb una pregunta, més igual que la contesti qui vulgui dels dos, o que cadascú digui la seva. Per començar, Chateau és un grup format per quatre amics units, sobretot per una mateixa passió. Quan i com neix aquesta aventura musical?
2: Aquí el soci fundador parlarà, té la paraula.
1: No. A veure, jo clar, aquest any tot just fa 40 anys que estic en el món de l'havanera.
0: 40?
1: 40, sí. Vaig començar amb un altre grup a Vilafranca que es deia Xaloc, i l'any 2000, doncs, bueno, components d'aquell grup antic,
0: sí,
1: entre ells el meu pare i l'acordeonista, l'Ivan, bueno, vam decidir que havíem de fer una millora doncs, amb la qualitat que nosaltres pensàvem que havia de tindre doncs, el recorregut
0: sí.
1: Del grup.
0: Uh-huh.
1: El que vam fer va ser sortir de Xaloc i vam fundar, o sigui, vam fer el grup aquest nou de Chateau. Però ens faltava un element.
0: I quin element?
1: Aquí és on entra el senyor Jordi.
0: Ah, vet aquí.
2: Els hi faltava una veu i un presentador, sí. Perquè m'ho van encolomar
1: sí.
2: Tot.
1: Ah. Sí, va, teníem cobert el tema musical, és a dir, l'acordió i la guitarra,
0: sí.
1: I dues veus. Evidentment, faltava, doncs, per fer el terceto clàssic de Veneres, faltava una veu. Tot i que l'acordió, perdona,
0: sí.
1: L'acordionista, vaja, en aquest cas, també participava en algunes cançons com a quarta veu, que és bastant...
2: Sí, sobretot en les sardanes que fèiem a capella,
0: ja.
2: Perquè les fèiem sense acordió i sense guitarra, i llavors les fèiem...
1: Generalment es fan a tres veus, però doncs nosaltres, com que ja venim també històricament de grups de corals i tal, doncs ja estàvem molt avesats i molt acostumats a cantar a quatre veus.
0: I el Jordi quant temps porta, doncs, en el grup?
2: Doncs des de que es va fundar. Jo de Veneres en sabia ben poca cosa quan em van cridar i bueno, vaig veure que era un projecte interessant. Bueno, en aquell temps jo era molt jove, vull dir, projectes sí que n'havia fet, havia estat codirector d'una coral a Vilafranca mateix, també feia temps que participava, havia participat també en la coral infantil de Vilafranca. Llavors, un projecte musical, i a més de cantar amb gent que coneixia, doncs no em va semblar estrany, i de seguida, en dos mesos em vaig aprendre el repertori, i vinga, a tombar.
0: Tu et podies imaginar que cantaries amb un grup de veneres?
2: No, però a la vida no he descartat mai cap possibilitat, i quan es va presentar aquesta vaig dir, per què no? I endavant, i mira, 26 anys ja portem.
1: I és curiós perquè després ja hi anirem, però també això de que poder pensar de què cantes amb un de maneres, també hi ha hagut algú més que no s'ho havia pensat ni s'ho havia proposat mai i ha acabat cantant a maneres.
0: Molt bé. El vostre grup té una formació molt particular, tenor, baríton, veu baixa, guitarra i acordeó. Què porta cadascun de vosaltres al so de Xató?
2: Ostres, per la part musical, penso que aquí sí que jo també hi puc dir la meva, després el Ramon també hi dirà la seva. Clar, la formació clàssica poder de tercet o de veneres és el de tres veus amb guitarra, no? la més estesa, sí. Tot i que s'hi va incorporar l'acordió com a element també tradicional, no? Uh-huh. Clar, el tenor evidentment hi aporta la melodia, l'ànima de la peça, l'element més reconeixible pel públic. Després, el Ramon i jo, amb les segones i terceres veus, hi aportem l'harmonia, no? Que fa que la peça guanyi amb riquesa, amb cos, amb amplitud, i això encara s'enriqueix més amb la guitarra, que pot tenir algun dibuix, amb algun puntejat, o acompanya amb els acords, i després tenim l'avantatge de tenir actualment un acordionista que és professor de conservatori i que ens aporta un mestratge que és clar, perquè la vanera, si només la cantes, és la cançó pelada i ja està, comença i acaba, però quan hi ha més instruments sempre hi ha aquest joc d'ara les veus, ara l'instrument, ara que les veus acaben una frase i respon la guitarra, hi ha com un dia

0: Molt bona, molt bona. Qui és el capità de la vostra, nau?
1: Ui, el Ramon, sens dubte.
2: No, sí? Ho som tots.
0: Té pinta, eh?
1: Tots ens ajudem.
2: No t'ho creguis. Tots tenim...
1: Som molt democràtics.
0: Sí.
1: De fet, aquí posa... En la web està canviat, eh? No posa director musical. Jo no sóc el director musical. Jo sóc el coordinador musical. O el proposador musical.
0: Però ja més o menys, eh?
1: Sí, perquè faig les propostes d'arranjaments i entre tots acabem trobant, no?
2: Va plegar de director musical quan se'n va donar compte de que...
1: Digue-ho.
2: Ell deia, això s'ha de fer així,
0: sí.
2: I n'hi havia un que ho feia així.
0: Ja.
2: No miro ningú, eh? Vull dir, jo...
1: Perquè no tens un mirall.
2: No, però realment és...
1: Sí, i al final cadascú va trobant què és el que se li adapta millor.
0: Clar,
1: i al final la peça també és una mica més nostra, no?
0: Mm-hmm. I si pregunto així a l'atzar, tots els grups de veneres tenen un personatge dels que canta, que és el que engresca el públic, el genderman, com si diguéssim, no? I aquí qui és?
2: Jo no.
0: Ah, tu no? Doncs qui és el que engresca?
1: El Ramon és més estàtic. El Josep ara es mou molt, perquè es va canviar l'acordió fa poc,
0: sí?
1: I ara té un acordió que pesa menys, i pot tocar dret, inclús, i Déu-n'hi-do, és tot un nervi. A més, ell que és primet i és molt actiu.
0: I què sabeu si ens escolten?
1: El Josep
2: ell
1: no ho
2: no
1: crec,
2: perquè està treballant
1: classes. Està treballant. El Joan, el nostre tenor, doncs, depèn de si hi ha...
2: Sí,
1: a casa, o sigui, jo els he passat l'enllaç en el nostre grup.
0: Bé, si el Joan ens escolta i vol trucar, el telèfon és molt senzill, eh? 93 668 61 61, i ens pot trucar qui vulgui també.
1: El Joan engresca molt, eh? És molt engresca, no? Perquè...
0: Sí?
1: Sí, té una... Té...

0: té molta traça. Jo perquè faig de speaker i presento les cançons, yeah, i sí que una mica faig broma o explico, faig més pedagogia sobre els autors.
1: Porta el fil, diguem-ne, de tot, el tempo de l'actuació com a presentador i tot l'història. Yeah.
0: Vull dir que el Joan és el més bel lloguet.
1: És el més guapo.
2: Les Havaneres ens parlen sovint del mar, de l'amor, de la nostàlgia i del record. Què és allò que us atrapa especialment d'aquest gènere, tot i que s'ha afegit ritmes nous?
1: A mi de sempre, tot i que hi ha lletres, i amb tots els respectes, i que se m'entengui bé, una mica carrinclonetes, bé, potser també és perquè estan composades amb...
2: De fa molt de temps.
1: Aviam, s'ha de tindre molt en compte això, oi? Però sobretot també molts compositors d'aquests de molt més moderns, diguem-ne,
2: sí,
1: que hi ha molta traça a fer lletra, lletristes o lletreros que diuen per allà dalt i tal, tenen molta traça i tenen un contingut molt, molt maco, molt interessant.
2: Però els d'aquests temes que he dit, tant del mar, l'amor, la nostàlgia, el record, quines havaneres us sentiu més còmodes? El tema de l'amor, el tema del mar...
1: Totes tenen, en el seu moment, totes tenen cabuda, clar, totes tenen un sentit.
2: Us en demanen una, concretament, la majoria de vegades?
1: Bueno, moltes, però esclar, és que has de... Saps què passa? El problema que hi ha, que tens 500 cançons, o 1.000, o 3.000, o 1.000.000, és igual. Però és que no les pots cantar totes.
2: Clar.
1: I llavors, esclar, sempre et demanen, ostres, aquesta...
2: Les més conegudes, no?
1: Sí, bàsicament és el que la gent... I clar, nosaltres també el que pretenem és de fer potser dos vessants. Una de cançons molt més conegudes o doncs populars per la gent, i l'altra de cosa nova. Vull dir que ja. És, clar, també has de portar... Però si no, si tota l'estona estàs fent el que ja és conegut per tothom i tal... Bé, tampoc té massa sentit.
2: Jo volia saber que té una bona havanera perquè encara avui continua emocionant persones de diferents generacions.
0: Jo sempre he dit el mateix. L'avantatge que tenim les persones humanes és que el nostre instrument ens permet fer música, cantar melodies o harmonies quan cantes a cor, però també hi pots posar una lletra, i pots explicar una història. Sí que condiciona, perquè el públic que t'escolta no es pot imaginar una història pròpia i cada cadascú una diferent amb la música que sent, sinó que ja els estàs plantejant una història parlada, no explicada. Però penso que aquí és l'avantatge. El que fa que connecti la cançó amb la persona és si aquesta persona se sent identificada amb algun dels seus elements. Per això dèiem que l'amor, qui no s'identifica amb l'amor? Vull dir, tothom en algun moment de la seva vida s'ha sentit enamorat o desenamorat.
2: Sí,
0: l'enyor,
2: sí, sí, sí.
0: Tothom en algun moment de la vida ha perdut alguna persona o un ésser estimat. Els records,
2: també. Sí.
0: Si, inclús si l'havanera ara actualment parla d'un tema d'actualitats que colpeixi el jovent, connectarà amb el jovent.
2: Clar.
0: I serà una manera de que perduri en el temps. Al final, nosaltres el que fem molt és el que deia el Ramon, unes peces que són més de tradició, evidentment les contextualitzem perquè són peces d'altres temps, amb altres actituds, a vegades inclús que ara són desaprovades, i d'altres que són més actuals, i busquem que hi hagi una miqueta de tot, innovar, reharmonitzar inclús, a vegades reinterpretar la música, però sempre això jo com a músic també, tal com em va dir una vegada en Jordi Savall en una conferència que vaig anar, un ha de ser el defensor d'aquella melodia.
2: Clar, clar, clar.
0: No pots canviar una melodia, perquè sí, has de ser defensor de la tradició, si no es perdria, es diluiria. Tot i que cadascú sempre hi aportem una mica de la nostra part.
2: No, estic d'acord que és així. Hi ha algun tema que tingui un significat especial per vosaltres com a grup o personalment?
0: Jo personalment, en dins del grup, a mi els temes que em colpeixen més són les sardanes, perquè és una cosa complicada, o sigui, les sardanes són formen part de les cobles i de
2: les
0: ballades.
2: Però que les sardanes abans no les cantaven els grups d'havaneres. Això s'ha anat incorporant darrerament.
0: Sí,
1: sí, sí que les cantaven,
0: i les que tenien lletra, sí, i si no es feien lletres...
2: La de Girona, per exemple.
0: Els mateixos autors feien lletra. Mira, Girona, crec que és en Ricard Vilarassau, que ell mateix hi va fer una lletra perquè pogués ser cantada.
2: I és ben bonica, eh?
0: És preciosa.
1: És el que és la, exacte, la sardana Girona, si l'has de cantar tota, és una història. Llavors, molts grups, sobretot doncs, en Salga, va ser Bastons, li va demanar que fes una adaptació més curta i més participativa de la gent, doncs, perquè pogués pecar de mans, etc. No? I el mateix Vilarassau va fer una versió curta de la sardana Girona m'enamora. Però, esclar, nosaltres, per exemple, la fem sencera.
0: Nosaltres no, agafem la sardana, jo com a arranjador escolto un enregistrament de cobla, o si tinc la partitura de cobla, n'extrec de tots els instruments que hi ha, doncs les veus que ens poden servir. La melodia, sobretot, si la fa la tenora o el tible, i que la pugui cantar el tenor, i després la resta d'instruments i veus que acompanyin, però que hi sigui tota completa. Si fem Girona, sencera, si fem la puntaire, sencera.
2: Està bé. I feu lletres, també? De veneres... Hi ha algú que sigui lletrista de vosaltres?
0: Ell, lletrista, compositor, jo he fet tres havaneres, he compost tres havaneres.
2: Tres havaneres.
0: Amb el temps que porto en el grup, eh? Sí, només tres, no sóc molt prolífic.
2: I quins noms tenen aquestes tres?
0: Una va ser... primer va ser la lletra, va ser un poema que tenia de feia molts anys, de l'any 91, que es titula Molt lluny, molt enllà. Era un poema que parlava d'esperances, també, d'un mar on allà hi pots trobar l'esperança encara que estiguis molt fotut. I un matí, tornant de la feina, se'm va acudir una melodia, de seguida me'n vaig anar al piano, vaig treure quatre notes i allà es va anar generant, no? Perquè després l'has d'anar desenvolupant, no? La
2: clar,
0: cançó. Després sí que em vaig composar una altra, que també va ser una com se'n diu, una flor d'estiu, que va ser una tarda, també, justament en un enamorament intens que en aquell moment vivia, i es va generar una lletra i una música, en una sola tarda, eh? Aquesta manera la vaig presentar en un concurs.
2: Aquesta la duies a dintre.
0: Sí, havia de sortir, portava molt de temps. Doncs aquesta la vam dur a concurs i a Sant Pol de Mar, que ens celebren el concurs Josep Bastons cada estiu, i aquell any va guanyar el Premi del Jurat i el Premi al Públic.
2: Felicitats.
1: Dos premis, sí.
2: Felicitats.
0: Que ara després serà la que podem escoltar, que porta per títol com Quan t'enamores.
2: Que és la segona?
0: És la segona que vaig fer.
2: És que ara la volíem posar.
0: Sí, doncs
2: posem-la.
0: Posem-la, va.
2: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Sí que ho és, sí. Molt maca. Jo l'escoltaré quan arribi a casa, que és quan escolto el programa i estic pel programa. Mentre el faig, no puc estar per tot. Bé, volia dir que l'Eli em busqui una musiqueta, perquè d'aquí poc recitaré el Vinyes Verdes vora el mar, de Josep Maria de Sagarra, que és de Cançons de Remi de Vela, del 1923, i és una miqueta, no gaire llargueta, però és molt bonica, eh? I ara passem a fer una altra pregunta, perquè sóc una mica, no vull dir xafardera, curiosa més aviat, eh? A veure, quan pugeu a un escenari, què busqueu transmetre al públic? La música, la història de les cançons, l'emoció o una mica de tot?
1: Tot.
0: Tot?
1: Tot.
0: No una mica de tot,
1: no.
0: Tot.
1: És imprescindible que hi hagin tots els ingredients aquests que has dit.
0: Sí?
1: I la simpatia, i tot.
0: I no és difícil fer-ho així, no?
1: Si vols, no.
0: No.
1: Bé, jo parlo per mi, suposo que ja he vist, i no sóc del que...
2: Ah, sí?
1: Sí, però és que em penso que has d'oferir...
0: Quan heu de cantar una cançó, per exemple, si la cançó no és una lletra que hagis fet tu, Jordi, i té un autor de fa temps, o de més cap aquí, és igual, situeu una miqueta el personal sobre la història de la cançó, de la manera...
2: Generalment, al principi sí que potser explicàvem el que es diu la lletra de la cançó, però després vam canviar la manera de presentar, perquè ens va semblar que ja escoltant la lletra ja la gent és prou adulta i intel·ligent com per saber de què parla. Sí que la contextualitzem sempre que es dona el cas, no? Perquè, no sé, per exemple, em ve al cap ara la balada d'en Lucas, no? És una habanera modèlica, parla de l'enyorança, parla d'un temps perdut, d'un temps passat que no tornarà. És un retrat viu de l'habanera, igual que Vestida de nit, d'en Castor Pérez i la Glòria Cruz. Però jo em quedo amb... Sempre, quan pujo a l'escenari, jo personalment, jo parlo per mi, ara Ramon ha donat la seva opinió, no em plantejo què és el que vull transmetre, sinó que deixo que sigui la música la que
0: flueix.
2: I el moment... Que sigui el que vagi fent, perquè a vegades et trobes un públic molt fred, per exemple, que al acabar la cançó t'aplaudeix 5 segons i ja està, i tothom sèrio, i tu, bueno, doncs continues, no?, amb el bolo, vas fent, i a l'acabar venen i et feliciten, diuen molt bé, saps? I dius, ostres, estaven escoltant i estaven valorant i agraint el que estaven fent, no? Al final, sempre quan acabem, sempre diem el mateix: si el públic s'ho ha passat bé, és el nostre objectiu. A veure, no som un grup d'entreteniment, però nosaltres, a dalt, quan estem a l'escenari, ens ho passem bé.
1: Molt.
2: I si ens ho passem bé, es nota, i el públic empatitza i es contagia d'aquest...
0: Suposo que vosaltres us n'adoneu també de la recepció del públic.
2: Sí, perquè ara que dèiem així fora de línia que si teníem alguna anècdota, hi ha hagut llocs en els que no ens ho hem passat gaire bé.
0: No.
2: No, perquè el públic no estava per la labor. Xerrant els nens per sobre de l'escenari mentre actuàvem, amb el risc que té de dir en cables i electre, els pares sense tenir cap cura dels seus fills, vull dir, un desastre.
0: Clar, això sap greu.
2: I aquí no t'ho passes bé.
1: Molesta molt, però molt.
0: Clar, perquè vosaltres esteu pel que esteu i no podeu estar per l'altre, lògic.
2: Home, volem que ens escoltin. Me'n recordo un any, quan encara el pare del Ramon vivia, que vam anar a cantar en un lloc, i la gent xerrava. L'alcalde d'aquell poble, que estava a primera fila, es va aixecar i va dir: sisplau, deixeu-me escoltar una, almenys una.
0: Ostres!
1: Sí, és molt...
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, deu anar pel món, anècdotes d'aquestes em vas replegant, sí.
1: I això que et deia dels ingredients, doncs, per exemple, un pot estar... Mira, jo mateix, el dia 3 d'agost, a les Cabanyes, vaig pujar a cantar 39 de febre.
0: Oh, què dius
1: no
0: ara?
1: En aquell moment, la gent no sabia que jo estava a 39 de febre. I els companys, prou feines. Doncs, bueno, vas tindre que fer de treballar al màxim, donar al màxim, és a dir, com si res passés. Vaig acabar el bolo ensorrat, vull dir que no...
0: Sí, i això, caram, clar, els altres ho sabien, però tu estaves com estaves.
1: Evidentment.
0: Clar.
1: I a més, hi ha l'enregistrament, i, per favor, de vegades penso, ostres, és que no sortir, perquè, clar, els dits no em corrien, no... bueno,
0: sí, sí, ho entenc.
1: No era el 100%.
2: No es passa bé, no es passa
1: però
2: bé.
1: Allà no, has de donar ho sabíem, el 200%, no, no. Perquè és que la gent, escolta,
0: ja. Sí, sí, sí, sí.
1: I la això gent... una mica era el tall de tots els ingredients d'aquests, bueno, doncs aquest n'és un, o tens un mal dia, o jo què sé. Vull dir,
0: sí, sí, però coses. Clar, tu a dalt d'un escenari no has de demostrar res, esclar. I la gent, és el que dius, no? A vegades empatitzen i altres vegades...
1: Amb un somriure clar. I fer-ho el més digne i el més bé que puguis, ja està.
0: Doncs anem per Vinyes Verdes vora el mar, de Josep Maria de Sagarra, que és preciosa. Vinyes verdes vora el mar. Ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, són més fines que l'auserda. Verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda. Vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dol repòs. Vinyes verdes, soledat, del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adeu, el llagut i la gavina, i el fi serrallet de neu, que ara neix, i cara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes. Vinyes verdes vora el mar. Verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard. Feu-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora el mar. Que bonic aquest poema, eh? Mm. I la cançó, perquè hi ha cançó també.
1: M'emociones, eh?
0: Què dius?
1: Sí.
0: No, no, a mi m'emocionen les habaneres.
1: Bueno, ja som dos que ens emocionem, fixa't. No, tens
0: com un... l'entonaries, a veure...
1: Quina, aquesta? No ho sí. sé, no ho sé.
0: Fes una provatura, va.
1: No, no, no. El que prova és ell.
0: Ah, Jordi, a veure tu.
2: No, i aquesta l'he cantat amb algunes de les corals que he dirigit.
0: Fes-me la primera quarteta.
2: Recitada o cantada?
0: No, no, la vull cantada.
1: Cantada, ah, vinga, va.
0: Així, sí. Improvisem, vinga.
2: Tal com la feia el Lluís.
0: Sí, espera que et filmo i tot, eh?
2: Ah, endavant.
0: Doncs, quan tu vulguis.
2: Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remou.

0: Molt bé.
1: Això, una mica...
0: Escolta, ha anat molt bé, això, eh?
2: Un altre que m'ha emocionat.
1: Som de vinyes, som de vinyes. No, no. És el Ramon que viu envoltat de vinyes.
2: I aquest llibre el tinc, per cert.
0: Sí? Ah. Sí, sí. No, no, és que les coses, a vegades, quan no estan preparades, és quan surten millor.
1: Per això jo surto a l'escenari sense preparar-me massa.
0: Res, tu, com el...
1: Tal com raja.
0: Com diuen el Brau, no?, quan surt a la plaça, no?
2: Soc més patidor, jo.
0: Sí? A veure, una cançó no només és cantar. També hi ha les veus, les harmonies i, molt especialment, l'acompanyament de l'acordió i la guitarra. Com treballeu perquè tots aquests elements encaixin? Com ho feu?
1: Bé, és una mica el que comentàvem abans dels assajos. Jo faig una proposta. Sempre mirem de buscar alguna partitura, si hi és. De fet, la Fundació Ernest Moretó, en el seu arxiu que té a Palafrugell, doncs allà hi ha molta documentació manuscrita i transcrita. Sí. Uh-huh. De fet, en la seva web, per als grups que en som socis, tenim més de 900 particel·les per descarregar. Jo les tinc totes descarregades i guardades, perquè a vegades busques, no sé què, el Negro Abelardo, i com és la melodia. Doncs hi ha hagut un expert, un estudiós, que han agafat el manuscrit, l'ha transcrit a l'ordinador, i és una partitura que es pot consultar, la melodia. A partir d'aquí, com dèiem, la melodia s'ha de defensar, tot i que pot haver sofert alguna transformació amb el temps, evidentment, però bueno, ens quedarem amb l'última que tenim. Però després l'harmonia ja és creativitat, és com qui pinta, jo no soc pintor, tampoc puc fer aquesta analogia amb molta precisió, però tria els colors i els materials que més li venen en gust en aquell moment. Doncs nosaltres també triem els acords i els colors que més ens venen de gust en aquell moment. Jo faig la proposta en forma de partitura, la passo als companys i a partir d'aquí el tenor s'estudia la melodia, jo m'estudio les segones veus, el Ramon fa el que vol, com ja ho dèiem abans.
0: A veure, aquest treball, quant de temps us ocupa?
1: Depèn. Hi ha peces que amb dos assajos ja els tenim muntats, per exemple. Hi ha peces que ens porten més debats, a vegades, perquè el Ramon ho veu d'una manera, el Joan d'una altra, el Josep també hi aporta la seva part. Llavors jo faig, com deia, la proposta inicial i a partir d'aquí la peça va madurant dintre del grup, amb els assajos l'anem assajant, li canviem el ritme, li canviem el final, fins que arriba un moment que no te'n dones compte que queda vestida i diem, doncs vinga, l'estrenem, i a partir d'aquí és quan ve el treball més difícil, que és el que diem de rodar la peça, que és anar-la cantant, i arriba un moment que no te'n dones compte que, tal com dic moltes vegades, la peça te la fas teva i en aquell moment la gaudeixes. Perquè fins llavors és com si estessis fent un treball molt tècnic de posar totes les coses al seu lloc perquè encaixin.
0: Clar.
1: Però sí, fins que no encaixen del tot i te'n dones compte...
2: Conflueix tot a l'estil xató.
1: Exacte.
0: El segell. I els assajos són sovint? Els veieu...
1: Intentem que siguin setmanals, tot i que en funció de les etapes laborals que hem tingut cadascú, doncs ha sigut més fluctuant, però sí que intentem quedar setmanalment i aprofitar una tarda o un matí, tot un matí o tot una tarda, per poder muntar això. I també, evidentment, repassem temes que potser fa temps que no toquem, tot i que jo com a també responsable de proposar el repertori de cada un dels concerts, doncs intento que hi hagi rotació, que no hi hagi una peça que diguis, ostres, aquesta fa 4 anys que no la cantem, ja no ens en recordem de res. No, que s'hagi cantat doncs fa 4 o 5 vegades.
0: I si us pregunto, no sé, aproximadament, quantes reteniu a la memòria?
1: L'altre dia les vaig comptar, 68.
0: 68? Mm-hmm. Sense mirar la lletra, o sigui, de memòria.
1: Bueno, algunes més, algunes menys. Ja. Sí, la lletra, a veure, els que només cantem, que només ens hem d'aprendre una melodia o una lletra, ho tenim més fàcil. El Ramon, el Josep, tenen el suport en paper o en tableta per poder consultar en un moment. De fet, la lletra, el Joan i jo també sempre la tenim per si hi ha algun moment que et despistes i et quedes en blanc. Què passa?
0: Sí, i tant que passa.
2: Però
0: sí,
2: podríem fer un concert de 50 segur immediatament.
0: Caram, així seguides.
1: Sí. Bueno.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: La veu necessita repòs, eh? I els dits també.
2: Però sí, de les 68 jo em penso, vaja, que...
0: Perquè parlant de la veu, feu alguna cosa per conservar-la?
1: Bueno, com tot cantant, que hem passat per corals i hem tingut alguns, com el Joan i jo, professors de cant, hem rebut classes, hem de fer una mica de tècnica, escalfaments, abans de començar a l'assaig, també abans de sortir a cantar, i... El Ramon no li cal, el Ramon ja ve esclaf.
0: I si us pregunto com us ha anat aquest estiu les cantades de veneres i boleros o el que hagueu... Perquè boleros també en canteu?
2: Sí.
0: També.
1: Sí.
0: Com us han anat les cantades aquest estiu?
2: Jo penso que bé.
0: Sí?
1: Home, aquest estiu ha estat força curiós. Ara no, perquè la cançó que tenim preparada després enllaça amb un altre tema, però sí que aquest estiu ha sigut molt curiós perquè hem fet dues col·laboracions ben guapes. Una va ser a Oliana,
0: sí.
1: Que ja fa un parell d'anys que hi anem, perquè fan un espectacle que es diu Brises d'Espanyola, i volen que sigui un referent dintre del món de l'havanera, aquesta part del Pirineu. I aquest any van coincidir que actuàvem conjuntament amb la Mariona Escoda, que és la guanyadora de la primera edició del concurs d'Eufòria, i inclús tenim un tema que escoltarem més cap al final que vam fer conjuntament amb ella. I després també hem col·laborat, així també com molt, molt improvisadament, amb un tenor nostre català, que ha actuat al Liceu i ha actuat al Japó i ha actuat a molts llocs d'arreu del món, que ens va fer una col·laboració l'any passat, a l'aniversari que vam celebrar, i cantant unes peces, i aquest any hem estrenat, o hem incorporat una peça en el nostre repertori que és de la seva autoria. Estic parlant d'en Lluís Cintes.
0: Lluís
1: un petó, que segur que ens ha dit que s'estaria escoltant.
0: Sí, que per cert preguntava que les inicials que volien dir, jo ahir li vaig posar que volien dir les inicials, Ràdio Molins de Rei. Sí,
1: doncs,
0: sí, sí.
1: L'hem tingut en algun de les nostres actuacions aquest estiu i era present, i el vam convidar a pujar a l'escenari i ens va acompanyar en cantar la seva cançó, perquè aquesta cançó és d'autoria seva, i també una altra que també la tenem.
0: I ja que dius convidar, jo també el convido, si vol venir aquí.
1: Ah, doncs, guaita.
0: Lluís, que jo et convido, Ja ho saps, quan vulguis, ens posem en contacte. Molt bé, haig de dir que el que ha estat parlant fins ara és el Jordi.
1: Sí.
0: Jordi?
1: Sí, sí, parlo molt. Bueno, com que ja,
0: no,
1: normalment
0: no,
1: ja parlo.
0: Sí, no, no,
2: jo fa bé.
1: Canto i presento i faig de tot. Sí.
0: El Ramon, estàs molt callat, Ramon?
2: No, però jo escolto.
0: Tu escoltes. Sí,
2: la Universitat Mundial, la més bona és escoltar.
0: Sí.
2: Aprens...
0: A veure, Jordi, ara et toca a tu altra vegada.
1: Per què?
0: Perquè aquí posa Jordi.
1: Ah, idò.
0: Com a director musical, no ets director musical, ja ho sé, però...
1: Sí, és un títol.
0: Sí, és un títol. Quin és el secret perquè quatre veus i instruments diferents acabin convertint-se en una sola veu, la veu de Xató?
1: Ostres, això crec que seria com... preguntar-li a Muy Cuiner el secret de la seva recepta. No, si t'haig de ser sincer, no m'ho he plantejat mai, això. És, com et comentava abans, és una cosa que ens surt de natural en els assajos.
0: Perquè
1: i en els,
0: quan assajeu, per exemple, assajeu primer la lletra o assajeu primer la música o ho feu... Tot junt.
1: Sí que és veritat que quan hem combinat, quan hi ha hagut algun assaig que no podia venir algun dels instruments, doncs treballem només veus. I al revés, si hi ha hagut algun dia que fallava alguna veu, doncs treballaven només la part instrumental. Però generalment ho treballem tota la vegada, llavors anem corregint, anem rectificant, perquè així ens anem trobant, com mica en mica. Anem fent el que és el so xató des del minut zero.
0: Doncs ara et deixem reposar i escoltem el tercer tema.
1: Sí, aquest tema, per això, és llarguet,
0: S'ha
1: mirat que són 7 minuts, crec.
0: No podrem posar 7 minuts.
1: Doncs tira directament cap al minut 4 i escoltem només la meitat.
0: Sí.
1: És un tema molt llarg que està format per 3 havaneres.
0: Ah,
1: i després explicarem,
0: per això està llarg.
1: Després explicarem d'on te ve.
0: Molt bé, doncs llavors ho posarem en aquest minut que dius tu, perquè si no és una llàstima, però l'hauríem de tallar. Quan l'Eli ho tingui a punt...
1: Sí,
0: que ho està...
1: De la meitat cap al final, que és més potent. Perfecte.
0: Molt bé, doncs escoltem-la.

0: Caram, caram, que bonica. A més, amb una polifònica, no?
1: Amb la polifònica de Vilafranca, sí,
0: caram,
1: sí.
0: Amb una combinació, sí, vosaltres, ells, tots dos, oh, que maca. Molt, sí, molt bonica, molt, molt.
1: Això
0: molt
1: va ser una proposta de la mateixa polifònica que van fer l'any 2014, perquè van fer un dels seus projectes musicals era fer un concert que es deia 300 anys vencent. Era cançons relacionades amb la lluita de Catalunya, no? I volíem fer havaneres. Llavors li vam encarregar a un músic de Vilafranca, que actualment és el director de l'escola municipal, en Carles Sanz, que fes uns arranjaments de tres havaneres. Vam triar tres havaneres, però al final van ser un balset barquejant.
2: No n'hi ha cap d'havaneres.
1: No, no. Ja. Bueno, sí, la balada en Lucas que està al mig, que és una balada però és una havanera, sí. I al final el canó de Palamós, que també és una havanera però que la firma es fa rima de marxa, i com que té aquest swing vam fer una composició amb quintet de jazz i també amb veus per la coral, i doncs vam aprofitar aquest mateix arranjament que ens va fer el Carles, uh-huh, per poder-lo incorporar en aquest últim enregistrament, amb el disc de Quan t'enamores del 2022, i és la que tanca el disc, la suite 3 Cants de taverna.
0: Déu-n'hi-do, eh? Mm. He sigut una feinada, no? Muntar tot això, suposo.
1: La feinada va ser l'any passat, que també la vam tornar a fer en un espectacle que vam fer al Far de Vilanova per celebrar els 25 anys de la formació del grup, perquè aquesta era la peça que tancava, bueno, no tancava, perquè al final vam fer La vella Lola i El meu avi, el clàssic, però vam fer com tota una història. Bé, vaig fer uns textos per un personatge que era un faroner, que explicava la seva vida, no? I totes les experiències i les històries que havia sentit en el port, sí, des del far, i nosaltres interpretaven les cançons, que eren les històries que explicava. De fet, el faroner va ser el Lluís Cintes, que el vam convidar per fer aquest personatge, i va fer de narrador, i també ens va cantar.
0: Va ser
1: molt xulo l'any passat.
0: I a l'hora dels assajos, amb tanta gent, no vegis, no?
2: Bueno, com a anècdota també, cal dir-ho, quan vam fer el disc, justament l'enregistrament d'aquestes tres peces va estar fallit perquè hi va vindre el Covid.
0: Ah, clar.
2: I tenien que entrar a l'estudi per acabar de rematar tot el treball,
0: yeah,
2: i aquell dia van tancar el món.
1: Es va aturar el món.
2: El 2020
1: teníem, sí, ja tot, quasi tot gravats, i el 2020 es va parar tot.
0: Sí,
1: clar,
0: sí,
1: fins,
0: sí,
1: al 2022 no vam poder finalitzar, sí, sí, tot el projecte i enregistrar-lo.
0: Mm-hmm.
2: És anecdòtic.
0: El repertori de Veneres té cançons que formen part de la memòria col·lectiva, però vosaltres també incorporeu novetats o versions pròpies del vostre repertori. Quin tipus de modalitats teniu incloses dins del vostre repertori? Fas treballar molt, el Jordi,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
1: des del primer dia.
0: Et senyalen la mà cada moment.
2: És que ja t'he dit, que el seu entre minion, tu amb les poesies i el xerrant, és que estic...
0: No, home, no.
1: Estàs com un sol, eh?
0: Digue, Jordi.
1: Tenim de tot. Hem fet balsets mariners, habaneres, boleros, marxes, swings, també.
0: I tangos?
1: Tangos, com a tal, poder no. Un tanguillo, sí, perquè tenim les habaneres de Cádiz.
2: Que també... Tangos pensa que l'habanera és un tango, però amb un ritme...
0: Ja.
2: De cadència. Però, aviam, no deixen de ser tangos, eh? Perquè...
1: Sí, sí. Sardanes, també cançó d'autor, perquè en algun moment també hem cantat, no sé, Paraules d'amor, d'en Serrat, la tenim, sí, en repertori.
0: Les més populars, diguéssim, no? Potser.
2: Cançons també del País Basc, mm-hmm, també en tenim. Mm-hmm.
1: Sí, hem fet el Boga Boga, del Jesús Guridi, i també quan vam anar a Getxo vam cantar el Chori a Chori. Ens atrevim amb tot. Ens atrevim amb tot.
0: Molt bé, molt bé. A veure si ara em contesta el Ramon, perquè està aquí.
2: Sí, la sé, eh?
0: No, jo et preguntaré, que l'havanera està molt vinculada a la cultura, eh? I a les tradicions del nostre país. Creus tu, ja no dic creieu, perquè si no li diràs al Jordi que contesti, creus que és important continuar-les transmetent als més joves, també, aquestes tradicions i cultures?
2: És indispensable.
0: Cultura, més ben dit.
2: Sí. Tot i que costa, però sí que ens hem donat compte últimament, d'uns anys cap aquí, que entre el públic, que ja és un públic, diguem-ne, una mica, doncs, ja d'una edat més aviat doncs, madura i tal, també hi ha jovent. Però jovent que escolta, que està per la, per lo que estàs fent. Encara en són pocs, però n'hi han. I em penso que aquesta és una de la tasca que hauríem de tindre tots els grups, de convidar una mica i que es fessin una mica doncs, amics de, del gènere aquest, que pràcticament ells, quan dic ells, estic parlant del jovent, consideren que és un gènere que no els hi va amb ells, que no...
0: Abans es veien molt els cantants de veneres d'una certa edat, però ara hi ha gent molt jove també en el món de la venera.
2: Sí. Sí,
0: no
2: sí.
0: Només les anxovetes, també hi ha grups de,
2: sí, no,
0: de
2: no,
0: nois
2: i,
0: joves.
2: I Peix Fregit ara ha incorporat un noi que, ostres...
1: Molt jove.
0: Molt jove.
2: Aquest any ha començat doncs, ja a fer tots els bolos ell com a titular. Va acabar amb el que hi havia abans i aquest any ja, ja ha agafat doncs, el compromís d'ell i fantàstic. No, no, i aviam... Evidentment que tot és evolutiu, no? Vull dir, l'edat no perdona i, clar, hi ha grups... Fins i tot hi ha grups que han plegat, doncs, bueno, també...
0: Sí, també és veritat.
2: El tema de l'edat, sí. No han continuat.
0: Sí, sí.
2: Però de cara al jovent em penso que sí que hauríem de ser...
0: I vosaltres, o els grups de veneres, en general, quan és la temporada que acabeu de fer les cantades? A l'hivern no en feu?
2: Bueno, mira, nosaltres tenim feina fins al dia 1 de novembre.
0: És... Caram!
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Tenim... És que ara, de fet, l'estiu s'allarga, eh?
1: I molts anys les festes majors d'hivern també hi han cantat en alguna festa major d'hivern al gener.
2: No és, clar, no és habitual, però... que té l'estiu, ni molt menys. Però, bueno, sí, vas fent. També hi ha esdeveniments doncs, particulars de... de festes o doncs, aniversaris o... No sé, amb això sempre vas fent, eh? Vull dir que no pares.
0: Hi ha algun lloc, plaça o festa o concert on recordeu haver viscut un moment especialment emotiu amb Xató?
2: Jo sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: A veure...
2: Jo en 40 anys no he plorat mai en un escenari, només en un. Sí?
0: I això?
2: A Getxo.
0: A
2: Getxo, sí.
0: I es pot explicar?
2: Sí, bueno, simplement pel fet de lo bonic que va sortir, de l'espai, de la gent, de... Saps allò que va embolcallar un regal?
0: Per sí, mi? Sí,
2: particularment
0: sí.
2: Parlo ara la meva sensació, no? I a l'acabament ho tinc enregistrat. Uns aplaudiments... de quasi 5 minuts, eh? I la gent amb bravos i ei, oi, bueno, allò és que se'm posa la pell. Sí. No sé, jo particularment, vull dir, em va...
0: Ostres, em vas emocionar,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, molt. I vaig plorar, dir, és que és així.
0: Més que res et devies emocionar perquè tot va anar en consonància, no?
2: Sí, i en aquell moment,
0: no?
2: Que dic, com és possible que... Bueno, perquè m'estimo la música molt i en aquell moment doncs, va ser allò... Hi ha hagut d'altres, també, molt interessants i tal, però el que m'ha arribat més és...
0: I si pregunto quins projectes nous teniu?
2: Uf, projectes, no parar.
1: De moment, anem al dia a dia.
2: Sí, no
1: anem molt al dia a dia. Però sí que és cert que fent una mica selecció... perquè volíem portar alguna peça que no tinguem enregistrada i per això hem portat aquestes dues que sentirem ara, després, abans d'acabar, que són directes gravats amb els mòbils de les nostres parelles, bueno, les nostres dones, amb el mòbil. Per tant, la qualitat del so, demanem una mica de disculpes perquè no és la més adequada, però... mirant, fent una selecció, tenim prous repertori com per poder enregistrar una altra CD d'estudi. Encara podríem...
0: I teniu més o menys calculat quan ho voleu fer?
1: No, de fet, em sembla que encara no hi n'havíem parlat.
2: No. Saps què passa també amb el tema d'enregistraments? És a dir, el tema discogràfiques ha canviat tant, però tant, que no s'assemblen res amb el que havia fins ara. Ara tot és... No, ja no existeixen els CDs, no, encara tenim CDs i, clar, molta gent diu, ostres, i on te'l poso?
0: Clar.
2: Els cotxes ara nous no porten...
0: No, perquè això dels CDs s'ha començat a quedar obligat obsoleta, eh?
2: Clar.
0: I això que semblava que era una cosa molt innovadora.
2: Qui té un equip encara i tal, però és que...
1: Fas els enregistraments a l'estudi, que et porten la seva feina també, la seva preparació, perquè no és allà arribar, ho gravem i ja està, s'ha acabat.
2: Clar.
1: No, perquè després vols polir, després hi ha tota una feina d'edició darrere, jo m'he passat hores i hores al costat del tècnic de so, dient, no, aquí això una mica més, aquí perquè li has de donar el caràcter, el tècnic no ho sap, el tècnic farà que soni bé, però nosaltres farem que soni xató. I és complicat,
2: clar,
1: i és costós també, clar, a veure, hi ha molta gent que obre campanyes de finançament, i bueno, és una cosa que ens hem de plantejar, perquè el que està clar és que només amb les havaneres no ens guanyem la vida,
0: No, ja m'ho penso. Què us dona més satisfacció, veure el públic cantant amb vosaltres o aquell silenci respectuós que es produeix quan una cançó doncs, aconsegueix emocionar?
2: El que no em dona satisfacció personalment és que hi hagi el guirigall i el xerri i tal. A partir d'aquí, totes les altres manifestacions que puguis tindre doncs, o que puguin tindre de cantar, participar, escoltar i tal, totes per mi són vàlides. Evidentment que, clar, si és un públic agraït, que tu veus que et va seguint doncs el bolo bé, però és curiós, perquè és que és tot un món, això. Cap públic és igual i cap lloc és igual i doncs l'equip de so mai és igual. És que és...
0: Després de tot el camí recorregut, el vostre camí que heu fet, la vostra trajectòria, què us agradaria que representés el nom de Xató dins del món de la cançó marinera?
1: Què ens agradaria que representés? Qualitat, dignificació, sobretot al principi,
2: pensant
1: que... Que es poden fer les havaneres bé, o sigui, es poden cantar. A veure, ja totes les maneres són vàlides, ja qui en sabrà menys, qui en sabrà més. De fet, quan es van començar a cantar les havaneres a la taverna, els mariners no en sabien de cantar. Bueno, potser si algun tenia millor greu, però ho feien perquè plovia i no podien sortir a pescar i feien el que podien. Però avui en dia, i a més quan parlàvem amb el jovent avui en dia està molt preparat, és molt intel·ligent, van molt formats, hi ha gent que surt de l'Esmuc i munta un grup de veneres, en aquest cas d'aquests dos nois que han muntat un grup ara. Nosaltres el que voldríem és que almenys que Xató simplement sigui reconegut com un grup que treballa per la difusió de l'havanera, tant la clàssica com l'actual, amb una feina constant. Ja està, simplement que es reconegui el treball, ja està, perquè ho fem perquè ens agrada, no perquè vulguem buscar reconeixement.
0: Heu celebrat ja els 25 anys.
1: Sí, d'aquella manera, amb aquest espectacle que comentàvem l'any passat, que de fet va ser un dels que jo em vaig sentir també més emocionat.
0: I de cara a un futur, teniu pensat afegir algú més en el vostre grup o continuareu com fins ara?
2: Jo em penso que com fins ara no vol dir que això no t'ho has de... Bueno, és una cosa que està aquí. Bueno, amb alguna actuació molt concreta i tal, pots posar-hi algun ajut, doncs, d'instrument. Però jo em fa l'efecte que nosaltres, el que és el que dèiem abans, el ser llotjató, som els que som.
0: Som els que sou.
2: I treballem per el que... Bueno, el que
1: sí, i abans, quan érem amb l'Anna, l'acordionista, també érem xató, però érem d'una manera diferent. I quan érem amb el seu pare i amb l'Ivan, érem xató també, però també sonava molt diferent, també.
0: Et sembla que escoltem la quarta cançó?
1: Vinga.
0: Quina és la que escoltarem ara?
1: És la cançó amb autoria pròpia d'en Lluís Cintes. Ell és l'autor de la música i de la lletra.
0: Caram, que bé.
1: Porta per títol Cançó de sa Sirena.
0: Doncs anem a l'escoltar.

0: Molt bé, m'ha d'aplaudir, eh? Que també estan aplaudint, nosaltres també. Bé, jo sí que vull dir als nostres oients que nosaltres estem ja, doncs, entrant a la festa major d'aquí del nostre poble, de Molins de Rei. El nostre patró és Sant Miquel. Recordarem el nostre director que ens va deixar doncs, jove, el Miquel Armengol, i aquest és l'estudi que porta el seu nom. Per tant, us vull dir que el dia 22 es farà el pregó i es farà a l'hora que fem el programa. No hi haurà programa. I el dia 29, que és Sant Miquel, la ràdio no funcionarà o no podreu escoltar programes perquè, doncs, al ser el patró surt el camell i és quan és el dia doncs, més important de la festa. Per tant, ens retrobarem el dia 6, si Déu vol. El dia 6 ens retrobarem. Jo, abans de fer-vos una darrera pregunteta, sí que m'agradaria recitar un poema dedicat doncs, a la Festa Major. És un poema que és de Ferran Casanovas i que porta per títol Festa Major 1949, però bé, l'ubiquem al 2026 i ara us la dic. Quan el setembre fineix, quin perfum fa el Llobregat, de romaní quan floreix, de roser tot esclatat. El seu aire juganer, suau com una cançó, és el bullici que ve vestit de festa major. Els ulls dels infants llueixen, els joves els bat el cor, la sang dels vells s'enardeixen recordant els anys que han mort. Tot el poble alegre i crida saludant el noi vingut. Són tres dies d'una vida que ens porten la joventut. Benvinguda a la nostra poble, xamosa festa major, tu que somrius i noble, vens a fer-nos tant d'honor. I ets per tots reconeguda, revinguda del Llobregat, rep de cor la benvinguda de tot el poble estimat. Bé, doncs ja està. Aquesta era una poesia que no l'he pogut treure de l'ordinador perquè no em deixava, però l'he hagut de fer de pressa i corrents i bé, ha quedat com ha quedat.
1: Molt bé.
0: Però bé, doncs esteu una miqueta lluny per venir a la Festa Major, però hi esteu convidats, si voleu.
1: Moltes gràcies.
0: I acabam, doncs diríem que de cara al futur, al vostre futur de, com a cantaires, com a grup, què li demaneu a Xató per als propers anys? Quins somnis o projectes musicals us agradaria fer doncs realitat?

0: Ara, que em sembla que la voleu dedicar a algú, no? Aquesta cançó.
1: Sí.
0: La voleu dedicar aquí?
1: Sí, a la persona que ha fet que això, com diem, soni com ha de sonar.
0: L'Eli, no?
1: La tècnica que teniu aquí.
0: Perquè a l'Eli aquesta cançó li agrada molt.
1: Sí.
0: Doncs, i li dediquem amb ella?
1: Dedicada està, home, faltaria
2: més. I t'esperem amb alguna actuació en directe. Ah. I aquella serà una dedicatòria ja.
0: Doncs digues tu mateix, Jordi, el títol de la manera.
1: Home, també és una peça precisament que, com explico quan presento, ens uneix aquests dos mons que creuen l'Atlàntic, tampoc no són tan diferents. I qui ho va fer millor que en Carlos Cano amb les seves Habaneres de Càdiz?
0: Molt bé, escoltem-la.

0: Bé, avui hem fet contenta l'Eli.
1: Molt bé.
0: Amics, jo, amics oients i amics que esteu aquí d'Enxató, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies perquè sé que no veniu d'aquí mateix, sinó que veniu una miqueta més lluny.
2: Estem apropet.
0: Moltes gràcies. Moltes salutacions als vostres dos companys.
1: Seran donats.
0: Per mi és com si haguessin estat aquí també, perquè amb la veu sí que hi han estat. Gràcies a la Paquita, com sempre, a la Eli, que està a les vies de so, i a tots els que ens heu escoltat. I ens podreu tornar a escoltar el diumenge a les 8 del vespre. Una abraçada a tots i fins al proper dia, que serà el dia 6 d'octubre.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.

Benvinguts i benvingudes al segon episodi de la nova temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebo una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà el segon de la sèrie dedicada a les històries que hi ha al darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper. Aquesta icònica imatge dels 11 obrers assegut sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. 11 rostres que, durant dècades, van romandre pràcticament anònims. Alguns han pogut ser identificats, d'altres continuen sent una pregunta oberta. Però darrere de cadascú hi havia una vida, una família, un país d'origen i una història d'emigració. En aquest episodi ens acostarem als protagonistes de la fotografia. Explicarem què sabem i què no sabem de les seves identitats. I veurem com la fotografia ha anat revelant algun dels seus noms amb el pas dels anys. I farem un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Reconstruirem el seu naixement a Balmaceda, el viatge a l'Argentina, la seva etapa com a mariner i l'arribada a Nova York, després d'una trajectòria marcada per la emigració i la recerca d'una vida millor. Finalment, tornarem a la fotografia, perquè la història de Nacho no és només la història d'un immigrant basc que va aparèixer en una fotografia famosa. És també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia.

Mirem la fotografia una vegada més. 11 homes, una viga, el 8 sota els seus peus i una ciutat que s'estén al fons. Durant molt de temps, pràcticament cap d'ells tenia nom. La fotografia els havia convertit en símbols abans que ningú no es preocupés per saber qui eren. Però darrere dels símbols hi havia persones. Homes que treballaven per viure, que tenien famílies, que havien travessat fronteres i oceans. La recerca posterior ha intentat retornar-los la identitat. Un dels principals esforços per identificar els obrers va arribar l'any 2012 amb l'estrena del documental del cineasta irlandès Sian O'Coolean, Men at Lunch, on s'expliquen les històries ocultes d'aquesta fotografia. En el documental es rastreja l'origen irlandès d'alguns dels integrants de l'imatge, ja que la immigració irlandesa havia tingut una presència molt important en la construcció de Nova York. Generacions d'irlandesos havien participat en obres públiques, ponts, ferrocarrils i edificis. Comparant la fotografia amb altres imatges preses aquell mateix dia, es va poder identificar a un dels obrers que hi apareixen, com Joseph Eckner, tercer home començant per l'esquerra, i Joy Cortins, tercer per la dreta. El primer home per la dreta, que sosté una ampolla i mira a càmera, és Gustav Popovic, un treballador originari d'Eslovàquia que havia sigut llenyataire i fuster i que a Nova York va formar part del món de la construcció, com tants altres immigrants. La seva identificació es va veure reforçada per una fotografia conservada per la família. Al revers hi havia un missatge adreçat a la seva dona, Maria, relacionat amb la seva presència en aquella imatge. L'home que es troba al costat de Popovic i que ocupa el segon lloc per la dreta a la viga ha estat identificat com Sonny Glynn. I a l'extrem oposat, el primer home per l'esquerra és l'irlandès Matty O'Shaughnessy. Com es pot comprovar, descobrir l'origen dels obrers que apareixen a la fotografia, la ciutat vertical de Nova York no va ser construïda per una sola comunitat. Va ser el resultat de la suma de persones procedents de molts llocs. La fotografia, sense voler-ho, és també un retrat de la diversitat immigrant de la Nova York dels anys 30. Els 11 homes que veiem a la fotografia formaven part d'una comunitat laboral molt especialitzada, els Iron Workers, els homes de l'acer. La seva feina consistia a muntar les estructures metàl·liques dels grans edificis. Treballàvem amb peces d'acer que podien pesar tones. Havia d'existir una coordinació perfecta entre els homes que muntaven, els que dirigien les grues i els que asseguraven les unions. La confiança entre companys era essencial. Quan veiem els 11 homes asseguts sobre la viga, aquesta confiança forma part del que no veiem. No estan sols, formen part d'una quadrilla. Avui, quan observem la fotografia, la feina d'aquests homes de l'acer ens sembla gairebé impossible. No hi ha arnesos visibles, ni xarxes, ni les mesures de protecció que esperaríem en una obra moderna. Però seria un error mirar aquella realitat només amb els ulls del present. Els sistemes de prevenció laboral encara estaven en una fase inicial. Les fonts assenyalen que la construcció dels grans gratacels comportava un nombre molt elevat d'accidents mortals. El risc formava part de la feina. I precisament per això, la fotografia és tan potent. Converteix el perill en una escena de quotidianitat. Però tornem als protagonistes de la fotografia. Abans hem explicat com les diverses investigacions que s'han fet per saber qui eren aquests homes han pogut identificar i posar noms a un dels 11 rostres que veiem a la imatge. D'entre tots ells, ara ens centrem en la història del segon home començant per l'esquerra, el que està inclinat cap a un company oferint-li foc perquè s'encengui una cigarreta. Ens referim a Ignacio, Nacho i Barguen Moneta, un immigrant basc del poble de Balmaseda, Vizcaya, que havia arribat a la ciutat de Nova York l'any 1921. Pel que sembla, la seva identitat ja era coneguda per la família des de feia dècades,
però a l'any 2021 es va donar a conèixer públicament per l'associació Arresi de Balmaseda, una associació que està dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents. Aquesta associació va fer les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels 11 homes de la singular imatge. Ignacio Ibargüen Moneta, Nacho, va néixer el 4 de novembre de 1899 a la localitat vizcaïna de Balmaseda. Era el sisè fill dels 10 que van tenir els seus pares, Ignacio Ibargüen Urrutia i Micaela Moneta Luzuriaga. De petit, era un noi entremaliat que li agradava anar a pescar al riu Cadagua amb els seus amics després de l'escola. Nacho Ibargüen va créixer a Balmaseda en una època de grans transformacions socials i econòmiques. Tot i que la localitat tenia una forta tradició industrial i comercial, les oportunitats per a molts joves continuaven sent limitades. Com molts altres bascos de la seva generació, Nacho miraria cap a l'exterior. La migració seria el primer gran capítol de la seva vida.

L'any 1919, quan tenia tot just 19 anys, Nacho va marxar cap a l'Argentina. Segons la documentació recollida per l'associació Arresi, la decisió estava relacionada també amb el servei militar obligatori i amb la possibilitat que fos destinat a la Guerra del Rif. En lloc de quedar-se esperant un futur que no li oferia gaires garanties, va decidir imitar els seus germans grans i marxar rumb a Argentina, on seria acollit a la Casa Gali, a Buenos Aires, on es trobaven els membres de la família que ja havien emprès el viatge anys enrere. Era el principi d'una vida marcada per la mobilitat. Després de l'Argentina, la seva trajectòria el va portar al món marítim. Segons la reconstrucció familiar, va aprofitar una vaga de mariners britànics per enrolar-se en un vaixell amb destinació a Anglaterra. Va establir-se a Bristol i va treballar com a mariner, des d'on va navegar per tot el món. En aquests anys de navegació, Nacho va estar sempre en contacte amb els seus pares, els que escrivia i enviava fotografies des dels diferents indrets que la seva feina de mariner el portava. A començaments dels anys 20, la situació a Europa no era massa prometedora. Per aquest motiu, i atret pel desenvolupament cultural i econòmic dels Estats Units, Nacho va decidir tornar a creuar l'Atlàntic rumb a Nova York, una nova ciutat que acabaria convertint-se en casa seva. Nacho va arribar a Nova York procedent del port de Bremen, Alemanya, a bord del vaixell President Fillmore. Com tots els immigrants que arribaven a la ciutat, la primera parada obligatòria va ser a Ellis Island, on hi havia el centre de control d'immigració. Un cop passat tots els tràmits oficials, Nacho es va instal·lar al barri de Brooklyn i va continuar treballant com mariner navegant per l'oceà Atlàntic. A Nova York, Nacho va conèixer a Esperanza Ojinaga, una noia també vizcaïna, de Berango, que treballava a l'ambaixada de Mèxic. A poc temps de conèixer-se, esdevenen parella. L'any 1927 contrauen matrimoni i al cap d'un any neix el primer fill, Thomas. El 1931 neix la seva filla, Louise. El 1932, Donald Peter. I el 1934, Shirley. Aquesta part de la història de Nacho i Per Gwen és especialment important perquè ens allunya de la fotografia i ens apropa a la persona. Nacho ja no és només un dels homes de la viga. És un marit i un pare. La fotografia només ens mostra uns segons de la seva vida. La família ens permet imaginar les dècades que hi havia abans i després d'aquell instant. Nacho Ibargüen va treballar com a mariner fins al crac del 1929, quan les companyies navilieres van fer fallida. Per alimentar la seva família, Nacho va exercir diversos oficis fins que, al 1931, va ser contractat per treballar en la construcció dels edificis del complex Rockefeller Center. En aquells principis dels anys 30, Nova York, i especialment l'illa de Manhattan, creixien verticalment a un ritme vertiginós. La construcció dels nous edificis s'alimentava de la immigració que havia arribat a la ciutat anys enrere i de l'alta desocupació que va generar la Gran Depressió posterior al crac econòmic del 29. Nacho, com molts altres immigrants, va contribuir amb el seu treball a crear l'Skyline de Nova York sense saber que un dia la seva imatge quedaria associada per sempre a aquella ciutat.

L'any 1932, quan va ser feta la fotografia, Nacho vivia amb la seva família al barri de Brooklyn, que llavors era un dels grans espais residencials de les classes treballadores i immigrants de Nova York. Des d'allà, Nacho es desplaçava cada dia al seu lloc de feina al Rockefeller Center. Les jornades de treball eren llargues, dures i perilloses i requerien de força física, experiència i, sobretot, d'una extraordinària confiança en el propi cos. El dia 20 de setembre de 1932, la realització d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center va trencar la rutina dels homes de l'acer. Aquell dia, un fotògraf va pujar fins al pis 69 del RCA Building i va sol·licitar 11 treballadors que posessin per un reportatge fotogràfic. A part de la coneguda fotografia on es veuen els 11 homes asseguts a la viga, en aquella sessió a les alçades també es van fer altres fotografies on els treballadors apareixen llançant una pilota de futbol, fingint dormir sobre la viga o saludant amb la gorra a la mà. Com ja vam explicar a l'episodi anterior, la fotografia va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1962, encara que la publicació, que habitualment es considera la primera, és la del dia 2 d'octubre al suplement dominical del New York Herald Tribune. La fotografia no es va convertir immediatament en el gran símbol que avui coneixem. Durant anys, va formar part de l'arxiu visual de la construcció i va anar adquirint notorietat progressivament. Nacho, mentrestant, continuava sent simplement un treballador, marit i pare. No sabia que un instant de la seva vida acabaria sent observat per milions de persones.

Després de 1932, la vida de Nacho va continuar lluny de les càmeres. Va continuar vivint amb la seva família a Brooklyn, primer al número 40 de Pacific Street i després, a partir de juny del 1944, al número 80 de Smith Street. Nacho Ibargüen va morir en març de l'any 1957. L'any següent de la mort de Nacho, la seva dona, Esperanza Ojinaga, va viatjar fins a Bilbao per conèixer la família del seu difunt marit. Seguint l'adreça que li havia facilitat per carta Carmelo Ibargüen, un dels germans grans de Nacho, Esperanza va arribar fins a casa de Felisa Ibargüen, germana de Nacho. Un cop reunida amb la seva cunyada, Esperanza va visitar Balmaceda i va conèixer a la resta de la família. Després d'aquesta visita i de tornar a Nova York, Esperanza va mantenir el contacte amb la família de Nacho per carta. Fruit d'aquesta comunicació epistolar, uns anys més tard, un dels seus fills, Donald, va visitar freqüentment Balmaceda i va reprendre el contacte amb la família del País Basc. Aquests retrobaments entre les dues branques de la família van permetre conservar i transmetre la memòria de la vida americana de Nacho Ibargüen. Després de conèixer la història vital de Nacho Ibargüen Moneta, encara no sabem la resposta a la següent pregunta. Com es va demostrar que el segon obrer començant per l'esquerra de la viga, aquell qui l'ofereix foc a seu company, era Nacho? Doncs la descoberta de que Nacho era aquell home de l'acer va ocórrer, de manera casual, en una de les visites que Donald Ibargüen va fer a la seva família basca als anys 80. En un d'aquests viatges va portar, com feia habitualment sempre que els visitava, regals per als cosins i la resta de família. Per correspondre als regals que Donald sempre portava, la dona de Javier Ibargüen, Mary Pili, va comprar a uns grans magatzems una foto de Nova York. Exactament, la famosa fotografia dels treballadors a la viga del Rockefeller Center.

Quan Donald va obrir el regal i va veure la fotografia, se li van escapar unes llàgrimes per l'emoció. Però no per al regal en si, sinó perquè va reconèixer el seu pare com un dels treballadors que hi apareixien. Entre llàgrimes, els hi va poder dir: el segon per l'esquerra era el meu pare. Aquest reconeixement familiar va ser el que va obrir el camí perquè la identitat de Nacho fos investigada i documentada públicament. Van passar un parell de dècades fins que, a l'any 2021, l'associació Arrècid de Balmaceda, una associació dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents, va donar a conèixer públicament la identificació de Nacho Ibargüen Moneta com un dels 11 homes de la singular imatge. Per confirmar la identitat, aquesta associació va fer prèviament les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels protagonistes de la fotografia. I aquí apareix un dels components més interessants de la història. La identificació no es basa només en una semblança visual. L'associació Arrècid va reunir diferents elements. El primer era el testimoni del seu fill Donald, que havia explicat durant anys a la família basca que el seu pare apareixia en aquella fotografia. El segon eren diverses fotografies familiars de Nacho que permetien comparar els trets físics. El tercer era la documentació registral que situava Nacho i la seva família a Brooklyn en el moment en què es va fer la fotografia. I el quart eren dues noves fotografies fetes el mateix dia que la famosa fotografia en les que hi apareix Nacho junt amb els seus companys de feina. La combinació d'aquests elements va permetre a l'associació afirmar que la identificació era segura. Durant dècades, el món havia vist un anònim. Ara ja podem posar nom i cognoms a aquell rostre. Perquè la història de Nacho Ibargüen és molt més que una nota a peu de pàgina en la història d'una fotografia. És una història d'emigració, d'un jove que va sortir de Balmaceda, va passar per l'Argentina, va navegar pels oceans, va arribar a Anglaterra i, finalment, va establir-se a Nova York. És també una història de treball, de construir una ciutat mentre es construïa una vida. I és, finalment, una història de memòria, perquè quan el món va oblidar el seu nom, la seva família el va conservar.

Esmorzar les assades va néixer a setembre de 1932 com una fotografia preparada per promocionar el Rockefeller Center en un dels moments més difícils de la història econòmica dels Estats Units. 11 obrers van posar sobre una viga de l'RSA Building i la imatge va convertir una situació de risc en una poderosa metàfora d'una ciutat que volia continuar avançant. Durant dècades, però, el misteri va envoltar tant els fotògrafs com els protagonistes. Lewis Hine va ser atribuït durant anys a la fotografia, mentre que posteriorment Charles Davis va emergir com una de les hipòtesis principals. La presència també de William Lefwich i Thomas Keeley impedeixen, però, tancar definitivament l'autoria. La recerca sobre els obrers ha permès recuperar alguns noms. Joseph Eckner, Joy Curtis i Gustav Popovich són alguns dels treballadors identificats, mentre que altres continuen envoltats d'incertesa. I entre aquests 11 homes té una història especialment significativa, la de Nacho Ibarguen Moneta, nascut a Balmaceda el 1899. Nacho va emigrar jove, va passar per l'Argentina, va navegar com a mariner, va arribar a Nova York, es va casar amb Esperanza Ojinaga, va tenir 4 fills i va ajudar a construir una ciutat que, sense saber-ho, un dia immortalitzaria la seva figura. El 20 de setembre de 1932 va quedar atrapat per una càmera en un instant aparentment banal, oferint foc a un company mentre tots dos estaven asseguts sobre una viga a centenars de metres del terra. És la història d'una fotografia suspesa sobre Nova York i és una gran lliçó sobre com, darrere d'una imatge famosa, sempre hi ha persones.

0: I fins aquí aquest segon episodi dedicat a les històries darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, aquesta icònica imatge dels 11 obrers asseguts sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. En aquest episodi hem descobert qui eren els protagonistes de la fotografia. Hem explicat què sabem de les seves identitats i com la fotografia ha anat revelant algun dels seus noms amb el pas dels anys. I hem fet un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibargüen Moneta. Hem reconstruït la seva trajectòria vital des de la seva Balmaceda natal, els seus anys a l'Argentina, la seva etapa com a mariner pel món i, finalment, la seva arribada i establiment definitiu a Nova York. Una trajectòria marcada per l'emigració i la recerca d'una vida millor. I per últim, hem tornat a la fotografia, perquè no és només la història dels 11 rostres que hi apareixen, sinó també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna que avui coneixem. Esperem que us hagi agradat aquest segon episodi d'Esmorzar a les alçades. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en reemissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que seguiu el nostre perfil d'Instagram, Històries de la fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda i ben retrobats. Et desitjo que hagin passat tots un bon estiu, unes bones vacances i que ara tornem una mica amb les forces renovades i com que sortosament el temps ha afluixat una mica la calor, doncs potser acabarem trobant-nos una mica millor tots plegats. Bé, com deia, doncs ben retrobats i comencem altra vegada doncs aquests concerts de la sobretaula del diumenge. I avui, com que de fet acabem de passar una festa molt nostra, la Diada, el dia 11, doncs encara voldria fer una mica de ressons, no de músiques patriòtiques, sinó de compositors i d'intèrprets doncs, catalans. I començarem, encara que la música de catalana ja veuran que no en té gaire, però el compositor sí, començarem escoltant tres fragments de la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz. La Suite Ibèria per a piano, escrita per Isaac Albéniz, va ser composta entre el 1905 i el 1909 i és potser la més important obra de la literatura pianística espanyola, així com un dels cims de la música per a piano de tots els temps. D'ella va dir un gran mestre, és la meravella del piano. Ocupa potser el més alt lloc entre les mostres més brillants de l'instrument rei per excel·lència. I és veritat, el piano és l'instrument rei per excel·lència. Doncs bé, no ens allarguem més perquè realment el que ara volem fer és escoltar música i serà interpretada per Alicia de la Rocha, aquesta gran pianista que ja fa temps que ens va deixar, però que sortosament ens va quedar la mostra del seu mèrit, de la seva gran tècnica musical damunt del piano. Escoltarem doncs Alicia de la Rocha amb tres fragments d'aquesta obra de Suite Ibèria, que és Evocación, El Puerto i aquesta potser més coneguda, la última i també més llarga, El Corpus Christi en Sevilla. Sentim doncs Alicia de la Rocha.

eren a la suite Iberia i eren les tres primeres, Evocación, El Puerto i El Corpus Christi en Sevilla. Ara descansarem una mica, tornarem a sentir Alicia de la Rocha, però ara descansem una mica de piano i escoltem doncs, una composició també d'un altre compositor, d'aquest potser no és tan conegut, que és Ricard Lamote de Grignon. Va ser un gran compositor, mestre també del Conservatori Municipal de Barcelona, però estic parlant de primers del segle passat. És a dir, és una persona doncs, que té ja bastants anys d'història, i d'ell escoltarem la composició que va fer, que es titula Monocromies. Són uns fragments, és un allegro cantabile, un lento, un allegro vivace i un lent expressiu. I ens l'oferirà l'orquestra de cambra Gonçal Comellas, dirigida per el mateix Gonçal Comellas. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquestes monocromies, aquesta composició de Ricard Lamote de Grignon, que ens l'ha ofert l'Orquestra de Cambra Gonçal Comelles, sota la direcció de Gonçal Comelles. Tornem a recuperar la prestigiosa mostra artística d'Alicia de la Rocha, però ara el sentirem, canviarem de compositor, perquè ara el que escoltarem, l'altre gran compositor també català, que va ser Enric Granados. Enric Granados té una música molt bonica i entre les seves obres té l'obra de Goyescas, subtitulada Los Majos Enamorados. De fet, està molt inspirada amb quadres de Francisco de Goya. Granados era un gran admirador d'aquest pintor i es va inspirar. N'hi ha algunes que està documentat que volen representar aquell quadre. I precisament el que escoltarem és que pertany a un quadre famós de Goya, que és El amor y la muerte. I és això el que vol representar dels Majos Enamorados, és aquest fragment de El amor y la muerte. Sentim, doncs, aquest fragment que ens l'interpreta Alicia de la Rocha al piano.

0: I així, amb aquesta peça musical, aquest El amor y la muerte, que pertany a Goyescas d'Enric Granados, acabem el programa d'avui. L'hem sentit, aquesta interpretació ha sigut a càrrec d'Alicia de la Rocha, i desitjo que els hagi complegut aquest concert que hem preparat per aquest diumenge.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
8: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
9: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
10: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Behind the Wall i és de la cantant estadounidenca Tracy Chapman. Ella la publicava l'any 1987 en el seu àlbum de debut i és una cançó feta a capella en la que parla d'una manera molt crua de la violència domèstica, de la passivitat, de la indiferència de la societat i del que fa la justícia davant d'aquest problema que la majoria de les vegades és res.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 15 de setembre de 2026 la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Elisabet Alcalde, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Salvador Prat, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: I Antonio Valverde, bon dia,
4: bon dia
0: i
4: bona hora.
0: Comencem la tertúlia, avui sense el Paco Prieto, sense el Josep Genés, i ara a l'espera de que ens arribi també el José Polo d'aquí uns minuts. A veure, que estàvem parlant de la corbata, perquè el senyor Antonio Valverde normalment ven corbata aquí, sí, sí, sí, a l'estudi, i estàvem parlant de l'acte institucional de l'11 de setembre del passat divendres, que vas assistir a...
4: En aquest cas, no com a persona particular, sinó com a representant del Partit Popular de Molins de Rei.
0: Correcte.
4: I
0: vas considerar que havies d'anar amb corbata també. Mira, en aquest acte.
4: Jo, a la gent li preguntava, ¿qué demonios haces aquí?
0: Això t'ho van preguntar.
4: ¿Qué demonios haces aquí? I jo digo, hombre, pues respeto a los símbolos y a la fiesta nacional de Cataluña, yo vengo aquí, pues una representación puramente institucional. Y claro, yo, si voy a un sitio que creo que es un sitio, o sea, es un acto solemne, un acto institucional, un acto respetuoso, hombre, yo tengo, a lo mejor es por educación, creo que la gente tiene que ir con un mínimo de estilo de vestir que sea acorde a ese acto. Si tú vas a un sitio, yo si me pillas el fin de semana, me pillas con un tejano, una camiseta que puede poner cualquier cosa, sí, y solamente un gorro de béisbol. Pero si voy a un acto institucional, un acto de respeto, un acto que se supone que es el Día Nacional de Cataluña, yo creo que hay que ir un poco más vestido. Y yo realmente me lo habían dicho, no lo creía, y sin embargo vi gente que iba como, no como se puede ir a la compra, sino como se puede ir a bajar la basura.
0: Sí.
4: Entonces, yo eso me parece una falta de educación y una falta de respeto y de decoro a, en este caso incluso a la fiesta. Y lo hacía gente, creo que completamente comprometida con el significado político que mucha gente le quiere dar a la fiesta. Por tanto, me resulta inexplicable, me resulta ya un problema puramente educacional. Pero bueno, oye, tampoco quiero criticar a la gente, es decir, cada cual hará lo que considere conveniente. Pero a mí me pareció muy desafortunado esa parte del acto, que hubo otras partes que también me parecieron que no eran correctas.
0: Sí.
4: Bueno, no sé si quiere la gente comentar, pero yo me pareció que el acto era no sé,
0: había más gente. No sé si era
4: muy frío, sí, muy frío, sí, sí, muy desajaleado, con muy poca gracia, entre comillas. A ver, a mí personalmente iba a decir que me da un poco igual, pero creo que cuando... Yo soy sincero, aquí a mentir, sí, sí, pero la realidad es que, mira, lo único bonito fue cuando se cantó el Segadors. Todo lo demás fue no sé.
0: Salvador.
3: Bé, va ser com cada any. Cada any és,
4: cada any és
3: més o menys el mateix. Vull dir, no hi ha variació. Uh-huh. Sempre és el mateix. Jo també vaig anar el dia abans a la marxa de torxes.
0: Sí.
3: Que era algo diferent. També aquest any, déu-n'hi-do, la gent que hi havia.
0: Uh-huh.
3: Jo no hi havia anat cap any, però els havia vist passar. Aquest any m'hi vaig empalmar i realment va estar bé. Uh-huh. També al final vam fer una mica d'acte allà, uh-huh, amb l'ofrena també, i va estar bé. Mm-hmm. Però el de l'11 de setembre, pues sí, si no es varia, cada any és el mateix.
4: No, però des d'una altra òptica, diferent de la meva, tu tens la mateixa opinió que això és un acte que no estava ben, no estava ben fet?
3: Sí, sí, repetitiu. Sempre no hi ha novetat. Vull dir, s'hauria de fer alguna cosa més.
4: Que no ho dic des d'una perspectiva ideològica, sí. Ho dic des d'una perspectiva purament formal.
0: Mm-hmm.
4: Si té que ser una cosa important, es té que fer de manera que sigui important. Mm-hmm.
3: Sí, sí, és una mica fred, es fa l'ofrena, es van presentar tant les entitats, es va xiular amb un que jo no hi estic d'acord en què xiuli algú, hi havia un de molt esbarat allà que trobo que no...
4: Una persona. Això és una qüestió política que podem analitzar després. La gent d'Aliança Catalana, no?
0: Sí, que van fer l'ofrena.
4: La gent d'Aliança Catalana no va sofrir cap rebuig, eh? Va ser una persona que va cridar dos.
3: Sí, sí, sí, però
0: un parell.
3: Un molt esbarat.
0: Sí.
3: Sí, fora del lloc. Inclús vaig veure algú que anava i li deia algú, no sé si era algun policia secret, algun infiltrat, alguna cosa, i va anar i li va dir alguna cosa i llavors es va moderar.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bé, això passava el divendres, com dèiem, a la diada. Però avancem, si us sembla bé, perquè...
4: Jo avancé mucho, fui hasta Guadalajara.
0: Bé, però per veure el teu fill.
4: Sí.
0: Va anar bé?
4: Sí.
0: Avui tothom porta, o sabia, no?, que portaríem el tema de la intel·ligència artificial, no ens volem fer repetitius, no?, perquè hi ha moltes tertúlies que ja en parlen, però és que tots els diaris se'n fan ressò. El diari Ara diu que la IA enfronta els Estats Units i la Xina, problema global. Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, és el que diu el periòdico, i parla de terreny més també econòmic, La Vanguardia. Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA, perquè expliquen que hi ha convulsió a les borses, els dubtes sobre si seria oportú frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial davant la seva creixent potència i influència, units al repunt del preu del petroli, doncs, i juntament amb les especulacions de la Reserva Federal, es podia veure obligada a pujar aquesta setmana el tipus d'interès, i a partir d'aquí va agitar, doncs, el primer a Europa i després a Wall Street la jornada d'ahir. Més enllà de la reflexió global, anem al personal. Vosaltres utilitzeu pel vostre dia a dia la intel·ligència artificial? Per exemple,
1: sí,
0: Xavier?
1: Sí, però només inofensiu.
0: Quina relació tens amb...
1: Jo, com és audiovisual, és un tema de practicitat i de rapidesa. La nostra intel·ligència artificial, el contingut encara el pensen els seres humans, amb el meu sector,
0: Sí. Sector de publicitat,
1: Sí, bueno, perquè són imatges. En lloc d'abans teníem dibuixants i ara tenim la maquineta, t'ho fa de conya i sembla real, no?
0: Sí.
1: Que no és exactament real, també, però bueno, és com una eina. Jo crec que la intel·ligència artificial com una eina és superbo, és un avançament de la humanitat tremendo. Una altra cosa és quan la intel·ligència artificial pensa per tu o decideix per tu. Això, aleshores, és dramàtic. Per què? Perquè cada cop més ens estem... Mira, el ser humà, tots els invents els ha evolucionat per ganduleria. És a dir, tot el que fem és per treballar menys i aconseguir més. Ganduls de pebrots. La quantitat d'invents que es fan per no tindre esforços és bestial. I la intel·ligència artificial és un niu de ganduls, també, perquè si ja el que et falta és treure el pensament, ja, o sigui, ja no ho dic. A veure, quan inventen un tractor és perquè el senyor el camperol no quedi amb l'esquena destrossada i estigui allà picant, sinó molt més còmode una sentadet. Des de l'invent de la roda, una cosa és el descobrir, l'invent de la roda, l'home sempre ha volgut inventar coses per esforçar-se al mínim. Però pensar en eines físiques. Físiques. O sigui, t'estalviaves pujar escales, però tenies les escales mecàniques. Quan aquesta vagància i comoditat entra en la part psíquica, en la part del cervell, hi ha un perill molt gran, perquè ens podem... Amb nosaltres ens podem quedar gandulets, però amb nosaltres podem quedar idiotes. Perquè si ja no fem servir el cervell, què ens quedarà, no? Saps, el perill és aquest. Jo crec que el límit està entre fins a on entra com una eina i fins a no entra com un jutge del que fem o una substitució del nostre cervell. I això és el debat que estan tenint a la Xina, independentment de l'econòmic. És el gran debat. És a dir, hi ha un nivell de dir on posem un límit a això perquè no sigui realment tremendo, i l'altre és un tema econòmic. A veure, des d'un punt de vista econòmic, tots els canvis, anem a dir, tecnològics o evolutius, sempre fan por. Quan va vindre la revolució industrial, tothom estava acollonit perquè, clar, les màquines traurien feina i tot això. En canvi, va ser positiu. Vull dir, la societat va anar endavant, però al principi hi havia una mica de temor. ¿Vale? Ara passa igual. L'intel·ligència artificial traurà feines, possiblement, però en donarà d'altres. És a dir, les coses van mutant. El que va canviant és que canvia la feina que fem, però feina sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha per què? Perquè mengem, perquè caminem, perquè ens hem de vestir. O sigui, hi ha unes necessitats físiques que algú té que suplir. Enteneu? El que passa és que la intel·ligència artificial, el gran perill que hi ha és que pot arribar a canviar el sistema econòmic des de què? Si nosaltres ara, a través del treball, tenim els ingressos, arribarà un punt, hi ha aquests tios horribles que dominen el món i tota aquesta gent, que diuen, no, al final la gent viurà tota de subvencions i tindran els calés que nosaltres vulguem, però no treballaran. O sigui, és com si ens donéssim pienso, no? Aquest és el gran perill, que tot ho fotin les màquines, quan dic màquines, enteneu-me, i que els humans siguem, bueno, gent que estem per allà, que l'Estat ens dona calés i que no ens necessiten per res. Aquest és el gran perill, I quan l'Orwell el 84 deia el que passaria,
0: sí,
1: o l'Alvin Toffler, un tio no tan conegut, que deia que la gent treballaria a casa, que tot això, el parlo dels anys 70, i la gent deia, hòstia, això és impossible, hòstia, tot el que va dir el Toffler està. Doncs el Toffler d'ara està dient això que a mi em sembla, jo per sort crec que no ho veuré, però
4: no,
1: em sembla,
4: em
1: sembla aterrador, em sembla aterrador.
0: Eli,
2: jo la faig servir només per consultar, de moment només la faig servir per això,
1: que, sí?
2: Que està bé perquè a vegades, no sé, no saps una llei i dius, ostres, això com és, no? I abans havies d'anar a buscar, no sabies a vegades ni on trobar-ho, i mira, de moment només per això. I sí que el que em fa més por és una mica el que ha dit ell, no? Que ens atontem tots, que potser aquests grans poders sembla que ja els hi... O sigui, ara sembla com que aquestes grans empreses diuen no, anem a frenar-ho, que a mi em va semblar com, ostres, què està passant, no? Com és que diuen que ho volen frenar? Que em semblava bé, però clar, segur que hi ha coses darrere que jo no sé i que no són tan ètiques, però de moment... Però els grans poders... Jo crec que ja els hi va bé que estiguem atontats, no? O això sembla, o això a vegades sembla, no? Uh-huh. Perquè llavors jo el que crec és que, clar, que podran fer doncs una mica el que vulguin amb nosaltres, que cada vegada, i ho parlàvem la setmana passada amb l'educació, cada vegada és més difícil que algú sigui crític, per exemple, a l'hora de votar, no? Jo a mi m'agradaria saber de tota la gent que vota, per què vota aquell partit? S'han llegit el programa electoral, no? M'agradaria saber-ho, perquè a vegades no ho entenc, no? Però bueno, això cadascú... I em refereixo a aquest gir cap a l'extrema dreta que hi ha, eh? Em refereixo uh-huh. a això, que també em fa por. I la IA, doncs, certa por sí que em fa, però no sé si és per la meva ignorància, o no sé si sapigués més em faria més por o menys, la uh-huh. veritat.
0: Bé... Salvador, l'utilitzes tu?
3: Bé, jo la faig servir només a nivell de consulta.
0: Consulta,
3: per cosa,
0: sí.
3: Però ara, amb el que deia el Xavi, no n'hi ha cap acordat, quan vaig començar a treballar a la banca l'any 1967,
0: sí.
3: No hi havia ordinadors.
0: Clar.
3: O sigui, treballar amb tot manual i amb màquines de sumar i de calcular.
0: Sí.
3: Llavors també es va dir que quan va començar la informàtica, jo estava llavors ja a la Caixa, que va ser pionera amb el tema aquest, i bueno, deien, no aneu allà, que no parlareu amb persones, que només parlàvem màquines, i els primers ordenadors eren mecànics. Per exemple, el primer tècnic que vam tindre nosaltres d'IBM venia del món de les màquines de cosir.
0: Uh-huh.
3: Va passar de les màquines de cosir als ordinadors, i tot era mecànic. Al cap d'un quant temps ja va començar a entrar l'electrònica, ja va vindre altra gent, però bueno, també es parlava de que tot això trauria molts llocs de treball. Per exemple, aquí a Molins hi havia una entitat bancària que va arribar a tindre 31 empleats,
0: uh-huh.
3: i a la que ho venien formalitzava vam ser 6 o 7.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però, clar, tota aquesta gent s'ha anat col·locant per altres mm-hmm. llocs, o sigui, ha anat avançant.
0: Mm-hmm.
3: I això, no sé, ara estem més avançats, hi ha més coses estranyes, però no sé si anirà per aquí o què.
0: Mm-hmm. Antonio.
4: Los que somos aficionados a Star Trek, los Trekkies,
0: ¿sí?
4: Siempre hemos hablado de aquel mundo desconocido, ¿no? Es una de las frases repetidas a lo largo de las series y las películas. Ese mundo desconocido que es el futuro. La verdad es que la IA, uno de los problemas de la IA es que realmente es un mundo desconocido y que no sabemos a dónde nos lleva. Y eso está empezando a asustar también a los mercados económicos y a las estructuras políticas. Porque si lo seguisteis un poco en verano ya comentaron que hubo pruebas de IA que eran pruebas de seguridad para controlar cómo funcionaban las IAs, y las propias IAs, por su cuenta, al encontrar fallos en las cajas de seguridad que les contenían, salían del contorno, digamos, informático o del contorno telemático en el que estaban contenidas, y se escapaban de ese contorno para hacer cosas que no eran las previstas. La IA es un mundo desconocido, precisamente por lo que dice Xavi, porque hay una base, una parte de la IA que es mera recopilación de información, mera consulta, y hay otra parte que es elaboración de pensamiento. Yo siempre he sido muy escéptico con la IA en los últimos años, cuando me lo comentaban compañeros, porque yo precisamente siempre he sido muy, muy, muy dado a buscar la jurisprudencia y a basar mis escritos, mis demandas, mis recursos en la jurisprudencia. Y por tanto, decía yo, no me aporta nada, me aporta rapidez, pero nada más. Es verdad que en ese sentido de recopilación de información aporta mucha rapidez, porque uh-huh. Me puede, como decía Elizabeth, es decir, la información sobre una ley o la información sobre una jurisprudencia, sobre todo las IAs especializadas en derecho, pues te facilita tiempo y ahorro. Pero Este verano he aprovechado un poquito más de tiempo para realmente preparar alguna demanda con la IA. Uh-huh. Preparar alguna demanda con un método aristotélico-socrático. Es decir, presentando la demanda y diciéndole, ¿qué te parece? ¿Y esto lo ves bien? ¿Esto lo ves mal? Esto, yo creo que es así, pero ¿tú cómo lo crees? Y con ese lenguaje subjetivo, la IA me contestaba en un lenguaje subjetivo. Y cuando yo decía una cosa, la IA decía, pues a mí me parece que podemos ir por este lado. Te juro que al final, con esa interacción, yo no sé si estoy hablando con Xavi,
0: sí,
4: o estoy hablando con... De hecho, las IAs casi todas tienen un nombre o femenino, o sea, no, ya te reconducen por ese sitio. Pues yo estaba hablando con Claude, ya la llamaba Claudia, porque ya estaba yo ya con mucha confianza.
0: ¿Qué tal, Claudia?
4: Pues muy bien. Y además, como soy un tío educado, como sí, lo decíamos antes, por la educación, le digo muchas gracias.
0: Yo también. Ya. Que somos amables.
4: Sí, o sea, es que es la interacción. Ese es el camino desconocido, sí, al cual realmente se produce la situación que dice Xavi. Ese camino desconocido nos puede llegar a sustituir, no ya trabajo, porque el trabajo puede surgir otros trabajos, pero conocimiento. Y no estamos sobrados de conocimiento. Si recordáis lo que hablamos la semana pasada sobre el modelo de educación, que yo ya calificaba de fallido, imagínate un modelo de educación en el cual además ya no tienes, no es que no tengas que hacer ningún esfuerzo, es que la IA te lo hace todo. Me parece que ese camino es un camino horroroso. Por tanto, los peligros de la IA están ahí. Ahora, yo no soy contrario a la tecnología, no soy contrario a la modernidad. Es decir, creo que la IA puede ser una herramienta absolutamente magnífica, pero es verdad que requiere un hervor, un pensamiento, porque es complicado, ¿eh?
1: El problema és quan la intel·ligència artificial té braços i cames, no vull dir els robots, enteneu-me. Quan per si sola, quan per si sola pugui activar coses. De moment, no pot activar res sense l'autorització, anem a dir, de l'home. El dia que

0: Avui en dia ja tenim problemes, perquè si un ordinador s'equivoca i senda, o a tràfic, o el que sigui, la raó li donen a l'ordinador, no li donen a la persona. No, jo, oi, salen a l'ordinador i t'espavilaràs. Hi ha tios, per exemple, que estan morts i estan vius.
1: Con una funcionària de la Administració de Justícia que decía, es que la Administració de Justícia, sus ordenadores no se van a equivocar.
0: Exacte.
1: I al cabo un rato s'havien equivocat.
0: Clar, però amb això ja se li dona una responsabilitat a la tecnologia que crec que encara el té que controlar el ser humà. Per què? Perquè som humans. O sigui, no tot lo racional és just.
2: Mm-hmm. José Polo, bon dia, bona hora.
3: Bon dia a tots.
2: Espera't que et posem micròfon, que si no malament...
1: És José, és una IA de José.
2: Com? No, tranquil. El número 7 té José Polo.
0: No sé.
2: Ja
0: està. Això com...
2: Està activat? Hola, José Polo.
4: Hola, bon dia. Disculpeu. Que crec que m'he equivocat de micròfon, que m'ha dit el 8 al Roger i m'he posat el 7.
2: No preocupis. Quina relació tens tu amb la intel·ligència artificial en aquests moments?
4: De consulta i per resoldre algunes coses de la feina.
2: Bé.
4: Bàsicament, quan parlem de tecnologia, és a dir, sempre hi ha com una cosa que em sembla molt bàsica però que convé dir-la, no? És a dir, posem un exemple. Fa milers d'anys a la Xina es va inventar la pólvora. La pólvora la pots utilitzar per fer focs artificials i per fer, ara que entrarem en festa major, per passar-ho bé, per fer una celebració, o la pots utilitzar per l'ús de les armes i matar persones. Llavors no és tant la dependència de què és la tecnologia, sinó de l'ús que li fem als éssers humans. A nivell comunicatiu, que és el que jo més puc aportar perquè és la meva feina, ara per ara la IA absolutament és un perill. Ara per ara. Ja ens acostumarem a utilitzar-la millor, però és un perill des de diferents punts de vista. La generació d'imatges falses que circulen per internet a través d'intel·ligència artificial és absolutament clamorosa. Hi ha algunes que són inofensives, vull dir, doncs una associació organitza una festa de l'escuma a tal plaça i fan una generació virtual de com seria la festa de l'escuma en aquesta plaça. Bé, fins aquí no li veig cap malícia, no? Però clar, jo és que he vist fotografies atribuint delictes a una persona en concret que eren completament inventades.
0: Sí, els fakes, no?
4: Llavors, clar, és a dir, es depèn de com sigui l'ús. És un perill també des d'un altre punt de vista perquè ara sembla que moltes persones comuniquen igual. És a dir, jo quan veig els missatges aquests que reps per WhatsApp o els veus per xarxes socials, que tots comencen amb una frase, una emoticona, i veus els patrons i dius, ostres, però si tothom m'estem parlant igual, de la mateixa forma. És a dir, on queda una mica la creativitat de la persona? O els cartells.
2: Cartells de la Revetlla de Sant Joan, per exemple, d'aquest any?
4: Eren tots similars.
2: Sí.
4: Eren tots molt similars. Llavors, crec que més que de moment utilitzar-ho com una cosa que ens empenya a ser més creatiu o que ens ajudi, el que ens està traient és eines. És capacitat de raonament i capacitat de fer les coses bé. Ara bé, estem al principi d'un llarg viatge. De fet, no tant al principi, perquè la intel·ligència artificial ja s'aplicava en diversos camps, diguéssim, més econòmics, per entendre'ns. Ara que arriba a tot l'abast de la població, doncs serà qüestió de que amb el temps ens anem acostumant i ho fem servir de forma positiva. Si ho farem o no, no ho sé. No sóc gaire optimista, la veritat.
0: El que sí que és cert és que s'ha estat deshumanitzant, no? És a dir, estem... Tot va començar amb el Tamagotchi. O sigui, no hi ha cosa més monstruosa que un Tamagotchi. En lloc de tindre una mascota...
2: Recordem què era, per la gent que no...
0: Tamagotchi era un aparatet així dels japonesos que estan sempre molt sols i estan... Jo els admiro molt com a societat, però estan com una cabra. O sigui, el que veus al Japó no és enlloc del món, estan sonats. Tios que es tanquen al lavabo i no surten per res. Vull dir que, com a l'anacoreta del Fernan Gómez, però és igual. Era un aparatet petitet, us en recordeu, que tu el anaves alimentant cada dia. Era com tindre un animalet electrònic.
2: Sí.
0: I es va enganxar la tira de gent amb això.
2: Sí.
0: I era jo típic de, tens gos? No, però tinc un Tamagotchi, no? Clar, aquí va començar el merder. Quan una pantalla la veiem tan real com la realitat, quan una màquina l'estimem tant com un ser viu, o sigui, no ens donem abraçades, tu. Ens enviem emojis, o emoticonos. El ser humà li va costar molt parlar per telèfon. Poder parlar a distància amb la veu va ser... un gran invent. Ara la gent no parla per telèfon, s'escriu.
1: Los adolescentes no lo
0: consideran... I és acollonant, dius, de què serveix tot l'invent aquest? I el bo és que quan escriu malament, s'inventa un vocabulari de ganduls, perquè, por favor, SPF, per no escriure tant, i a sobre fotem iconos

0: animant-se. És a dir, estem destruint l'escriptura, estem destruint la comunicació verbal, estem destruint les abraçades, estem destruint moltes coses, i això és el que fa mal. Perquè tot això va portant que al final el ser humà... Escolta, abans la gent, i no vull dir que abans sigui millor o pitjor, dic que era diferent, eh? Abans la gent traia les cadires al carrer i xerrava. I els veïns es coneixien. Ara hi ha gent que viu en pisos, no saben ni qui és el veí.
1: I s'ajudaven, i s'ajudaven.
0: Eh? S'ajudaven. Ara som absolutament insolidaris.
1: O insensibles.
0: Jo que he estat a Nova York, a mi em va sorprendre, ho he dit moltes vegades, el primer dia que vaig allà em van portar 40 tios un pastís i em dic, welcome, tal, no els vaig veure mai més. O sigui, em vaig quedar molt parat perquè dic, sí, quina gent més rara, no? Aquí treballat i que sé dur. Però què vull dir? Que ens hem deshumanitzat. I segueixo dient, per vagància. Per vagància. Tindre un tamagotxi l'apagues, tindre un gos és responsabilitat. Tindre un veí que parla si t'ajudes, hòstia, no m'emprenyis tu, a mi deixa'm estar en pau. Que... És a dir, ens estem convertint, nosaltres, la tecnologia ens està convertint, no està creant màquines noves, està convertint l'home en una màquina. Això és el futur.
2: A veure, diu l'Albert Cuesta, especialista, ja ho sabeu, analista de noves tecnologies, informàtic i periodista, el diari Ara, diu, ho hem vist mil vegades a la tele i al cinema, un actor malèvol s'infiltra en la producció i distribució d'energia, en les telecomunicacions, en el control del trànsit aeri o viari, en la sanitat o en el sistema financer, que fa funcionar una ciutat, un país o un planeta sencer, i el contamina o l'atura fins que al caire de la catàstrofe arriben els bons i el neutralitzen. El dolent gairebé sempre és un geni de la informàtica, amb aspiracions monetàries, poca vida social i algun greuge pendent amb els poders establerts, o bé al servei d'un estat adversari. Un arquetip còmode i fàcil d'aturar en 90 minuts. Diu, però aquest guió ha caducat. El desenvolupament de les plataformes d'intel·ligència artificial ha arribat a un punt en què gairebé qualsevol interessat, sense laboratori secret ni clichés de guionista, pot fer-les servir per provocar el caos. Les mateixes eines faciliten trobar escletxes de seguretat que abans passaven desapercebudes i explotar-les de la pitjor manera possible. Ja no cal ni un actor malèvol, n'hi ha prou amb el funcionament normal, a màxima velocitat i sense fre, de les mateixes empreses que diuen voler evitar-ho. Els últims dies, diu, ho ha deixat clar, Jacob Coxon, investigador que havia treballat tant a OpenAI com a Anthropic, que va dimitir dimarts passat acusant les dues empreses de córrer cap a una superintel·ligència autosuficient, jugant-se-la la nostra vida. A poques hores després, Ivan Huvinger, responsable d'alineament de la mateixa Anthropic, li donava la raó en públic i xifrava en més d'un 10% la probabilitat que la IA acabi amb la humanitat d'aquí a una dècada. Un 10%, diu, no sembla gaire, fins que t'ho diu un pilot del teu avió abans d'enlairar-se. Resulta inquietant, diu, aquestes confessions de poder arribar just quan les dues empreses esmentades preparen sortides a la borsa i sortides bilionàries. Que els seus propis empleats surtin a dir, diu, que el producte pot exterminar-nos, no sembla la millor campanya per vendre accions. Tret que, com els fabricants d'armament diu que presumeixen del missil més eficient o del dron més letal, l'objectiu sigui precisament exhibir potència tecnològica per inflar l'atractiu davant els inversors. El cinisme és sideral, diu, si tanta por els fan els seus productes, només caldria que els apaguessin, però amb aquestes xifres a l'horitzó, el mercat pesa més que qualsevol comitè d'ètica. OpenAI, de fet, ha decidit, diu, ajornar l'operació.
3: És que és una realitat.
1: Reflexions... Això és el que fa por, no? I a més
2: correcte.
1: A més, això com ho legisles? O sigui, si la IA, si es pot autoalimentar o auto... No? Si és autosuficient,
2: sí,
1: com ho legisles? Ja pots legislar el que vulguis. Que aquesta part és la que jo entenc. Com ho legisles?
3: Parte, no sé, ara nos ponemos metafísicos, però claro, evidentemente, si la IA... No, si és la realitat. Si la IA puede alcanzar un punto de autosuficiencia, yo no sé si ya es una consciencia. ¿Y cómo lo vas a legislar? ¿Cómo lo vas a legislar? Y este es el miedo que les ha entrado en los últimos meses, porque hay pruebas objetivas que efectivamente la IA ha tomado decisiones por su cuenta. Y esto es una realidad. Y es así.
4: Yeah. Doncs fixa't que jo no crec que els hagi entrat por. que jo el que crec que hi ha darrere és una operació empresarial per després vendre el remei.
3: Ah, bueno
0: però això ha funcionat sempre.
3: També.
0: Jo et foto por després t'ho arreglo, sí.
4: Sí, sí, jo crec que el que està passant és una mica això. I que fotran molts calés, venent a governs, doncs, ciberseguretat per contra la IA.
0: El que passa que hi ha una cosa que és curiosa, no? A vegades... Jo sempre dic que amb una gota d'aigua no cal analitzar tot l'oceà, no? Amb una goteta saps què passa, més o menys, no? Hi ha gotetes que van deixant les maquinetes, que dic jo... Bueno, estem amb la pel·lícula del Cameron, Terminator. Aquella pel·lícula que era, semblava una bestiesa, resulta que era premonitòria, no? Les màquines que eren el poder i el hombre contra la màquina, bé, és igual. Però hi ha detalls que dius que em fan molta por. Hi ha molta gent que li fa molta gràcia i riu, i a mi em va aterrar. A la fira aquesta que va haver aquí del Construmat o no sé què, o el Sonimac, no sé què, no, l'Alimentària.
4: Ah, Alimentària, sí. Ah, sí.
0: Van tenien robots cambrers,
4: sí,
0: i cuiners. Hi ha una cosa molt, molt alarmant. Un robot es va suïcidar. Hòstia, cuidau, perquè això em dius, hòstia, aquest paio o aquesta màquina no ha volgut treballar més, s'ha trobat malament i ha decidit treure's la vida. Clar, si una màquina...
3: La vida.
0: Bueno, es va suïcidar, ell mateix...
3: No, és que...
0: Bueno, la vida d'ell, clar, una vida... Entenem, sí, cada cop som més humans. Dius, hòstia, aquesta màquina també pot pensar que algú és eliminar la vida d'un altre. O sigui, ja comencem a entrar en unes decisions que ja no són eines, són pensaments. I clar, aquest és molt fort. Un altre, amb una botiga... Ara no sé si és el Japó o la Xina, o aquests països orientals, no sé, són molt diferents, però bueno.
3: No
0: té res a veure el xino, el japonès, però eren orientals, el que passa és que no recordo exactament quin país, però o era Japó o era la Xina, no crec que fos...
3: I Corea, també,
0: O Corea, potser, vale, sí, un d'aquests. Un robot botiguer, venedor, i no sé què va dir un dels clients, que el va anar i el va començar a estovar. Mhm. Però a pagar el client. I dius, hòstia, cuidao, perquè aquest robotín està pagant a un ser humà. L'altre es suïcida. És a dir, quan més humans, més decisions poden prendre i més nosaltres ens quedem...
1: No vam veure ahir unes imatges, em sembla que era TV3, que un d'un robot que estava pagant, però en plan...
0: És aquest.
1: No, però no pagava el que l'havia fet? O sigui,
0: no, pagava un individu que hi havia allà.
1: Ah, vale. Van dir això, com si fos el que l'havia creat i l'estava com pagant.
0: No, el que l'havia creat va sortir per tractar de pagar-lo.
1: Vale.
0: El tio està en una botiga, estan fent proves.
1: Ah, vale. Només vaig veure l'última part, llavors.
0: Sí, en una botiga, fan proves, i el tio comença a despatxar, i collons, la mare de bé, i algú li diu, o algú fa... El comprador...
3: Igual no hi ha propina.
0: No ho sé. Algú fa el comprador que el tio comença a fer cara. Deia, surt corrents l'altre per tractar de tirar-lo.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: És brutal. És a dir, quan fan aquestes reaccions tan humanes, és el gran perill. Perquè qui decidirà el que està bé i el que està malament? Les màquines. On hi haurà la... És que patirà des de la religió fins tot. És a dir, el ser humà, per ganduleria, ha regalat la humanitat a les màquines.
2: Bé, per cert que avui teníem des de la Xina el teu company José Polo David Guerrero fent-nos a la punt del dia des d'un tren, ha agafat un tren d'alta velocitat 1.500 quilòmetres deia de recórrer d'una ciutat a Xangai amb 7 hores.
4: Vale.
2: D'acord, diu que pots esmorzar en una ciutat i és com una distància de Barcelona a Amsterdam, ens deia, com si poguéssim esmorzar a Barcelona i arribem doncs després de dinar a Amsterdam.
4: Igualets que els talgos que
2: el
4: de
2: país.
4: Quan anava jo a Galícia.
3: Efectivament. Gràcies de Barcelona a Mataró.
0: Hi ha nostàlgia del viatge, de conèixer gent.
2: Vull dir, perquè, bé, també diu que és el tren amb, el país amb més línies d'alta velocitat, no?
0: Sí,
2: la Xina.
0: Sí.
2: També hem
4: que les estacions de tren semblen aeroports, bàsicament.
2: Efectivament, també hem d'entendre, no, la grandesa del país, però, escolta, 7 hores, eh?
4: Sí. Bueno, això està bé, honestament. És a dir, està bé en el sentit que per un país com la Xina, amb les seves dimensions, ho necessita, ho han invertit, tecnològicament estan superavançats. Jo m'ho trobo a qualsevol fira, m'ho trobo al Mobile, a l'Alimentària, a qualsevol fira d'aquestes on normalment hi he d'anar per feina, doncs em trobo que estan en un altre nivell. Clar, tampoc ho hem d'intentar replicar tot aquí, no? És a dir, a mi m'agradaria tenir un tren d'aquests aquí, vale, perfecte, seria genial. Els meus viatges a Galícia serien molt més còmodes, però
2: sí.
4: Prioritzaria arreglar Rodalies. Sí, bueno, entendre'ns, no?
3: Però dentro del discurso que dices, que no se nos olvide, al final va a ser eso, que China es una dictadura.
4: Sí, claro,
3: entonces, que no lancemos el mensaje, sí, que sí. No lancemos el mensaje, que como las cosas funcionan bien en una dictadura... A lo mejor lo bueno es una dictadura.
4: Es que últimamente
3: hay tantos elogios sobre China que a ver si no se va a olvidar que China tiene campos de concentración a los musulmanes, que China no permite el pluralismo político, que China controla a sus ciudadanos de manera que no pueden hacer nada si no están controlados. Ojo, porque a lo mejor al final nos vamos a quejar, como decía Elizabeth, de la extrema derecha. Yo también me quejaré de la extrema izquierda, pero al final la extrema derecha y la extrema izquierda van a decir, hombre, si tanta gente elogia a China, que es una dictadura, ¿por qué nos critican a nosotros por intentar imponer un régimen en el que tampoco hay pluralismo político?
0: Saps,
3: que no se nos olvide,
0: A veure, no hi ha cap país perfecte,
3: No,
0: tots però, els països tenen les seves mancances i deficiències. El que passa que Xina ha trencat el paradigma de que teníem fins ara. És a dir, nosaltres dins dels arguments bàsics que tenim és esquerra, todo para el pueblo, cap llibertat, parlo d'extremes o sigui, la Unió Soviètica era tan repugnant com els Estats Units al seu dia o com el Hitler, o sigui, cuidao perquè la tendència a la dictadura del ser humà és fastigosa però existeix. Quin és el paradigma que ha trencat la Xina? Que amb aquella visió maoista, el libro rojo de Mao, tot allò, gent que anava en bicicleta, un poble absolutament rural, ple de gent, ple de misèria, econòmicament ha aconseguit el salt més gran de tota la història de la humanitat des del punt de vista econòmic. Per tant, econòmicament i tecnològicament la Xina està per davant de qualsevol país del món avui per avui. I hi ha una ciutat que es diu Yangyang, que és la Disneylàndia de la modernitat. És una ciutat absolutament mega moderna, tot automatitzat, amb una educació per part dels xinos molt gran. Què és a dir? Com ha aconseguit la Xina això? A través del comunisme? No, també a través del capitalisme. És a dir, ha fet una cosa que és curiosa. Jo crec que és el que sempre tenim al cap, però no apliquem mai. Ha agafat el millor de cada casa i ho ha ajuntat. No el pitjor, el millor. Sempre queden poços, si és un partit comunista, i allà, per exemple, la diferència entre el capitalisme dels Estats Units, per dir alguna cosa, i la Xina, és que el benefici reverteix amb el propi país, no amb uns milionaris, que n'hi ha, però estan acotats. El que administra el país és el govern, que això és comunista. I per l'altre cantó, el capitalisme, el caler, va parar a particulars, a empreses. Aquesta és la gran diferència. Model de funcionar, capitalistes, tots dos. Avui la Xina, el funcionament econòmic és capitalista, molt capitalista. Però què passa? A l'objectiu final, un reverteix a través de l'Estat, que és molt comunista, amb el poble, i l'altre reverteix amb empreses o particulars. Això és la gran diferència. I dos, el fet de que la Xina tingui aquest... Per exemple, a la Xina agafen un corrupte i se'l pelen, hi ha la pena de mort. Jo soc totalment contrari a la pena de mort. O, per exemple, ara van agafar uns que abusaven de menors a la Xina i els executen, així se'ls pelen. I polítics...
1: Presos polítics.
0: Polítics que se'ls pelen. És a dir, hi ha una duresa bestial i a la presó. És a dir, i tampoc tens molta llibertat, perquè evidentment és tot per l'Estat. El que passa que ha aconseguit una cosa a la Xina, que és el que predicava el capitalisme i durant un temps se l'ha aconseguit. Treure de la pobresa i de la misèria la gent. Això ho ha aconseguit Xina. O sigui, Xina ja no té la pobresa extrema, els agricultors... El que ven tant el capitalisme és curiós que s'ha aconseguit a través d'un país comunista. És que és com una paradoxa. El paradigma és, ja no és el que era. La Xina està canviant el món. Des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista...
3: Los capitalistas más radicales te podrían decir que si me dejarais que funcionase, que organizase yo el Estado sin pluralismo político, sin establecer sindicatos, sin derechos sociales, salvo los que yo ponga, a lo mejor funcionaría así. Pero eso no es la sociedad que queremos. Dentro de los pueblos que tú has dicho y de las ventajas que tú has dicho, pluralismo político, los derechos humanos y los derechos sociales me parece que son más importantes que el hecho de la prosperidad económica.
0: Jo crec que...
3: Por lo menos en mi opinión.
0: A veure, la gran diferència és que si parlem de política o parlem d'economia. Jo estava parlant d'economia.
3: Claro, bé, però...
0: Si parlem de política, jo no sé on hi ha més llibertat, si a la Xina o als Estats Units.
3: Yo lo tengo muy claro,
0: Aparentment sí. Perquè tu què fas? Allà hi ha un partit, i no hi ha votacions, hi ha un partit. I nosaltres votem el que el poder podem votar.
3: No, eso es más demagógico que cierto.
0: No.
2: Ah, ahir tancant aquest tema, sisplau.
3: Te guste o no te guste.
0: És libre.
2: Tornem cap a casa?
0: Sí, bueno, deixem-ho perquè...
2: Sí, tornem cap a casa.
0: Un dia farem un apartat d'això. Vale.
2: Molt bé. Per cert, efectes vale. pràctics, i parlant del tren, aquesta setmana s'ha tancat el pont sobre les vies.
1: Ah, sí, sí.
0: Bueno, miracle, no?
2: Durant 4 mesos hi haurà obra de reforma de la passarel·la baixa del pont.
3: Bueno.
2: I, per tant, no sé si us afectarà, Elisabet...
1: Bueno, avui ja hi ha hagut
2: l'accés a la piscina.
1: Però...
2: Sí.
1: Home, però ja m'està bé que ho arreglin, la veritat.
2: Sí. Sí. Mm. Recordeu que teniu l'alternativa Jaume Balmes, Mestre Blanc, per tant per la piscina, per la Penny, i si no pel pas sota vies de les conserves.
4: Honestament, és una artèria.
2: És una artèria.
4: És una artèria vital del poble. Sí. Jo no sé fins a quin punt hauria estat millor fer-ho a l'estiu. Començar abans.
2: Els mesos d'estiu.
4: Ho dic perquè, clar, ara, sí, la
1: bueno,
4: piscina...
1: Bueno, amb les escoles i tot.
4: Clar, les escoles, el centre Josep Maria Sales, sí. El centre Lois, que està per sobre, sí. Hi ha una sèrie d'equipaments que són bastant utilitzats per la població, que ara es veuen més afectats que si s'haguessin...
1: A l'agost o així, no? Que hi ha menys gent.
4: Que hi ha menys gent, clar. Sí, sí. Evidentment, allò s'havia d'arreglar. Sí. I ja... Aquí sí que ho faríem del tot de conya si aprofitéssim l'obra del pont per fer-la coincidir amb les obres dels ascensors.
0: Home, d'una vegada.
4: Que ja, no? Cada 2x3 no funcionen i ho arreglessin tot junt, perquè seria ja que està tancat, doncs aprofites. No sé si es farà o no, la veritat.
2: I coincideix amb els treballs nocturns que Renfe anuncia des d'aquesta setmana també, fins al gener, per les obres, diguem, de l'estació de la Vila. I per incompatibilitat doncs, amb la circulació de trens durant el dia hi haurà treballs nocturns a partir d'aquesta setmana, per tant ambient en aquesta zona.
4: Sí, sí, ahir m'escrivia un veí de les conserves i em deia, heu resumit el meu malson en dues notícies en el mateix dia.
2: Sí. I és així.
4: I és així, jo, bueno, ànims, és que no... Al final són obres que s'han de fer i les obres porten molèsties, no té més...
0: És així, és així.
4: No té més història.
0: Si no les fan és perquè no les fan, i si les fan perquè les fan, la qüestió que sempre hi ha gent normal, amb raó o no, que estan molestos, però les obres s'han de fer.
4: És que si no...
0: És evident, és que si no, què fas, no?
5: I esperem que durin els 4 mesos, que no s'allargui.
0: Aquesta és una altra. Aquesta, i que ho facin bé, i bueno,
2: sí.
0: Moltes coses, no?
3: Que l'hagan com guia.
0: Sempre com... hi ha... ja, parlant de la Xina un altre cop, perdoneu, no política.
2: Sí, a veure, ara em torna la Xina.
3: Sí, sí.
2: No.
3: Te moris a la Xina.
0: Amb el del Tíbet, això que va bé, la desgràcia aquesta i tal, els xinesos s'han bolcat observament. Foten 25 quilòmetres de carretera diaris.
1: Sí, sí, és veritat, però estan reconstruint el Nepal, la Xina està reconstruint el Nepal, després del terratrèmol també, però la Xina moltes vegades ha actuat així i després ha anat com agafant terreny.
0: Sí, bueno, clar, no ho fa pas.
1: És a dir, però ho faran a tot el món i no ens n'adonem. Però
0: sí, sí,
1: ja són propietaris de...
0: Sí, sí, de tot.
1: De
0: però, bueno, vull dir, des del punt de vista d'obres tecnològiques, la rapidesa que tenen, per exemple, tenen, tenen que reparar una autopista i van com una espècie de plataforma que aixequen i fan un pont, l'autopista segueix passant per dalt i treballen a sota. Ho pleguen i se'n van. És a dir, han fotut uns avanços brutals. Però, bueno, esperem que aquí...
4: Això, si no m'equivoco, ho vaig veure que ho feien també a Àustria.
0: Mm-hmm. Sí, a Àustria també. Bueno, és molta tecnologia d'aquesta, però ve de l'Orient, curiosament. Bueno, en fi, que paciència, tu. El que vulgui una autoritat té que trencar els ous.
2: Sí.
4: O paciència i, en aquest cas, també comunicació als veïns, eh?
0: Sí.
4: Jo, hi ha algun que s'ho ha trobat una miqueta tot de sobte.
2: La passarel·la, el pont, perdó.
4: La passarel·la sí. I el tema de les obres de Rodalies. O sigui, l'altre dia passava un noi per la redacció i ens deia, escolta, us puc penjar un cartell d'aquestes obres?
2: Uh-huh.
4: I faltaven, era divendres, va ser, és a dir...
2: No, divendres era festiu?
4: Doncs dijous quedava res, era com l'últim dia laborable per entendre'ns abans de que comencessin les obres.
3: Això és un dèficit terrible.
4: I dius... Sí, me n'entero, dic jo, en sèrio, ara comencen les obres nocturnes, que si ens en recordem, en el seu moment es van explicar que arribaria un moment que hi haurien obres nocturnes allà, vull dir... Que la gent que estarà molt ficada en el tema doncs diria que, ostres, això em sona, però jo hagués fet una miqueta més de... Ostres, d'avisa.
3: Es que, pero, José, la informació no és per a la gent que està que hace mucho seguimiento, la informació és per a la gent que no hace seguimiento. Esa es la cuestión. Los carteles no son para el que sabe el camino, los carteles son para los que no sabe el camino. Entonces, esa es la cuestión.
2: Bé, per cert que també aquestes últimes hores és notícia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha explicat que confia en tancar la crisi de Ceuta abans de final d'any, i ha qualificat de bulo, un possible xantatge del Marroc. Ha intervingut penso que amb el Motos o però no sé.
3: Lo ha dicho en programa en castellano.
2: En castellà ho ha dit,
1: A l'intermedio,
2: efectivament. Que ha manifestat la seva confiança poder donar per resolta la crisi de Ceuta abans que conclogui el 2026, horitzó temporal que l'executiu s'ha fixat per posar en marxa un comandament únic i ha qualificat això de bulo, que Marroc pugui pressionar-lo amb el material obtingut del seu telèfon mòbil mitjançant el programa espia, el famós programa espia Pegasus. En fi, no havíem parlat encara d'aquesta situació. No em miris així, Antonio, sisplau. No,
3: és que estava pensant...
2: Tinguem un debat ordenat.
3: No sé si és millor que lo haga porque está chantajeado o que lo haga porque piensa que es bueno. No sé qué es mejor.
2: El president, ¿eh?
3: Sí. Porque si por lo menos está chantajeado y dice, mira, pobre hombre, lo hace por chantaje, que siempre nos puede dar un poco de pena, ¿no? Pero si lo hace porque considera que es bueno lo que hace, que las decisiones son acertadas, entonces es lamentable.
2: Bé, mentrestant veiem, doncs, evidentment, la situació crítica a Ceuta, ho veiem al 30 minuts del diumenge, moltes ONGs treballant per que no donen a l'abast.
3: Sí, Oriol, ¿sabes
2: crisi lo que... humanitària?
3: Digues. No, no és crisi humanitària. Oriol, tu saps l'expressió estadounidense que a veces l'ha comentat, elephant in the room, l'elefante en l'habitació, que és aquello que no se quiere hablar, pero está ahí, ¿sabes? ¿Sí? Pues la inmigración es el elephant in the room de la política española. Es la que explica el auge de Vox, que explica el auge de Alianza Catalana. ¿Y por qué? Porque desde hace 10 años se está haciendo una política inmigratoria que es ridícula, que es absurda y que es negativa. Y entonces, como esto es así y esto es un muro, la realidad es un muro. Entonces, tú puedes chocar contra la realidad todas las veces que quieras, contra el muro, pero te vas a golpear. Como la política inmigratoria española desde hace una década, quizás incluso desde hace más,
1: claro,
3: es ridícula, también. Entonces estos problemas dan lugar a que haya extremistas. La inmigración no es unas puertas abiertas para todos, para entrar en cualquier parte. No hay ningún derecho, ninguna persona tiene derecho natural a entrar en otro país. Ninguna. O sea, no es un derecho, no chiste. Y como no existe, ese Estado tiene la autoridad y la legalidad para decidir quién entra en su territorio o quién no entra. Y mi opinión es que las condiciones de entrada tienen que ser las más flexibles y las más admisibles posibles. Es decir, yo sí que quiero que entre todo el mundo, pero dentro de una regulación, dentro de unos lógicos y dentro de una cierta estructura administrativa. Y lo que no puede ser es como constantemente en España, en Cataluña, en España, entra quien quiere sin cumplir la legalidad, y pasado un cierto tiempo, esa persona se queda. Porque la legalidad da igual. Porque si tú lanzas este mensaje, ¿qué aliciente le das a las personas para que cumplan la legalidad? Ninguno. Es que es ninguno. Entonces, como eso es una cosa imposible, como eso es una cosa que no se puede sostener, por muy bonito, por muy humanitario que sea la decisión de acoger a alguien, como eso políticamente y jurídicamente no es admisible, pues, ¿qué pasa si entran 50.000 personas más mañana en Ceuta? ¿También se les acoge? Si entran 10.000 niños mañana, ¿también se les acoge? Es que esto es absurdo. Entonces, como no lo digamos, seguiremos en el absurdo detrás del absurdo. No se puede acoger a todo el mundo simplemente porque entran. No es posible. Entonces, pues si queréis discutirme, no me lo discutís. Si queréis decir que soy una persona malvada porque no quiero acoger a 5.000 niños cada 3 días, pues me lo decís. Yo lo siento, os estáis enfrentando al muro de la realidad. Y lo peor es que se le da alicientes a los que realmente tienen una xenofobia contra los extranjeros.
2: A veure... Rebata?
4: No, rebatre... Tampoc és rebatre i fer-li aquí un totalisme absolut amb el que ha dit l'Antonio, perquè en 3 minuts no podré, però a veure, coincideixo en que sempre serà millor una via regularitzada per aquest tema que una via il·legal. Això em sembla que és obvi i que ho comparteix tothom.
3: No, porque se provoca esa situación. Cuando tú regularizas cada 3 años, porque una cosa es que tú regularizas una vez cada 15 años, dices, hombre, es una excepción. Cuando tú regularizas cada 5 años, lo que estás diciendo a la persona es, si aguanto 5 años de manera ilegal, me voy a convertir en regularizado. Es que es un mensaje absolutamente absurdo.
4: entrar a veure, Antonio. No estaves dient que el millor era que hi hagi una manera regular d'entrar?
6: Sí, no, però la regularització no és una manera regular.
4: Però és que jo no dic la regularització, Antonio, és que també l'elefant a l'habitació és una cosa que a vegades és nosaltres que volem que sigui l'elefant de l'habitació, perquè si comencem a parlar de Ceuta, que és el que el moderador d'aquesta de Turle ens han dit, i tu ho has enfocat cap al tema migratori, jo crec que això no és un tema específicament de tema migratori, jo crec que aquí en la coincidència de que 80.000 persones decideixin el mateix dia per passar d'una via, per una via il·legal, a un país, em sembla que reduir-ho a que és un fet migratori potser ens quedem curts.
6: Hombre, yo lo he utilizado porque ha sido la expresión que utilizó el presidente.
4: Potser ens quedem curts. És a dir, hauríem d'explicar tota la pel·lícula de què hi ha darrere d'aquest fet. Val? És a dir,
6: si lo planteamos como un tema migratori.
2: Correcte.
6: Si lo planteamos un tema migratori, és que no podem seguir per aquest camí.
4: I després, és a dir, aquí, l'elefant en l'habitació, ostres, jo recordo també el que anava circulant aquells dies. Dius, no, és que 80.000 entren i es quedaran aquí i a sobre, en certes propers, ja veuràs com la meitat venen a Catalunya. Això no és el que ha passat.
6: No, no, i ni passarà. Però
4: el tema de la immigració existeix. Si vols, parlem a propera tertúlia, perquè en 30 segons l'únic que farem és el ridícul.
6: Jo
4: val?
6: En 30 segons ho agomanaria.
4: L'únic que farem és el ridícul. Ara, la situació...
0: El ridícul ho fem sempre.
4: És que... però no reduïm la situació de Ceuta. Només això... Només això perquè hi ha altres temes.
1: No, però ella diu crisi humanitària i potser el que hi ha ara... No l'origen, però igual el que hi ha ara sí que és una crisi humanitària, el que hi ha ara, perquè clar, ara hi ha tota una sèrie de gent allà i què fas, sí, no?
4: Clar. Clar.
6: Evidentment, Elisabet, ara la situació és de crisi.
2: O sigui, veníem d'aquestes declaracions, que era l'última hora de...
4: I les declaracions del Pedro Sánchez, que diu que està encara la crisi abans de final d'any. Sort que sortien totes les ordres de vots del PSOE a dir 48 hores després que ja Pedro Sánchez ha solucionat altra crisi.
2: I no.
4: Quins nassos. És a dir, ara sí que poses un marge temporal de temps mitjanament realista, que ja veurem si ho aconsegueix. I després, que si estàs xantatjat o no, doncs mira, no ho sé. La veritat és que per fer un llibre, una novel·la, el del xantatge mola, però no sé si és cert, la veritat.
2: Xavier.
0: No, bàsicament són les...
2: No, és igual, ens allarguem un minut, va.
0: No, jo crec que aquí es barregen moltes coses, moltes. En tota crisi hi ha els oportunistes. Vale? I d'una mateixa situació cadascú veu una part. És a dir, tota la part d'ultradreta, xenòfoga i tot això, ho planteja des d'aquesta via d'una manera brutal, arribant al punt de que estan parlant, no, mira, és que l'odi, estan fomentant l'odi, però d'una manera descarada, no? Per un altre cantó està el govern, que té que salvar els mobles de la situació que té, i té que, bueno, doncs té que anar positivant tot allò que fa perquè funcioni bé, d'acord? ¿Vale? I després estan els altres, que som els que estem al mig, que no entenem res. Però hi ha una evidència clara. No és una crisi migratòria. Aquesta crisi està tot l'any. El que hi ha és un intent d'atac, crec jo, no a la sobirania, sinó a la geopolítica espanyola. Per què? Perquè aquí el que s'està dit... O sigui, 80.000 tios no es posen d'acord per vindre. Va haver algú que els coordini.
6: I no se mueven solos.
0: Què hi ha darrere que vinguin? Posant feble el fet de dir, cuidao, perquè el Mediterrà, l'entrada que té, i que és importantíssim, passa per Ceuta. És a dir, al igual que Gibraltar, els anglesos no la deixen anar, qui et diu que no? El senyor Trump, el senyor Netanyahu, grans poders, veien com un lloc estratègic Ceuta, i diuen, no sé, com ho podem fer amb el nostre aliat, que és el Marroc, i fem? És a dir, darrere hi ha molt més que la immigració. Darrere hi ha política i de la repulsiva. I això és la realitat. I aquí cadascú defensa el que creu que ha de defensar. A l'anàlisi no va per migració, que és un problema que tenim tot l'any, sinó que concretament el de Ceuta, és a dir, qui dimonis està jugant amb Ceuta per treure benefici propi yo geopolíticament.
4: Creo, Xavi, que lo que estás diciendo...
0: Amb el PP i amb
4: yo,
0: tothom,
4: yo creo que lo que estás diciendo es una... Y te lo voy a decir claramente. Es una intoxicación de Moncloa para evitar
2: la intoxicata al Xavi, la Moncloa.
6: Xavi lo recoge como buen tertuliano, bueno, como argumentación, sí, que se dice. Pero esto de sí, Trump y la Netanyahu es una intoxicación de Moncloa para justificar la situación.
0: Sigui intoxicació, no?
6: No tiene nada que ver.
0: Però jo et dic fets. El Marroc és el gran aliat dels Estats Units, sí, des de sempre.
6: I de Pedro Sánchez? Bueno, claro, no me juguéis a dos bandas.
0: Vale, i després...
6: si l'acaba de ceder en todo lo que quería Marruecos.
0: I després et diré una altra cosa. El Pedro Sánchez, amb la marxa verda, no hi era.
3: Bueno, porque vale. Más joven que nosotros.
0: No. I què va fer Marroc? Va invair entre 100,000+ de persones al Sàhara.
6: Tampoc estava Trump, tampoc estava Netanyahu.
0: Bueno,
6: és que seamos lógicos con los argumentos.
0: Puc acabar un segon?
2: Sisplau, Antonio. Que ja estem fora de temps.
0: 300,000+ persones invaeixen al Sàhara. Davant d'això, podíem entrar en tanques, guerres i tal. I el rei, l'emèrito, ràpidament, mentre el Franco es moria i deia guerra contra el Sàhara, l'emèrit va dir, cuidao, pau. I per què? Perquè com tota la bellugadissa que hi ha hagut en la nostra transició, els americans s'han estat darrere sempre, els americans ja els interessava fer un Marroc potent. 300,000+ de persones que invaeixen no és un atac militar, però és un atac absolutament complicat de parar. Han fet el mateix. Han volgut conquerir Ceuta, estigui el Sánchez o estigui el Pérez. Per què? Perquè el cap dels geopolíticos són llocs estratègics. I a partir d'aquí, cadascú treu. Un treu lo de la immigració, que és un problema, perquè li interessa. A l'altre treu que és un tema polític que se nos escapa. És a dir, és una merda, al final.
2: I seguirem, perquè ja ens hem passat 4 minuts i mig, però bé...
0: Si no, i tu?
6: Sí, amb una tertúlia de 2 hores.
2: Doncs va, seguim
0: fins a l'hora.
2: Ho hem de deixar aquí, Xavi, Elisabet, Salvador, José i Antonio. Moltes
3: bona
2: gràcies.
3: Bona setmana.
2: Que tireu
3: una
2: setmana.
0: Adéu.
2: Gràcies.
7: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.